mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
5: Ah, l'home més gran que l'has dormit!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: I'm tired.
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
1: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6:18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: "No posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes."
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines
1: cites. Lara, Déu-n'hi-do, intenseta,
0: molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de
1: pròrroga,
0: no? Mira,
1: atenció, que està a punt de marcar Marroc, i gol de Marroc.
2: I ha fallat.
1: Però com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, ho has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ara ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, s'acaba que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja,
1: ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un paraguai alemany divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguirà el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Si és que el Mundial uneix, com aquí els matins.

0: També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
1: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Pendents també d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paradís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
1: Què ha passat?
2: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
1: Sí.
2: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
1: Caram.
2: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
1: sí,
2: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
1: Ah, mira, m'ho dius.
2: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrocedeixin fets com aquest. En tot cas, és una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
1: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta
2: doncs això.
1: Passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Vinga, va, com un minut arribem ja a un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
1: I alerta, perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
4: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
5: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
6: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces, cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
5: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
4: Veus?
1: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
4: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
1: I escolta'm, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
4: Sí, i tant, fantàstic. Tant, i l'esport sempre està molt bé.
1: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. Quart de 6 del matí i un minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
4: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.

0: veure.
1: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
0: Dura molt el tall, Lara?
1: És per trepitjar quan puguem.
0: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
1: Correcte.
0: No, perquè segons les sonoritats que tenien... Crec que enviem en senyals...
1: En doncs... funció, doncs, si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perills. Si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
2: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
0: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
3: No, és que clar, m'agrada, com a però... el Silvo Canario,
0: sí,
3: que
0: exacte,
3: també és el mateix.
0: És el mateix, és el mateix.
1: I també fa gràcia.
0: Us imagineu ara tothom comunicant-se així?
1: Va, m'encantaria.
0: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
3: És que no sé xiular. S'ha de xiular bé?
1: No.
3: Bueno, sí, això sí.
0: Però si jo no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
3: jo no puc fer la ràdio. No puc fer la ràdio.
0: Home, no. Altres, Marta. Sempre podeu trobar la música, a veure.
3: Però què?
0: Va, xiula, home, xiula.
3: Però així solen, o sigui, sense els dits, així no ho sé fer.
1: Hauria d'haver gravat això.
3: No, no. Tu, Lara?
1: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per
3: és
0: favor.
3: És que no demà... sé, mira.
0: Que no saps xiular?
3: Sempre és un mussol.
1: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no.
1: No.
0: A veure. Ai, Déu meu, senyor, com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
0: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos Marroc?
3: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
0: A veure...
3: Sí, ah, 5 minuts.
0: Ah, 5 minuts de descans?
3: 5, 5. Val.
0: I per què han de parar 5 minuts per descansar?
3: Per hidratar-se, fumar un
0: doncs
3: piti...
0: Espera't, que jo el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
3: Ui, això serà ja penaltis,
0: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
5: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son los mismos que los de cualquier persona.
0: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: parlat de la gent... Digue'm.
1: Que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto que ve, no dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Oh. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. Mm. I Déu-n'hi-do,
2: una veu.
1: Ara l'escoltarem, doncs. A veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació, les Canàries, el podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ella explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha coincidido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Una miqueteta, però...
2: Com un robot.
1: Sí, però...
2: No, te la veu molt bixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de sis del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio.
2: T'explico.
1: Doncs digue'm, explica'm, Lara.
2: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmarius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano.
4: Tres amigues...

0: però aquesta història parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació plena de...
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famós originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge. Va ser, sens dubte, la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, pleníssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 6:15, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos amb Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen en aquest empat 1-1. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Està a punt d'acabar, això.
0: Té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 el nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota, perquè avui en fa 61. I acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade. Com es pronuncia?
0: Comelade.
1: Comelade, eh?
0: Sí, sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia!
3: Nosaltres som el matiner.
4: Som un país imparable.
0: D'aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara García n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023, va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'escà, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 6:15 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.
5: I ask my woman what could I do to make her loving and keep her true.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
3: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
2: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
3: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
3: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
2: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
3: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
2: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
3: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
3: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
2: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: Una nova reunió aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
3: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
2: Gràcies, Anna.
3: Que vagi bé.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela. Gran foto a l'avantguàrdia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
8: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
7: Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
8: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
8: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
7: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
8: Lara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
7: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
8: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
7: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
8: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
7: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
8: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
7: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
2: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
9: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
9: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, als gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
10: No.
9: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona, i ara els gossos tenen el seu retrat.
2: Molt bé, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
9: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: 20 centímetres, eh?
9: Per banda.
2: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
9: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
7: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també sí. Tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
2: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Algú li han... veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
2: Mare meva.
10: Que tot era sang.
2: Estan nerviosos en aquest temps de descompte. Aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem? Vam.
10: Doncs mireu, ja tenim el grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, perdoneu, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas s'anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoné, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un elenc fantàstic. Pinyon. Me l'he deixat?
2: Sí.
10: Xesca Pinyon.
2: No, també, Xesca, no te la deixis.
10: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem al Poliorama, on s'estrena La Truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
2: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim Teatre Dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però teatre a banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis.
11: Què és

0: dir que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió o oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, que mica a mica anem arribant ja a 5:45 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No us passeu,
3: No, però ja sap que la ràdio té un avantatge, que és que
2: les seves paraules... Cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
3: Catalunya Informació, pels polítics, és un problema, quan diuen que no volen sentir coses, eh?
2: Sobretot, jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
3: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que compta és el fons, no la forma.
2: Està molt bé.
3: Però, conseller...
2: És una bona eina d'informació, eh?
3: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera, i aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai al Roger Xevetre, i és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Ghana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 5:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ha obert la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que no s'ha de tirar cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, com el futbolín, no? Com la vida de futbol.
4: El porter està dins la porteria.
0: Ai.
4: Atenció!
0: L'ha
4: encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre pren
4: molt
0: coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, quan durant la visita del papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic, Recordem que la terapeuta, per exemple, de Jonathan Andic i d'Isaac Andic ha de compareixer.
0: Ja us deu testimonis.
4: Exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal. Per
0: però, mare meva, si t'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0 i amb aquest
0: pal... Ai.
4: Ui, el pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el fill...
0: T'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era el Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Tio...
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Maiol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als de lente komt, dan stuur ik jou filter uit Amsterdam. I en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure...
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: Ui! I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya. L'ha parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: T'ha pringat.
4: Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat. Ho ha fet tot bé, però... diguem.
0: Ben guapo aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Tu, programa eclèctic aquest. Aquí anem parlant d'aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya.
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Lía, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència. 50.000. Veus? Perquè ara van fent.
1: 150.000.
4: 150.000. Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lías, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: No, és igual.
1: Esteu
0: és molt igual.
1: Lluny.
0: Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
4: Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixuta Holanda... 600.000. Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.943
0: persones. La Sara és fortíssima. La Sara és fortíssima.
1: És que, està menjant que... GPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Lías és un... Sara Lías és un és d'una transparència, vamos, meridiana, ho t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Però és Sara, tu no tens res a veure.
0: Totalment,
1: ho
0: estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per mi l'Unió Sara Lías m'agrada, ens uneix. És un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció que aixuta Marroc. Les està encertant totes a la banda que es tira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 932017474, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya, i particularment a Barcelona. Però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
8: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
9: És un barri bueno, és una part molt bona d'aquí, o sea que no... Jo crec que fue un cas aislat, lamentable, muy lamentable.
10: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
7: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
12: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
13: Jo.
12: Moment,
13: jo,
12: Xuriguera.
13: Jo, tu vols fer d'aquest, eh? Jo faig el personatge.
12: Bueno, moment.
13: Això no sap greu.
12: La festa comença
13: sí. I
12: és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
13: Ai, veureu-te'l! No!
12: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic.
11: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Els matiners.
16: Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
17: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
16: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
15: Ja que t'has de llevar... Fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals.
0: Sí.
4: I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant...
0: Però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, esperem-nos un moment, perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira.
0: A veure, va, que xuta.
4: Xuta. Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Estem veient una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens.
0: Doncs
4: ara
0: ens esperem.
4: Seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè, mira. Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón, el que ha fet és moure's, però sense, d'en peus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, sí, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Som Eva ha recuperat una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, Canalies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per vuitens de final.
0: Però, doncs ja està, ja ho tenim.
4: Vinga.
0: Ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Havíem d'anar rau, havíem d'anar rau.
0: Anem fent, ja està. Marroc classificat, ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: sí,
0: doncs,
4: tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant més. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
18: Em sap greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, un besito per tots els de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
19: Super simpàtics.
18: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè ens veuen com a pallassos, i això és així.
19: Això és així.
18: I això és molt dur fer front.
19: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada, amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no es repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja, amb por, pel que pugui passar. Mentrestant, a l'està passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
20: José Luis Rodríguez Zapatero
21: es reunirà amb el papa de Roma
22: per extingir el català.
23: No! No!
24: Atenció, un mosso infiltrat
21: participarà a la gran cita.
25: Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
26: Míriam Nogueras
21: anirà al confessionari de Rosalia
22: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
26: Donald Trump
21: farà una triatló amb Salvador Illa.
25: en xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'estat passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu, fins demà.
0: Fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta?
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral,
0: sí.
1: A l'interior no tant. I de fet aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No parlem res de l'altre món, eh? Però normalitzant-se fins dijous. És a dir, que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta...
0: Ja, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i la temperatura, ja ho diem, serà una miqueta més baixa, sobretot a la façana litoral.
0: Gràcies, Tomàs, fins demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Marc Matiners.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: parlem ara d'estalvis. Ara sabrem quants n'hauríem de tenir estalviats, Anna, segons els anys que tingui cadascú.
1: Sí, a veure, jo no vull desanimar ningú, però segons dades publicades pel Banc d'Espanya, l'any 2024 l'estalvi mitjà per persona a l'Estat va ser de 12.000 euros l'any. Ara us donaré les xifres, però vaja, cal tenir en compte l'edat de cada persona, les circumstàncies econòmiques de cadascú, perquè no és el mateix, doncs, no haurà estalviat el mateix una persona que s'acaba de comprar un pis o que té fills a càrrec que una altra que no té aquestes obligacions econòmiques o similars. Abans de donar-vos xifres, els economistes coincideixen en que ja per començar hauríem de tenir un fons d'inversió d'uns 6.000 euros com a mínim per imprevistos, ja sigui canvi de cotxe...
2: Ja anem malament.
1: Sí, 6.000 euros com a mínim.
3: Ostres, fons d'inversió vol dir que el pots tenir com un raconet, no? Seria el raconet
2: de
3: tota la vida.
2: Val. Fons d'inversió vol dir allò que tens al compte, no?
3: No ho sé, o potser vol dir haver-ho invertit en un fons d'aquests que et pugui donar rendibilitat en un futur? Potser
1: sí.
3: Sí, seria
1: això. A veure, segons les dades més recents de l'IDESCAT, l'any 2024 el salari brut anual mitjà a Catalunya va ser de 31.730 euros. Per tant, si ens fixem en l'estalvi que hauríem de tenir seguint la fórmula Green, desenvolupada per l'economista nord-americà Kimmy Green, doncs no hauríem de tenir insurs durant la jubilació amb aquestes dades que ara us donarem, aquests números.
2: A veure,
1: als 20 anys hauríem d'haver estalviat el 25% del salari brut anual. Per tant, als 20 anys hauríem d'haver estalviat gairebé 8.000 euros, més concretament 7.932 euros.
2: Jo, per respecte, no diré el que tenia jo als 20 anys, però
3: deutes tenia.
2: Per llàstima, bàsicament.
1: Als 30 hauríem d'haver estalviat com a mínim un any del salari brut, és a dir, 31.730 euros.
2: Jo diria que als 30 estava pitjor que als 20, també t'ho dic ara.
1: Mira, als 35, 2 anys del salari brut, que serien uns 63.500 euros.
3: Això no hi passa a ningú, no?
1: Això no hi passa pràcticament a ningú.
2: Aquí tothom està rient. Ara mateix tothom riu, eh?
1: És que, clar, ens estem desanimant. Als 40 hauríem d'haver estalviat 3 vegades el salari brut, que serien uns 95.200 euros. Als 50, 5 anys de salari, és a dir, 158.500 euros. I arribem aquí a xifres molt altes, eh?
3: Clar.
1: Als 60 anys, 7 vegades el salari brut, que serien uns 222.000 euros. I als 65 anys, 8 vegades el salari brut, que serien gairebé 254.000 euros.
2: I és jubilar-nos amb 254.000 euros.
3: Però també et diré, aquí no incorpores el teu patrimoni, perquè pot ser que en algun d'aquestes edats et compris alguna cosa i aleshores passis a tenir un bé immoble.
2: Bàsicament, béns immobles. Jo crec que és aquí la mare dels ous. Els béns immobles se t'enduen tot.
1: Sí, de fet, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, no tenim ni un quart del que ens recomanen tenir. Vull dir, així, mira, escolta'm, tots estem una mica igual.
3: Exacte, tot està igual. Mal de muchos. Bueno, ja està bé, ja.
4: Els experts i CAT.

0: Laia, avui un compte de roba.
1: Sí, roba i il·lustració, eh? Com un mix superinteressant que m'ha semblat. És una empresa de Mataró que es diu Moixa, va de Mataró, sí, del Maresme, de Mataró. Moixa, i el que fan és, bàsicament, com us dic, barrejar el concepte de la moda, moda local feta aquí, amb la moda, amb la il·lustració. I aleshores agafen il·lustradors coneguts o desconeguts i plasmen, doncs, el seu art en els seus teixits. Per exemple, hi ha il·lustracions molt típiques de la Pilarín Vallès, que n'han fet bosses de tela, n'han fet samarretes, n'han fet jerseis, molt xulos, però també hi ha imatges més d'il·lustradors més desconeguts. Per exemple, m'encanten unes il·lustracions de la Lara Sánchez, que els hi ha fet les il·lustracions de les santes, perquè, clar, ells són de Mataró, doncs els hi ha fet un textil amb les il·lustracions de les santes, cosa que m'encanta més, he descobert. O sigui, és una manera de descobrir aquests il·lustradors i il·lustradores, doncs, que potser no coneixíeu.
2: Ostres, m'acabes de fer molt feliç parlant del teixit i Mataró, perquè és veritat que tant Mataró com molta part del Maresme, sobretot del Maresme Nord, s'ha vist molt agreujat el tema de la manca de tèxtil,
1: clar,
2: de la indústria tèxtil.
1: Bueno, de l'abandó, no?, de la indústria
2: totalment,
1: que havia tingut.
2: Totalment, a la que van començar a entrar des de la Xina i des de molts altres llocs, totes les fàbriques d'aquest sector se van anar a Norris.
1: Exacte, doncs d'aquesta manera es recupera una mica aquesta idea, doncs, que el que hi havia hagut en aquesta comarca, i a part, doncs, aquest toc d'autor, no? Trobo que el fet de que sigui il·lustrat, i a més un il·lustrador naturalment de proximitat, li dona aquest toc com d'autenticitat, i a més, doncs, d'aquesta part que és com únic, no?, que fa aquestes peces de roba com molt més útils. Úniques. També hi ha una il·lustradora que m'he descobert que m'agrada molt, que es diu Cid Cantallops, és a dir, podeu anar descobrint diverses il·lustradores i il·lustradors a partir, doncs, de la roba que tenen a la seva empresa. Es diu La Moixa, és a dir, moixa.cat, i les trobareu, doncs, tant a Instagram com també a la seva pròpia pàgina web, i a més també, doncs, a botiga a Mataró, que també està bé, no?, poder trobar les coses en físic.
2: Totalment.
1: Molt xulo, m'ha encantat.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Avui hem de parlar, Laura, del Jomo, un terme que hauríem d'anar celebrant, no només imposant.
1: Aviam, és que hi ha aquest assaig revolucionari. Tampoc és que digui res de nou, però està molt ben escrit, del Juan Evaristo Bosch Valls, que es diu Jomo, justament, J-O-M-O, per qui no sàpiga de què va el concepte, Joy of Missing Out, en anglès. Seria el contrari, l'antònim del FOMO, que és aquesta tendència 2010 era que tenim fins al dia d'avui, d'intentar fer-ho tot, abarcar-ho tot. Tenim
2: no
1: por de perdre'ns coses.
2: Ah,
1: el gran bufet lliure de les experiències vitals. I he de dir que aquest discurs me l'havia menjat absolutament amb patates i, de fet, encara el predico. Vull dir, encara em considero una tia molt vital en aquest sentit, de que sento que la vida s'escapa pels forats i que s'ha d'aprofitar cada minut i que si tens l'oportunitat d'un cap de setmana fer 8 coses, doncs per què n'has de fer 4, no?
3: Està vinculat al carpe diem una mica, no?
1: Sí,
2: jo crec que va a caràcters, allò que deia la Laura també l'altre dia, de gent activa i gent més passiva. Hi ha gent que, tu dius, ens hem de treure una mica el FOMO, ja, però és que no és fàcil. És una cosa que no es fas perquè vols. Si tens FOMO no el tens perquè vols, no el pots evitar.
0: En aquesta època de l'any, a cada festival que vas són 4 que no estàs anant a la vegada. I
1: FOMO. Clar, no, i a més ho pots veure tot en directe pel telèfon, que aquest és un dels meus grans reptes de l'estiu. Llavors, no vaig explicar res de nou, simplement vaig intentar-vos transmetre alguns trucs que a mi personalment m'estan funcionant com a persona addicta al telèfon i que en part treballo amb el telèfon, per intentar aplicar-me el Jomo tan anhelat, perquè un dels grans problemes és les xarxes socials.

0: Doncs, aviam, ja et dic, és que no estic venint aquí a donar cap exclusiva. Que les xarxes socials en generen més FOMO és una obvietat, vale? Llavors, el que no és tan fàcil és fer els famosos detox i abandonament absolut d'internet i de mirar-los, no? Sobretot si t'hi dediques, ja et dic, és que jo porto molt temps com intentant aplicar-me algun tipus de mètode d'aquests famosos de, doncs no, et posaràs un limitador al mòbil que t'avisi quan portes una hora enganxat, tal, no sé què. Me la suda. Jo a mi em surt ja la notificació i poso omet, omitir, i ja està, i segueixo, vale? Per tant,
1: clar.
0: Coses que a mi realment sí que m'han funcionat, i oients, si heu aconseguit desconnectar del telèfon ni que sigui un cop de setmana, integralment, és a dir, 100% sense haver-lo obert o sense haver obert cap xarxa social més aviat, perquè ja entenc que el que és el trucar i el WhatsApp doncs és molt més difícil, perquè potser tens, jo què sé, uns pares dependents o fills o família, amics...
1: La logística muntada a partir d'això.
0: Exacte, però sobretot el que és innecessari, és a dir, TikTok, Instagram i Twitter, bàsicament, això com ho hem de treure de la nostra vida, no? Jo he de dir que el concepte bàsic de desinstal·lar d'Instagram del mòbil em funciona prou. O sigui, sempre hi ha un moment en què me'l torno a instal·lar perquè no puc. O sigui, el meu dit va directament a l'App Store i diu necessito que aquesta aplicació torni a existir a la meva pantalla. Però puc aguantar, per exemple, un cap de setmana sense tenir-lo a la meva,
1: pàgina
0: d'inici.
1: Treus i poses i tal.
0: Sí. No, bueno, és que t'has de fer els teus trucos mentals, perquè és evident que si tu te'l treus te'l pots tornar a posar. Però només el fet de no veure-ho i de no rebre cap notificació ni cap input d'aquesta xarxa social ja fa que hi hagi com alguna part del teu cervell que no la va buscar.
2: És molt sa, això.
1: Clar.
0: Llavors, una altra cosa que és imprescindible és que tinguis a mà sempre l'alternativa. O el llibre, o la llibreta, o el ganxet, si fas ganxet, o el que sigui. Però si no deixar-te l'espai per dir ah, i ara entraria i estaria una estona mirant això perquè estic al tren, al metro, jo què sé. En un moment d'aquests de sala d'espera, has de tenir l'alternativa, si no és que és immediat que vas allà.
2: És com xutxes, vull dir, és tan fàcil, no?
1: Sí, però no us passa a vegades que a mi em fa mandra obrir el mòbil perquè justament pel WhatsApp penses que tindràs tantes coses per respondre, tant de feina, que penses, mira, no l'obro, ja l'obriré després. Clar.
0: Però això està perfecte, Laia.
1: Sí, bueno,
0: o sigui, aquí la mandra t'ajuda.
1: Sí, clar, és un aliat. El que passa que vol dir que ens estem carregant de feines que només ens arriben via això, que és un rotllo, també.
0: Totalment. Després, el que és a les xarxes socials, sí, pel que sigui, per la teva feina, perquè ets periodista, comunicadora, artista, el que és, qualsevol feina d'aquestes creatives que necessites estar una mica connectat amb les tendències i amb què està passant al món creatiu, destinar una hora concreta al dia per fer-ho.
1: Clar, sí, i això limitada, també ho fico, no? Una vegada. De tal a tal, limitada, i quan arriba la tal, plegues.
0: Exacte, o sigui, tu, per exemple, et desinstal·les l'aplicació, te la tornes a instal·lar o te la mires des de l'ordinador a les 7 de la tarda, i a 7:45 ja fora de tot arreu, clar. Ja està. I és que a més és fortíssim, perquè una cosa que a mi em passa és que no hi ha tanta novetat realment. O sigui, si tu entres un cop cada un quart d'hora, com jo puc fer un dia normal, no passen tantes coses allà dins. Vull dir, no hi ha cap
1: jo
0: tipus
1: sí
0: d'input.
1: Jo he notat que com en el cas d'Instagram, per exemple, com més estona deixes passar entre que ho has mirat i ho tornes a mirar, més interessant és el que trobes.
0: Que, clar, perquè és nou. Clar. És que no dona temps a penjar
1: però
0: tantes
1: que ja,
0: coses.
1: Jo crec que el mateix algoritme fa una selecció. És a dir, quan tu ja ho has vist, el que t'interessava et comença a donar coses que no t'interessen tant. En canvi, si tu fa dos dies que no hi entres, jo quan hi entro tinc molt de més contingut que m'interessa.
0: I llavors, amb un rem, mitja horeta màxim, ja te l'has vist tot i adéu, xapes la paradeta.
1: D'aquí dos dies o qual que hi tornis.
0: Altres coses més radicals. Començar a mutejar, o sigui, a silenciar, o a deixar de seguir, si realment no et coneixes de res, persones que realment et foten de mala hòstia.
1: Home, clar, és que això és un bàsic.
0: Ja, però a mi em passa molt.
2: És un bàsic, però no ho fas.
0: Jo no ho faig, no. Sí. I pel hate-watching, fins i tot, de dir...
1: Ja, per poder rajar, no?
0: Hi ha com una cosa de morbo de dir, em fot molt nerviosa, però necessito seguir-ho veient. Penso, per què ho necessito seguir veient? Si no m'està portant res, només m'està portant coses negatives, que és que jo veig això i... o tinc una sensació més gran de que la meva vida és una merda perquè la de seva és, em sembla que és millor, o al revés, no? Em penso, però què faig perdent el temps aquí dintre si aquesta gent no aporta res i tot és brossa i no sé per què estic aquí enganxada. Doncs fora,
2: sí.
0: Un follow. Una altra cosa que pots fer activament si també et dediques una mica a la comunicació, ja sigui com des del teu perfil personal com faig jo, com també gent que porta les... els perfils de marques i de festivals i de històries que estan a internet, no col·laborar en aquest circ, o sigui, no participar d'aquest circ. Jo ja he arribat a un punt que crec que la majoria de coses que no tenen a veure amb feina les poso només a close friends perquè em fa il·lusió que les vegin els meus quatre amics o ja les passo directament pels grups de WhatsApp quan hi entro. O sigui,
1: sí, O sigui, ja no... Ja, això s'està deixant, això. Si ho fas tu vol dir que hi ha la tendència. Vull dir, la gent deixa de publicar allò, exposar al món el que acabo de fer,
0: amb
1: no?
0: En Roger ho dèiem ara, que s'està passant una mica el tema d'ensenyar a tothom que me n'he anat quatre dies a Menorca. O sigui, és que a ningú li importa. A més estàs participant com d'aquesta cosa de fer enveja per fer enveja a la gent que està treballant o que no es pot permetre anar de vacances. si vols enviar fotos de Menorca a la teva família, t'agafes el teu grup de WhatsApp de la family i les envies per allà, però és que realment que les vegin els teus 900 seguidors a Instagram, que la majoria dels quals no hi parles mai... No, jo crec que ja estem fent aquest raonament de que no ens aporta res.
3: Jo de vegades em poso de fake a l'estiu, agafo una foto xula d'una platja i
0: de
3: tal,
0: Google,
3: i poso, sí, poso una localitat, i m'ha passat alguna vegada que 6 mesos després em ve algú i em diu, Roger, l'estiu vas anar a Kiribati. I li dic, què dius, tarat? No, llavors hi penso, no, espera, sí.
0: Ah, no, que vaig fer troll.
3: Sí, vaig posar allò d'una illa del Pacífic, sí.
0: I després una mica el que deia la Laia ara, que és que s'ha de començar a fer més ghosting. O sigui, jo estic fent molt ghosting.
3: Ah, però no emocional, eh?
0: No, no, per xat, diguem-ne.
3: De no respondre, val, sí.
0: Exacte. No, bueno, no sé si emocional o no, però si arriba un punt que la sincronia aquesta que tenim tots instal·lada al cervell ens matarà.
1: No,
0: estàs
1: no.
0: Flipant que jo t'he de contestar en un marge de 3 hores en un missatge de WhatsApp. O sigui, ja ni parlo dels grups. Els grups per mi són... sucre, en plan, és que els grups, si vols, no contestar-los mai més.
2: No, és la sensació d'haver estat... Bueno, que tothom estigui connectat tot el dia.
1: Mira, jo em posava de límit a la nit, és a dir, abans d'anar a dormir, d'haver fet net dels xats del WhatsApp, i ara ja ni això. Penso, demà ja t'hi posaràs, tampoc és tan important.
0: I si algú té una urgència, et truca o té altres maneres de trobar-te, o es posa en contacte amb gent del teu entorn...
1: I saps
0: o
1: que no són urgències, una cosa és ta mare, i l'altra és penya, que li havia fet una consulta de fa una setmana, et contesta al cap de 4 dies, va, zero, ja el miraré.
0: S'ha de fer més ghosting, nois.
1: Sí.
0: I ja està. Jo, per mi, el que deia ara, abans comentant l'assaig aquest del Juan Evaristo, per mi, estiu del silenci. No hi ha tantes coses a dir. Ni a xarxes socials, ni a WhatsApp, ni a la vida real en general. Calleu un rato la puta boca. Estem a la platja tranquil·lets llegint. No fa falta que tothom tregui conversa cada 5 minuts. No, si no és incòmode, de veritat, practiqueu el silenci.
4: Els experts. ICAT. Llego a...

0: cançó dels Oques Grasses, segurament la recordeu, Cara de Cul, del seu disc de 2016. Déu-n'hi-do, hi ha 10 anys de...
1: 10 anys, noi.
0: Del Cara de Cul. Doncs bé, 10 anys després s'acaba de publicar, Sergi, una versió d'aquest tema.
1: Al darrere hi ha dues veus femenines, la de la valenciana Naina i la gironina Jules, que han pres la melodia que fins ara teníem lligada a la veu del Josep Montero, aquesta que sentim, i l'han reconvertit a un tema força estiuenc, amb un ritme que, tal com assegura la mateixa Naina a xarxes, lo podeu llegir, convida i molt a ballar. Atenció, Laia, nova candidata a cançó de l'estiu, ho serà o no ho serà?
2: No ho sé, a veure.
1: Mira, jutgeu vosaltres mateixos.

0: Resulta que et volia preguntar si tu estàs més còmode o menys des que als restaurants s'ha doncs, de llegir en moltes ocasions la carta en QR o preferiries les cartes llefiscoses, perquè a vegades tenen cartes llefiscosetes.
1: No, amb la llefiscositat i la brutó no tinc cap problema. No. En tema lingüística la demano en català i la majoria de llocs la tenen, el que passa que no la treuen, però bueno. Però no, el tema del QR tenia sentit a la pandèmia, sí, i ara sí, és més còmode amb paper. Clar, també l'argument aquell de no gastar paper no val aquí, no, perquè és un paper compartit. Sinó...
0: És el que jo dic, és a dir, l'excusa del no gastar paper, en canvi, per exemple, el tiquet, t'estimes més que el donin en paper o t'estimes que te l'envin?
1: No, paper no, paper no.
0: En paper no, i vols que te
1: l'envin. No faig res.
0: Mira, és que volia... Mira, l'altre dia llegia unes queixes d'uns ciutadans que lamentaven que la piscina del seu poble, per exemple, només es podia pagar amb targeta. I clar, tu dius, al principi no és cap problema perquè ningú porta efectiu, no? Però què passa? Que hi ha, per exemple, preadolescents, adolescents que no tenen targeta, van amb efectiu i tenen dret a anar amb colla a la piscina. Clar, discriminació per edat,
1: jo,
0: no?
1: Jo dissabte vaig anar al Festival Pingüí, autogestionat, a Terres de l'Ebre, a Flix, i només es podia pagar amb caix.
0: Això és legal. Només amb caix és legal.
1: Que no em queixo, perquè hi ha el cas al contrari, també.
0: Clar, sí. Però mira, en aquest cas, per exemple...
1: Què té a veure el QR en tot això?
0: Ara veuràs, espera, perquè estem parlant de les barreres d'edat. És a dir, en aquest cas, els joves serien els que no podrien entrar a la piscina perquè no tenen targeta, però normalment les barreres d'edat són les persones grans que no són especialment destres amb la tecnologia i es troben amb això del QR, justament que et preguntava. És a dir, en un restaurant els obliguen a treure el mòbil per consultar la carta, per consultar el menú. I resulta que les dades ens diuen que a partir dels 75 anys l'ús d'internet cau dràsticament amb l'edat. De fet, el 49% de les persones de més de 75 anys i menys de 84 fan servir internet un cop a la setmana, aproximadament. Però si estem parlant de més majors de 85 anys, només un 17% els saben fer servir. Per tant, estem parlant que hi ha una barrera d'edat important amb gent gran que no tenen per què ser destres en l'ús del mòbil. L'altre dia mateix jo vaig anar a comprar roba i em van demanar el número del mòbil a l'hora de pagar. Jo em vaig estranyar molt, però és veritat que molt bé que no vulguin gastar paper pel tiquet, això que dèiem. Però què em faran del meu número de mòbil? Perquè si és una botiga petita, molt bé, però si és una gran cadena de roba, jo per què he de donar el meu mòbil?
1: El que m'han demanat és el mail, eh? Però
0: doncs a mi m'han demanat el mòbil, t'ho juro, la setmana passada.
1: I és sospitós que et trucaran.
0: Clar, i jo vaig dir, ostres, jo no he signat cap document de protecció de dades, què faran d'aquest número de mòbil? Després ens hem d'apuntar a la llista Robinson, però clar, si anem donant el mòbil a les diferents botigues, això que de moment sembla anecdòtic podria convertir-se en la norma, perquè casualment la patronal de supermercats ha plantejat al govern espanyol una modificació de la normativa perquè el tiquet de compra sigui per defecte digital. Per tant, quan els clients facin una compra, no rebin el comprovant físic, tret que ho demanin específicament. Són els supermercats, bàsicament, que ho demanen, són els que porten Lidl, Mercadona, Aldi, Consum, etc., que han fet aquesta petició formal al govern per modificar la normativa i eliminar l'obligatorietat d'imprimir els tiquets físics. Especialment el tema dels QRs a bars i restaurants va arrencar amb la pandèmia, abans ho dèiem, però en molts casos ha quedat instaurat. Però i si no tenim mòbil? O i si no el volem treure? Perquè a vegades dius, mira, doncs jo quan sóc al restaurant no vull treure el mòbil perquè vull parlar amb els meus interlocutors. Com a mínim hauríem de poder escollir. Si l'establiment veu que la gent demana molt el QR, doncs que ja tinguin menys cartes en paper, si volen. La meva proposta és que siguin les cartes en paper en català i ja pels guiris, si volen, doncs el QR, que sigui com la nostra facilitat, no? El nostre privilegi de tenir la carta en paper en català sempre. Amb el tiquet és diferent, perquè és veritat que podria ser, per exemple, un servei pels clients. Si tu ets, doncs, allò que tens el carnet del súper o el que sigui, t'ho envien, perquè ja tenen les teves dades. Però això que t'hagin de demanar les dades pel tiquet expressament i et demanin el número de telèfon, ho vaig trobar superagressiu l'altre dia. I, de fet, jo crec que no arriba a ser ni legal. De fet, la patronal diu que actualment a l'Estat s'emeten uns 5.000 milions de tiquets a l'any, que això consumiria a prop de 4.500 tones de paper i generaria fins a 10 milions d'euros en costos d'impressió. Està molt bé, no imprimim tiquets, però potser tampoc ens passem i anem demanant les dades personals a tota la clientela que va té un dia comprar-nos un jersei, perquè clar, què en faràs d'aquest número de mòbil?

0: avui, evidenciant que, Laura, fa molta calor.
1: Sí, o sigui que tampoc vinc amb cap novetat, avui, ni a primera hora ni a segona.
0: De fet, tota la gent que es queixa que tots els mitjans estan plens al Mundial, coincideixo, són molt pesats, però quan s'acabi la tonteria aquesta, començaran les notícies de gent reportant anant pel carrer dient, sí, vostè què fa? I pues jo bec aigua.
2: Perdó, però si se'n parla poc, que no estem podent dormir. O sigui, jo pensava, la gent començarà a estar de mala hòstia de seguida perquè la gent no està dormint. I si no estàs dormint, no pots estar de bon humor.
1: Totalment. I jo crec que estem començant a anar amb un retard bastant descomunal pel que ve sent el canvi climàtic, o sigui, que no és cap novetat, o sigui, és el que diu en Roger, hem de fer cada any reportatges de com la gent s'està morint de calor pel carrer, de com ha d'haver-hi més piscines municipals, de com s'han
2: de
1: climatitzar millors llocs.
2: Sí que ho hem de fer, Laura, perquè no estem responent, no saps?
1: No, no, exacte, vull dir, és que anem amb un atraso que no es pot aguantar.
2: Clar.
1: Llavors, és dia de... Bueno, dia no, setmanes i mesos de dir aquella famosa frase, que a mi em fa molta gràcia, de Nacional Cunyadisme, que és... S'està millor el carrer que dins de casa.
3: I tant. S'està millor el carrer que dins de casa. S'està millor el carrer que dins de casa.
0: Laia, cantant?
2: Ah, Real de Clara.
0: És correcte.
1: Gran tema, eh? Jo et juro que em vaig pixar quan vas treure això.
4: Si tu vols ser una iaia que treu la cadira a la porta de
1: no,
4: casa...
1: No, voler no vull. M'encantaria tenir aire condicionat a casa meva.
4: Jo sí que vull. És tan bonic veure tota la gent reunida allà a la porta del carrer.
2: És desesperant quan ni això no funciona. Perquè sí, hi ha moments que treus la cadira i dius que s'està igual de malament a tot arreu.
4: Totalment.
1: Sí, però bueno, dins de les possibilitats que tens, a vegades clarament és millor treure la cadira al carrer que tancar-te a casa. Llavors, què passa? Que vivim en edificis. Llavors, jo voto treure la cadira al replà. No us passa que quan entreu a casa vostra, els que viviu en blocs de pisos, el replà s'està de puta mare?
2: Això passa sempre.
4: Sí.
1: És molt heavy, eh? Sí, a casa meva tota la vida de Blanes passava moltíssim, que el replà era un congelador, que jo pensava, per què no podem dormir aquí?
2: Sí. Els replans aquests i les escales interiors, de fet, són un gran lloc, eh?
1: Uah, increïble.
2: L'altre dia anava per l'Eixample i feia tanta calor que vaig entrar a una escala d'aquestes xungues de l'Eixample fosques com una mala cosa i estava de bé, vaig voler
1: no, allà. Aquí a Barcelona també, el millor lloc.
4: La gent dient que és aquesta senyora, vaig a trucar la policia.
1: No, però és que hem de normalitzar. Treure la cadira al replà. Normalitzem-ho, perquè és que és l'únic lloc fresc que hi ha en tota la illa de cases.
4: Quan et van preguntar d'on ets, vas dir, soy espanyol.
2: No, no em van preguntar res, perquè la gent entenia perfectament que la gent estava morint pel carrer.
1: És que jo dormiria al replà, t'ho prometo.
0: Si voleu una referència cinematogràfica distòpica, però molt crítica, amb la crisi immobiliària, heu de veure que molts l'heu vist a la pel·li Soylent Green, de ciència-ficció, en un futur ja no massa llunyà, la gent ja vivim a les escales. O sigui, ja vivim a les escales.
2: És que és un molt bon lloc.
1: Bueno, perquè hi ha el dret a l'habitatge també, ja se l'han rebentat per tot arreu.
0: És el sentit, sí, de la pel·li.
1: Llavors, altres coses que em semblen un atraso i malament dins del nivell de canvi climàtic que tenim i de calor... Fora de lloc que et demanin que vagis amb pantaló llarg a llocs on no hi ha aire condicionat.
2: Home, evidentment.
1: Bueno, i doncs tota aquesta gent que s'està casant últimament, però de què collons aneu? O sigui, m'esteu vacil·lant, que he de venir al vostre casament amb un vestit llarg, amb un pantaló llarg, els homes, amb traje. És que jo no sé com podeu fer-ho.
2: No.
1: O sigui, em sembla una falta de respecte.
2: Això durarà el que comenci a morir-se la gent, perquè la gent començarà a morir de calor.
1: A morir al mig del casament.
2: Clar, home.
1: O sigui, o casament, diguem-ne, hippie, en què tothom pugui anar mig despullat, o caseu-vos el puto desembre. A mi m'està explicant ara de fer un casament i tothom allà vestit. Per l'amor de Déu, és que tindrem uns disgustos que no...
2: Sí. Igual prendrem mal.
1: Les feines, que no tenen aire condicionat perquè potser són amb edificis vells o que no estan climatitzats o mig a l'aire lliure, que també, com per codi de vestimenta, has d'anar amb pantaló llarg, perquè, clar, ets advocat, jutge, tal, no sé què, hòstia.
2: A veure, s'ha de dir que hi ha oficis a l'exterior que es posen roba, encara que sigui molt fina, però llarga, per protegir-se del sol, que també pot passar això, eh? Que et poses una mena de roba protectora, perquè també moltes hores del sol...
1: Tots aquests cambrers d'esdeveniments que van també pràcticament amb jaquetes...
2: Clar, aquests no, això fatal.
1: Uah! Em sembla contra els drets humans.
4: Aquella camisa acaba esdevenint paper de calcada, tota la suor que porta
2: incorporada. Però que, a més a més, has d'acabar posant un aire condicionat tota castanya i t'acabes refredant, perquè l'aire tan fort tampoc està...
1: No, i si aire condicionat, mira, a mi si em demanen que vagi a abric, hi vaig. Mentre em paguin... Però t'estic parlant de gent que treballa al carrer, en terrasses de bars.
4: La casa Matller que tenim aquí davant de la ràdio, allà hi ha un aire condicionat tan fort que una treballadora diu ja, bueno, vaig amb antibiòtic, perquè estic ja, diu, poseu queixes i reclamacions, sisplau, perquè és que no es pot portar.
1: Denuncieu.
4: Així van. No, molt bèstia, però és que és una...
2: Mare
4: de Déu. Canvi de temperatura brutal.
1: Sí, a part de que potser no hi ha cap necessitat de tenir l'aire tan fort. Clar, que no. Tema també de sostenibilitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, totalment.
1: Bueno, l'amic amb aire condicionat és el nou amic en piscina, perquè d'amics en piscina ja no en té ningú.
2: Ja.
1: Molt poquet. Llavors jo ara sí que em penso passar tot l'estiu a casa dels tres amics que tinc a Barcelona que tenen l'aire condicionat a casa, que els hi ha posat el propietari, propietaris que s'haurien de, no sé, beatificar o alguna cosa. I llavors negaré haver-ho dit perquè sempre és una cosa que porta discussions, però penso que en aquest estat en què estem, quan algú demana que s'apugi l'aire condicionat, s'ha de fer. O sigui, encara que tu tinguis una mica de fred, com aquesta noia d'aquí de la botiga del costat, abriga't per compassió amb el teu company, perquè la sensació de calor és la pitjor que et pots tirar la cara. O sigui, si algú realment té calor i necessita que pugem l'aire condicionat, jo m'abrigo només perquè aquesta persona pugui estar còmoda. Per
2: sí,
1: últim...
2: Sí, perquè tu pots posar roba i ell no es pot trobar.
1: Exacte. I com excusa per posar aquesta cançó l'última setmana de programa...

0: A què ve això?
1: Doncs que compadiu-vos de la gent que no tenim aire condicionat a casa i, per tant, ho tenim tot obert, tota la nit, tota l'estona. Calleu la puta boca, no crideu pel carrer, tio, que tinc tot obert. Què fas cridant pel carrer un dimarts a la una de la matinada?
2: Sí, jo sento molt els veïns tossir, sento els veïns tossir, estic preocupada, perquè és que, clar, tenim tots tot obert i sento els veïns que tossen, que tota la nit tossin.
3: Aquesta gent viu...
1: De veritat, no puc, eh?
3: Gent que viu de rendes, que un diumenge ahir mateix durant la nit poden cridar i celebrar pel carrer.
1: Jo flipo, però és que ja et dic, normalment ja em sembla una falta de respecte, però ara, que tu mires amunt i veus tot de finestres obertes de gent intentant dormir amb 35 graus de sensació tèrmica... De veritat, és que no puc, és que no ho supero. Començaré a tirar ous, eh? Ja me'ls estic començant a guardar.
4: Compra ous perquè els hauràs de llançar.
3: Aquests no cal que siguin ecològics.
4: No,
1: aquests, a més, expressament són els que ja estan a l'última, a les últimes.
4: Era el que anava a dir. Com més passats, millor, aquests.
1: Ja està, aquesta
4: escalf.
1: És la meva declaració d'avui.
4: T'anava a dir escalf, però no.
1: No, escalf no, sisplau.
2: És l'últim que necessitem.
3: Si voleu, la setmana que ve, atenció, novetat, em trec de la màniga, pregunta al dia, què feu per la calor, vale?
4: Vinga.
3: Podeu dir, beca, aigua, em poso una gorra...
1: Piscina municipal, la tranquil·litat és el que més se busca.
3: Entro a la biblioteca municipal tot mullat de la piscina. Endavant. I llavors hi mullo els llibres.
1: Ah, els llençols al congelador també va tenir el seu moment.
3: Què? Això succeeix?
1: No, jo vaig veure molta gent tornant-se boja amb un truquet d'aquests de virals d'internet, que era posar els llençols al congelador.
2: Però això es mulla, no? No es mulla, no queden molls?
1: No, però que s'escalfa molt ràpid. Vull dir, ja pots posar al congelador el que tu vulguis, al cap de mitja hora ja està calent.
4: Ho haig de provar, això. I però... si poso el gat al congelador?
1: El gat, sí. Pobre,
4: bueno,
1: no s'ho mereix.
4: És que se'm posa els peus i fa escalfor.
3: Jo aquesta nit passada, sabeu aquella creepypasta, aquella llegenda urbana de posar Cologar mullat a una llauna i la posa al congelador? Sí. M'ho faig a mi, em poso Cologar mullat
4: està bé,
3: i em poso al llit, també. Bueno, està bé, es calenta ràpid, però s'està fresquet.

0: experts, ICAT.
1: Parlem de llibres. Laia, sabries endevinar a quina pel·lícula correspon aquesta banda sonora?
2: A Carrie.
1: Parlem de llibres amb la banda sonora de la pel·li Carrie, la clàssica, la d'en Brian De Palma, en aquest moment que sonava aquest tema introductori, quan tot era encara dolcet, abans que la història es tornés un pèl més sinistra per, al final, desllorigar-se tot plegat amb certa intensitat. I sí, parlem del llibre, de la novel·la Carrie, la novel·la de Stephen King, la primera novel·la de Stephen King, publicada al 1974, quan el seu autor era un total desconegut. Feia servir pseudònim i vivia en una caravana, com a Bon Yankee. Ara, gràcies a l'editorial Males Herbes, arriba una nova traducció a la nostra llengua d'aquest clàssic, Carrie, i l'encarregada de traduir-la és la Míriam Cano, que a més té una història personal amb la Carrie. Va ser el seu primer llibre no infantil.
3: Jo vaig llegir Carrie per primera vegada de molt petita, 10, 11 anys, potser, i recordo això, que Stephen King, quan jo anava sempre a la biblioteca i així m'havia llegit tots els llibres, la bibliotecària em va acompanyar a la sala d'adults amb aquella mena d'il·lusió de bibliotecària. Es pensava que agafaria, no sé, un clàssic. I vaig anar a buscar el que jo en aquell moment necessitava, llibres gruixuts i amb arguments trepidants. I vaig agafar Cementiri d'animals. Em vaig enamorar de l'Stephen King i vaig començar a llegir tots els llibres que hi havia a la biblioteca. Carrie, justament, tinc una anècdota boníssima, que és que mentre l'estava llegint em va començar a sortir una mena d'erupció que me la veia en directe, com m'anaven sortint les butllofes pels braços i tot plegat. I em vaig pensar, no? Dic, ostres, deu ser alguna cosa del llibre. I no, resulta que era per uns espaguetis al Roquefort que m'havia menjat, i no sóc al·lèrgic al Roquefort, sortosament, però sí que tinc aquest record molt associat a Carrie.
1: Carrie és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'Insti, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, a l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
2: Follar.
1: No,
2: Laia. Perdó.
1: Oh, Laia.
2: Ho diuen les sèries d'institut.
1: No pensava que eres així.
2: Ho diuen les sèries d'institut.
1: Em referia a buscar parella pel ball.
2: Ah, d'acord, perdó.
1: En el ball.
2: És que tenen tots un trauma, així els hi passa als americans. Sí.
1: Bueno, on es
2: sí
1: fa?
2: Sí o no?
1: On
2: Anna, l'Anna s'està tronxant. És veritat o no, Anna?
4: Que tu m'has fet tanta gràcia, Laia. No m'esperava gens, això.
1: Jo, clar,
2: és que és el que surt a la sèrie.
1: Bueno, ja, sé sí, que, sí. Ja sé que, Laia, que ets molt fan d'American Pie, però vaja, jo trobo que la realitat tampoc follaven tants, eh? Vull dir,
2: no, no, jo zero... dic el que diuen, sí. Jo que sí.
1: Ah, on es fa el ball de fi de curs?
2: Al pavelló, fan esport.
1: Per què es fa el pavelló?
2: Perquè és gran i caben tots.
1: Ah, jo sempre pensava que tenien com poca plogués aquell dia. I, bueno, doncs el tema és que en aquesta pel·li doncs hi ha el ball de final de curs, el tema de buscar parella, la votació del rei i la reina dels balls, que suposo que és molt pedagògic, no? Això de votar el més guapo i la més guapa.
2: Molt.
1: I la Carrie es veu envoltada. Clar, és una història de bullying, aquest llibre, i és un dels temes principals. A més, la Carrie viu sola amb la seva mare, una mare totalment trastornada. Creu en Déu i Jesucrist i el dimoni, i això fa que la protagonista visqui una dualitat, una disassociació de la vida en aquesta casa tan oclusiva amb aquesta mare. Tant és així que, només per posar-vos l'escena inicial, que molts la recordeu, la que dispara la trama, és que no haver rebut cap consell de sexualitat de la mare, la protagonista un dia li ve la regla per primer cop i, terror màxim, no en tenia ni idea que començaria a sagnar del seu propi cos. I això és una marca personal de Stephen King, el terror del lloc quotidià. I no només el terror, sinó que les altres noies de l'Insti se li enriuen perquè li passa el vestuari, no?, enmig de tothom. Una escena traumàtica, terreny hostil al vestuari per una noia que pateix bullying. Per tant, jo trobo que pot ser una bona lectura per prepúbers, com en aquell moment que la Míriam Cano va llegir Carrie per primer cop i que en rebre l'encàrrec de traduir-la al català va reaccionar així.
3: Em vaig posar a plorar directament perquè era com tancar alguna mena de cercle, no? El meu primer escriptor per adults i una de les meves obres preferides. Després, mentre l'estava traduint, em vaig adonar de la profunditat que tenia aquella novel·la. És una novel·la, la primera novel·la de Stephen King, publicada el 1979, i és un llibre que parla del bullying, però també de la sororitat, no?, de l'amistat entre noies, de protegir l'altre. A banda que és un llibre que, a nivell, per exemple, d'estructura, és superinteressant. Està muntat amb diferents registres, hi ha teletips d'agència, hi ha entrevistes de revistes, diferents focalitzacions en els personatges, i quan el vaig acabar, em vaig tornar a emocionar, el vaig acabar de traduir, perquè em vaig adonar, no?, de la potència que tenia allò i de les ganes que tenia que arribés a les mans de la gent jove una altra vegada.

0: a les llibreries locals a comprar Carrie, de Stephen King, que publica en català Males Herbes, un clàssic.
1: A mi em sembla que hi ha aquesta idea que Stephen King és un autor de bestsellers. Clar, que vengui molt no vol dir que faci bestsellers a l'ús. En Stephen King sempre hi ha un tema i fa el que fan els bons escriptors de terror, que és agafar una por molt humana i molt quotidiana, la por de quedar-te sol, de perdre algú que t'estimes, la por de no arribar a complir els teus desitjos, i la transforma en terror, en gènere. Per tant, tu pots entendre molt bé què hi ha al fons d'aquella por. A mi fer això, buscar un tema i trobar la millor manera per expressar-lo, no em sembla d'escriptor menor, i per tant jo animo a tothom que no hagi tingut ganes o que no li hagi vingut de gust o que hagi menyspreat fins i tot a Stephen King com a escriptor, que l'agafi també des d'aquesta premissa, amb l'afegit que les premisses que ell proposa com a escriptor són super atractives, i a banda de comprendre alguna cosa sobre alguna d'aquestes pors, us ho passareu la mar de bé, perquè en sap molt.

0: hem d'incloure molts concerts, Anna, en els propers dies, com per exemple al Festival Barts de Barcelona.
1: Sí, perquè torna al Barcelona Arts on Stage en format festival. Tots els concerts es faran al Poble Espanyol aquest dimarts. Toca festa rumbera, per una banda, i actuaran els Gypsy Kings, i de l'altra, Los Manolos, una nit que promet i que segur que passarà volant. Per aquest concert sí que queden entrades encara, en canvi pel de dijous del Joan Dausà, doncs no en queda ni una. Divendres serà el torn del rock and roll del Zimeclan. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete, por favor. Zimeclan celebra 3 dècades de música carretera i rock and roll, i aquest divendres actuaran al Poble Espanyol per repassar els èxits més sonats de la banda. El concert començarà a 9:45 de la nit, igual que el de la sevillana Marta Santos l'endemà dissabte. I ara no canviem de ciutat, però sí que de festival, perquè aquesta setmana continua en marxa les Nits de Barcelona. Les Nits de Barcelona hi actuarà Mica, que el sentim de fons en aquesta cançó. L'artista libanès actuarà dijous als jardins del Palau de Pedralbes a les 10 de la nit. Abans, però, dimecres serà el torn de Taburete, que té les entrades exaurides, i dissabte al McLari, i diumenge i dilluns de la setmana que ve, doncs farà doblet a Kuna Group Music, que ja fa temps que van penjar el cartell de Tot Venut. Marxem ara fins a Castelló d'Empúries. Si m'estimo en bogeria, si ho faria tot per... Aquesta setmana arrenca la 6a edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries, que s'allarga fins diumenge. La programació d'enguany compta amb 12 concerts que es fan en 6 espais emblemàtics d'aquest municipi i també d'Empúria Brava. Dimecres serà el torn de la banda Clima, divendres el del cantautor empordanès Ernest Prana i d'un dels grups centrats de la programació, que és Ginestà, que presentaran el seu nou treball. Dissabte actuarà una de les veus més reconegudes del pop català. Masoni també passarà per l'estiu el mateix dia que l'Alba Armengou. L'últim dia del festival, diumenge, els encarregats de tancar la 6a edició de l'estiu seran, per una banda, Tomeu Penya, referent de la cançó d'autor, i de l'altra, el duet Alosa, una de les revelacions del panorama musical català. Seguim fent una mirada a l'agenda de l'ECOC. No toquem la terra, no toquem la terra, no. Aquesta setmana el cantant de la Bisbal farà triplet. La primera parada la farà en un lloc que coneix prou bé, perquè actuarà a casa, al Festival Internacional Terracota Museu. Això serà dimecres. I la segona actuació serà a l'Alt Empordà, a Garriguella. L'ECOC actuarà al Festival Terrer. I la gran cita de la setmana serà dissabte al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Anem ara fins a les Garrigues. Que tu i jo fem, sento que és un delicte. Toca'm de nou i ja estic de viatge. Gira't, bebé, que vull veure en passatge. Aquest cap de setmana a Juneda s'hi celebra Els Rentadors, el festival que transforma els antics rentadors del municipi en un espai únic de música en directe. Cada dia es podrà gaudir de més de 3 hores de música en directe. Olga Zuet serà l'encarregada d'obrir el festival dijous a les 8 del vespre. Després serà el torn del trio de Ponent, Silvestres, i per l'últim, doncs, l'artista que sentim de fons, Kelly Azaia, que presentarà el seu nou projecte, Odaro. Ell actuarà cap a 10:15 de la nit.
0: Deixa'm endevinar. Aquests no poden ser altres que Grego Tecno.
1: Exacte, Grego Tecno, que actuaran divendres, on també hi tocarà el duet Alosa, i Júlia Cruz. I dissabte serà el dia de Pastora, Gerard Taledo i Bru. Quines coses de mi t'han portat fins aquí. I ara sentim la veu de la Clara Vinyals amb el seu projecte Renaldo i Clara, perquè aquest dijous la lleidatana passarà per la Roca Humbert de Granollers, que un any més obre les portes al juliol per oferir vespres de música, circ i cultura. Renaldo i Clara actuarà dins del programa Obert per Vacances a les 8 del vespre, i encara queden entrades.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És l'energia dels Doctor Prats. Amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Sí, avui és dimarts, avui és l'últim dia de juny.
1: Oh.
0: Dia 30. Hi haurà un juny l'any que ve, Sergi, no pateixis.
2: És que m'agrada molt el juny.
0: Bon dia, Laia.
3: Bon dia, Roger Seró, què tal?
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, oients, com esteu? Mira, ens saluda ara mateix en Jordi, aquell oient, just el que ahir, com que presumia de viure al Pirineu, Laia, que tu...
3: Sí, a Pardines, me'n recordo.
0: Mira, doncs sí, diu, soc en Jordi de Pardines, al Ripollès. Com aneu de calor, a la capital?
3: Que
0: cabra. Insulta quan hagi acabat la lectura.
3: Sí.
0: Diu, aquí tenim 15 graus.
2: Vale, m'hi sumo en l'insult de la
0: Laia. Sí, diu, tenim al balcó un pam obert nòrdic fins al coll.
2: La mare que el va parir.
0: I ahir va ploure un parell d'hores. És veritat que avui també s'esperen ruixats de tarda no tan potents com els d'ahir, eh?
3: Bon dia. Sí, ahir potentíssim. Se serà en alguns llocs, bueno, perquè
0: menys,
3: a casa meva ni mitja gota.
0: Menys potents que els d'ahir. Mira, t'ho diu el Tomàs doncs Molina. Imagina't. Com comencem el dia?
4: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relatiu més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
0: Ah, gràcies, Tomàs. Laia, segueixes posant la teva
3: d'incredulitat.
2: Amb el grat de mar tampoc va caure.
3: Ara també us dic, igual que us dic una cosa, us dic l'altra. Aquesta nit no podria fer servir el verb refrescar, però no ha fet tanta calor.
2: Com que no
3: calor? Claríssim, a més a més. Ha baixat segur la temperatura, com a mi no hi havia la xafogor de la nit anterior. No, estic comparant amb la nit anterior. O sigui, almenys passava una mica d'aire fresc.
2: Aixabrat a tot el país.
0: Aquesta matinada, a les 5:50, jo anava pel carrer, com cada dia, venint a la ràdio, mirant Twitter, la tanda de penals de Marroc.
2: Jo l'escoltava.
3: Sí, m'han dit que ha anat bé per Marroc. Ara m'ha sabut una mica de greu per Holanda, t'he
0: dit. Però som dit Marroc o no?
3: Sí, però m'ha sabut greu per Holanda.
2: L'últim penal ha marcat el català, eh?
0: Laia,
3: què us pensàveu? Si jo fa temps que us ho dic.
0: Com es deia el català de Marroc, que no som fans?
3: Ai, merda. No me'n recordo, però...
0: És el jugador de la jornada, el de la victòria de Marroc de fa pocs minuts contra Països Baixos. A les 7:05 minuts ja, avui és 30 de juny, com us dic, això vol dir que avui és el Dia Internacional de les Xarxes Socials. Quiero ser famós en Instagram. Oients, la pregunta del dia. Avui també en format confessió. Quin us heu fet aquesta temporada de les xarxes socials? Admeteu si teniu algun propòsit a complir i expliqueu-nos si seguireu els consells de la Laura Grau per rebaixar el ritme d'ús de xarxes durant aquest estiu que ja ha començat. Què sí que compartireu de les vacancetes? Expliqueu-nos quin mem representarà millor l'estiu que us depara. Comencem llegint el comentari de la Maribel, que m'ha agradat perquè és un oient relativament recent, que diu que es va treure totes les xarxes socials i en té zero. Diu, i ara, amb el vostre grup que acabo d'entrar, estic enganxada a llegir-lo. És com la metadona d'aquesta audiència, és el grup de WhatsApp dels experts.
3: Clar.
0: Tot el dia consultant.
2: Clar, WhatsApp és una xarxa social,
0: sí,
2: no?
0: Sí, compte. Clar. Torna a estar enganxada a la Maribel. És el tema...
3: Una mica menys tòxica que altres, també podem dir-ho, però...
0: Sí. L'Emmanuel diu, jo xarxes socials només les miro en plan restaurants, mirar ressenyes per saber si està bo o no.
2: Bona.
0: Cap salseo. En Roger ens diu, jo aquest estiu aprendré a posar límits.
2: Ànims.
0: No sé què massa que té a veure, però a veure, al setembre ens diu si t'has apuntat. Al final també és apuntar-se a cursets i conèixer gent, no? M'he apuntat a un curset d'aprendre a dir que no. Coses d'aquestes. La Mireia diu, jo he flipat com la Laura Grau es pot desinstal·lar l'Instagram durant les vacances. Jo no em sé ni la contrasenya, per tant, no goso desinstal·lar-me.
2: Jo també em passa el mateix.
0: Sí, per si de cas no pogués entrar mai més, eh? Li diu un mesú l'Adrià i confessa la Mireia. Diu, aquí el grup de WhatsApp dels experts jo llegeixo un diagonal. N'hi ha tants que no sé ben bé de què esteu parlant. Mireia, no pateixis, perquè jo també els vostres comentaris els deixo molt per sobre, els entenc la meitat i l'altre me l'invento per fer una mica així divertit, eh? I diu, m'agradava molt llegir les notícies o el que penjaven, els perfils que m'agradaven, però ara a xarxes socials només apareixen perfils que no m'agraden gens. Sí que és veritat que són xarxes potser una mica devaluades. Seu, depèn de quina.
3: Suposo que sabeu
2: que
3: sí,
2: encara
3: no?
2: Hi soc, eh? A Facebook encara hi soc.
3: Sí, eh? Jo ja m'ho vaig treure. Va ser una mica per error, però ho vaig treure.
2: Sí.
0: Jo el faig servir per mirar fotos antigues de gent que conec ara i que se n'han oblidat, que tenen mil fotos allà penjades, però no digueu gaire. Estan totalment obertes.
2: Jo el que me n'adono, Facebook té allò de vas dir això, vas penjar això fa 15 anys.
0: Sí,
2: però
0: això
2: clar, com que només vaig penjar aleshores, clar, tota la meva vida és un record del passat.
0: Sí. No, el tema efemèrides jo trobo que és el gran valor de Facebook.
2: Sí,
0: eh?
2: És l'únic, crec.
0: Et permet tirar molt enrere.
2: Sí.
0: En Ferran diu, jo un cop vaig passar molt mal tràngol perquè vaig apagar el mòbil en un viatge amb avió, això em va passar a mi també, i des de llavors no l'he pagat mai. Perquè diu en Ferran, en arribar a destinació el vaig tornar a engegar, ni idea de quin era el pin.
2: Hosti, noi.
0: Això, alerta, jo vaig patir i vaig fins i tot gastar un intent i allà em vaig cagar. Què fas jo? A fent un trànsit en un aeroport a l'altra punta del món, no puc engegar el mòbil.
3: I vas fer un detox de meravella.
0: No, el segon ho vaig encertar.
2: Home, és que si no...
3: També que hauria anat.
2: Tenim molta cosa, eh?
0: Diuen Ferran una cosa que recomanen molt els experts en seguretat i els hackers, diuen Ferran, des de llavors que sempre porto un cartonet amb el PIN, eh? Això a la cartera. Molt útil.
2: No expliquis això.
0: Portar mòbil i la contrasenya a sobre. En Jordi diu que mai he tingut Twitter, mai he tingut Facebook, mai he tingut Instagram, ni Spotify.
2: Molt
0: bé,
2: Jordi.
0: Només tinc WhatsApp per comunicar-me.
3: Sí. Molt saludable.
0: En Jordi és aquells que es va quedar al Facebook, eh? No va arribar a l'Insta, però Facebook sí, i TikTok també. Està als dos extrems del ventall de les xarxes.
2: Jo TikTok no l'he tocat.
0: Diu, com vull tenir el cervell en mode off, començo a fer dumb scroll al TikTok, que per això està, eh? Per fregir-te el cervell una estoneta si vols desconnectar.
2: Sí,
0: és curiós com un lloc tan frenètic com el TikTok serveix per esborrar el teu cervell. És com si no hi passés res a dintre. Tot passa a la pantalla.
3: Sí, és el que té les xarxes socials, eh?
0: Si necessiteu aquest tipus de teràpia, per això estan les xarxes. Les 7 i 8 minuts d'aquest dilluns de dimarts. Sentim àudios, també. Respostes a la pregunta del dia en format àudio.
1: Quan els amics de debò em pregunten què tal, com estàs, sempre els dic, vols la veritat o vols una foto d'Instagram? Perquè acaba sent això, les fotos d'Instagram, no? Sempre estem tot tan perfecte i tan magnífic i no es veu el abans o el després, no? Crea realment una falsa edat, però que ens té tots enganxats. Parlo per mi, està clar. Com ho farem per desenganxar-nos? Ostres, jo no tinc les notificacions activades, d'Instagram, això sí que no. Jo sempre dedico a algú que si vol parlar amb mi, que m'enviï un WhatsApp o em truqui, perquè si no, crec que si vols ho pots fer. És simplement decidir-ho. Jo tinc molts amics que ho han fet, De cop i volta diuen, no penjo res més a Instagram, només xafardegen. Si vols ho pots fer.
5: Xarxes socials que de vegades fa servir menys. Si les fa servir és només com a lector. No, passo del que diu la Laura Grau. No me les treuré. Simplement, doncs, el que faig és mirar allò que m'interessa i no respondre res i ja està. No em provoquen cap trauma.
6: Un mundo fuera de control necesitará un ordenador.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: es connecten per interactuar, compartir informació, trobar una mica de jogo. Un combat que avui farem amb els combatents que els pertoca avui, el Sergi i la Laia. Què tal? Esteu a punt?
1: Sí, estem super a punt.
0: Laia, avui un combat net, sense cops baixos, entenent cops baixos. Ja estic cabron 17 vegades, Laia.
1: Sí, bueno, perquè és que ja em fa sortir d'un punt de partida com de...
2: Estava faltona.
1: Sí, sí. Bueno, perquè, clar, porto perdent com 46 combats.
2: Saps què passa? Que vas al final del curs ja tan a la vora que ja t'hi pixes damunt.
1: Sí, una mica
0: bé. Oients, recordeu que la decisió és vostra, heu de decidir si ve en Sergi o la Laia guanya el combat de cançons. Només hi ha una norma, no posar cançons d'internet primitiu com aquella Atrapados en la Red, de tant en blau.
2: La tenies en ment, Sergi?
3: La tenia molt en ment.
0: Vale, i doncs tu també, Laia. Coses una mica més recents. Arrenca.
1: Doncs vinga, atenció, perquè comencem forts, i en aquest país anar forts només vol dir una cosa. Oques grans.

0: A veure, recordeu, eh? Aquesta cançó ja comença a tenir uns anyets, però és molt oportú, trobo, posar els osonencs, perquè si una cosa són els oques grasses, és bastant conseqüència. Sabeu que tenen, i de fet podríem dir que han tingut gairebé des dels inicis, un perfil més que baix a les xarxes.
1: Bueno, l'han tingut a tot arreu, el perfil baix.
0: Sí, d'acord, però també
1: a les
0: xarxes.
1: Entrevistes,
0: no
1: tot
0: tant com a xarxes.
1: Home,
0: jo trobo que
1: ara
0: al final sí, però al principi,
1: no,
0: que entrevistes encara hi anaven més, i en canvi a xarxes, bastant desapareguts. Han viscut una mica sense ser esclaus de tot això. I a veure, això té molt mèrit, tenint en compte que per un grup de música, una mica, si no ets a les xarxes, no existeixes. Trobo que és de rebut doncs, retre'ls aquest homenatge, perquè ho han fet molt bé, han sabut ser conseqüents i creure amb els seus principis. I mireu, 4 Sant Jordis amb un post cada 27 setmanes. Vull dir que,
1: Sant Jordis? Com es diu 4 Sant Jordis?
0: Vull dir que...
1: Bon bueno, plan... Estadi Olímpic.
0: Estadi Olímpic, això, veus?
1: No, no, que és bastant més, eh?
0: Sí, perdó. És que ara hi ha tants concerts que m'he embolicat.
1: Sí, ja comences amb una errada, és això?
0: No, Estadis Olímpics, però em vaig entretenir a mirar cada quan
1: Laia,
0: fan els posts.
1: No siguis nerviosa, ja sé que portes molts dies sense guanyar.
0: Estic tan
1: jo començo amb el sexeni i la seva cançó per la

0: Una cançó que ens convida a llançar el mòbil ben lluny, farts d'utilitzar-lo per rebre trucades de merda o per navegar veient vídeos inútils en forma de reels dels que ja no saps com sortir-ne. Ja veus que començo fort, Laia, més fort que tu, perquè aquesta cançó de més likes serà que no s'ha punxat, eh?
1: A veure, mira, com que m'he cansat de perdre, avui només hits, no farem experiments,
0: sí?
1: Perquè què me'n dieu si us porto la cançó amb què es van fer famosos ni més ni menys que els Tiets?
2: I és que jo també he fet servir l'excusa de que no m'anava a l'Insta perquè em passessis el WhatsApp.
3: En Xavier diu, guanya en Sergi.
1: Joder,
3: ho ha dit, però ho ha dit abans que comenci el combat.
1: Ah, si no val.
3: I en Raül s'hi suma i diu, jo vull que guanyi el combat al Sergi. Bueno, no és que vulguis, és de...
1: Diu, però què us he fet jo,
3: diu en, Raül, és que m'agrada trolejar. Espera't a sentir les cançons i vota una cosa o l'altra.
1: Si és per trolejar o...
3: Continua, Laura.
4: Sí, la Laia.
1: Sí, mireu, aquesta cançó, per qui acabi de néixer mateix, és Recursos Humans, tot i que tothom la coneix com a Tinc una casa,
3: home, tant,
1: de fet,
3: tant,
1: és que clar, van ser que es van fer famosos, i era fa dies, el 2019. En aquell moment encara no estava tan instaurat això de lligar a través de les xarxes socials, i era aquesta frase de jo també he fet servir l'excusa de que no m'anava a l'Insta perquè em passessis el WhatsApp, i en aquell moment doncs, que em va fer bastanta gràcia, trobo. Si ho diguessis ara, doncs potser no seria el mateix. Per cert, si voleu sentir els Tiets en directe, aquest dijous passen pel Pausa de l'Albert Miralles, per tant, els tindreu per sentir-nos en directe.
0: Ara, atenció, perquè tiro una cançó amb el nom d'una plataforma

0: Saps com es diu aquesta cançó, Laia?
1: No.
0: Es diu TikTok.
1: Ah?
0: És TikTok de la Queixa. És una cançó de l'any 2010 amb la que va debutar aquesta cantant californiana. El més paradigmàtic és que TikTok es va llançar l'any 2017. Per tant, la Queixa era una visionària.
1: Ja
0: la va crear i després es va fer la plataforma. El colmo de tot plegat és que després a la plataforma la cançó doncs va ser de les més utilitzades pels vídeos, eh? Perquè el nom a vegades fa la cosa, Laia, tu ho entens o no?
1: És dificilet, eh? Mira, anem-me'n cap aquí perquè no té ni dos anys aquest DMs de la Uineta.

0: tan, tan.
1: No em digueu que no mola.
2: És una cançó molt estranya perquè és cançó que sembla amb aquestes campanes que parli de Nadal, sí. La va utilitzar 3CAT per cançó, sí, de l'estiu.
1: Per tant, per tot l'any, què
2: sí,
1: sembla?
2: Sí, sí, això sí.

0: sentir.
1: Aquesta cançó es diu Aprendre pel cul. Parla de desconnectar d'aquella parella que t'ha deixat, però aquí segueixes la pista a través de les fotos que penja dels seus superplans estiuencs. No ho feu, això.
2: No ho feu, no ho feu.
1: Si és una ex o un ex, deixeu-lo allà, on sigui. Sí, home, no cal seguir-lo.
2: No us farà bé, tampoc.
1: Laia, no ho facis, això, seguir
2: ex. No, jo no ho faig.
1: No li tiris fueguitos, tampoc.
2: Només per tu, els fueguitos, pels reis.
1: Gràcies.
2: Mira, doncs jo volia acabar amb un megahit, digue-li megahit, digue-li cançó infravalorada d'un grup ja malauradament desaparegut. Escolteu. Oh.

0: Va, Laia, que ha guanyat per un clic, ara.
1: Home, és que estem fent un esmorzaret, no un fotocall. És la millor frase que s'ha fet de la música que parla de xarxes socials.
0: Home,
1: és que
0: tants absolutament.
1: Tants grups que tornen sense que ningú no els hagi demanat i els jovens que tant els trobem a faltar, no hi ha manera que s'hi tornin a posar. A veure, aquesta cançó es diu It Girl Meua, és boníssima. És que no em facis més fotos cuinant l'arròs. Què importa això als teus seguidors?
2: Laia,
1: és que
2: és els joves s'han fet vells.
1: No jo és acabo... veritat, que tornin els joves, sisplau.
2: Jo acabo amb un homenatge a aquesta xarxa social que ja la gent deixa de fer servir, però que encara ens estimem una mica. No teme.

0: No te metes a mi Facebook, segurament aquella primera plataforma de la xarxa a la que ens vam enganxar tots i de la que recordo aquesta meravellosa cançó d'un argentí que es deia Este Man,
1: que coneixen a casa seva.
0: 2012 ens va regalar aquest tema anomenat No te metes a mi Facebook, era mel pura.
1: Però mel, mel és la paraula exacta. Si avui guanya en Sergi, jo ja ho dic ara que dimiteixo.
2: Bé, mira, Laia, estàs guanyant per 3 clics de diferència.
1: Ai, gràcies a Déu.
2: Això fa temps que no passava, però...
1: Sí, però no cal recordar-ho tant, tampoc.
2: Recorda que els oients tenen temps per decidir-se o decantar la balança, el que duri aquesta cançó, que també t'agrada molt, que són els Belén Sebastián.
1: Ai, sí.
2: Ara de seguida tornem, després d'aquest dia assolellat, Another Sunny Day, i parlem del GTA i de qui guanya aquest combat de cançons.
0: Estic remuntant, estic remuntant.
1: No, no.
2: Estàs excursant distàncies, no remuntant.
0: Vaig a votar-me.
1: Pobre de tu.

0: Així sona els experts.
1: Teniu
0: vergonya.
1: Teniu Conan. No,

0: Cruel.
1: Vale.
2: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. El planeta en pau.
3: Heads above your heads, now! You stay! La 7 i 24, per cert, l'acudit del dia, els acudits del dia, ja han aparegut, en Xavi diu, no té meta en mi Facebook, ¿vale? De meta,
4: ah,
3: ok?
4: Hosti,
3: i l'Albert Font, que diu, soy para Juacho y me voy a la tanda de penaltis. I li diuen, ¿para qué? Paraguaixo.
4: Bé,
3: han guanyat la tanda de penaltis, no?
4: Han guanyat els alemanys.
3: Bé,
4: sí,
3: doncs,
4: sí, Paraguai ha guanyat
1: Alemanya. I Alemanya està eliminada?
4: Sí, Alemanya eliminada.
1: Què dius?
4: De moment no hi ha cap equip europeu a 700, eh?
1: Això, tot això no estava previst, no?
4: No gaire, no.
3: Home, és que si no, quina merda de mundial, no?
4: Clar.
3: Diu, mira, per això.
4: Una mica sorpresa.
1: O sigui, guanyarà cap verd i Alemanya està eliminada.
4: Però al Brasil li va costar, guanyar a Japó, vull dir que...
1: Que fort.
3: Laia, has guanyat la cosa aquesta del combat de cançons?
1: Ai, que bé, ja podien eliminar Espanya.
4: Felicitats, Laia, molt bé.
1: Gràcies.
3: Sergi, causa eliminat, eh?
4: Sé,
3: i per cert, aquests dos acudits que ens heu dit, oients, també eliminar-te el miniquiz d'avui, eh?
4: Exacte, absolutament.
1: No els diguis això,
3: el que bueno, el que sentim és el tràiler del GTA 6. Ja queden només 5 mesos perquè es publiqui aquest esperat videojoc de la companyia Rockstar Games, el nou GTA, que es prepara pel llançament el dia 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords, i em refereixo a rècords de tota la història dels videojocs. Penseu que l'anterior, el vigent, el GTA 5, va sortir el 2013 i la gent, que encara hi juga, té moltes ganes, 13 anys després, que aparegui un nou GTA. Jo recordo que hi ha memes de lo que triguen a sortir el GTA, que ja són antics. Aquell meme de fa 10 anys de quan sortirà el nou GTA. Doncs apareixerà el novembre per la nova Play, la nova Xbox, i per la gent que no ho conegui, el GTA és un joc sobretot molt divertit, amb molt d'èxit, de món obert que combina totes gèneres. Hi ha conducció, com diu el títol, no només cotxes i motos, avions, trens, missions secundàries de persecucions, combina la conducció també amb el que és l'acció, sense ser estrictament shooter, doncs has de disparar bastanta gent, o també una mica d'aventura, sense que sigui estrictament una aventura, hi ha molta missió i molta historieta amb el personatge. Sempre molt cinematogràfics, mil referències al cinema, amb pel·lis de criminals, de mafiosos, de pel·lis policíaques, i sempre personatges, per qui es queixi que són històries de crim, doncs és com el cinema, són personatges que de classe baixa, eh? El meu GTA és el 3, el San Andreas, que portàvem en CJ, aquest jove negre d'extraradi.
4: Aquest vaig jugar això.
3: Aquest era el teu, eh? També.
4: Sí.
3: El següent recordo que el protagonista era un immigrant macedoni i anàvem de Los Angeles a Nova York, en aquest cas, i tirava enrere el temps. I el nou, el recent, a mi em mola el Trevor, que és el blanc, però és un blanc white trash, aquest personatge outsider, imprevisible. Sempre molen els personatges del GTA. I atenció, Laia, 25.000 anys després podrem portar una noia. Hi ha gent que s'ha queixat, us foteu i marxeu del món dels videojocs. No us volem.
4: Quan hi ha gent que es queixa que hi hagi una noia.
3: Bueno, que en aquest cas es poden portar dos personatges, un noi i una noia. Mira que el GTA l'anterior, el vigent, hi ha tres homes que pots portar.
4: Sí.
3: Aquí pots portar dos personatges, un noi i una noia, per fi. Sí, sí. Bé, doncs no els hi donarem veu aquests personatges. Els que siguem queixo, i la notícia que us dono avui és que jo sóc molt de comprar els jocs físics, no perquè sigui un clàssic, sinó per motius molt evidents. És a dir, jo em compro un joc, el vull tenir jo,
4: clar,
3: i si vull, li deixo un amic, i aquest li deixa un altre, i entre tres juguem a 6 o 7 jocs, o si un joc no m'agrada, el venc al Wallapop, o si m'agrada molt, el poso allà i la lleixa amb els llibres, perquè em fa il·lusió.
4: I això no serà així ara?
3: Jo em creia molt intel·ligent, Rockstar ho és més que jo. Si et compres l'edició física, 80 euros com a joc de triple A, dintre, sabeu que hi haurà la caixeta, no hi haurà el joc, hi haurà el codi de descàrrega. És a dir, no hi ha edició física, hi ha només edició digital, i així eviten, suposo, arribar al mercat de segona mà. Sentim l'Albert García, excompany d'aquest programa, crític de videojocs del programa Generació Digital d'ICAT i la persona que més en sap de jocs de Catalunya.
5: Tot i que encara no l'he pogut jugar, Grand Theft Auto, crec que no l'ha jugat gairebé ningú, més enllà de la gent de Rockstar. Sí que puc parlar pel que fa a Grand Theft Auto, a la franquícia, i bàsicament jo penso que els ingredients que posa sobre la taula Grand Theft Auto és la llibertat que et dona, el fet de tenir tu un espai virtual, que en aquest cas és una ciutat, i la llibertat que et donen amb el personatge, agafar tot tipus de vehicles, formar part d'una història doncs, de criminals, no? De lladres, és una història de delinqüents al cap i a la fi. A banda de la llibertat, jo diria que l'altre element és l'evasió que et proporciona, amb una música espectacular. Els guions dels jocs de Rockstar acostumen a estar molt ben escrits, són guions de molta qualitat, veurem en aquesta nova entrega com serà, perquè canvia el guionista.
3: Doncs arriba aquest joc amb molta expectativa, ens respon un oient com la Thaís, que diu, el meu fill ja s'ha reservat el GTA 6,
4: carai,
3: i s'ha reservat la versió cara, el de 100 euros. No fos cas que es comprés només el de 79. Suposo que té tots els extras.
4: Home, els deu tenir.
3: No, li hem dit, Thaís, bé, li has donat tu els diners? I diu, no, els ha anat estalviant.
4: Ben
3: clar,
4: fet,
3: amb tants anys,
4: home,
3: diu és més de la seva tieta que seu, aquest GTA, que apareixerà al novembre. Molts analistes vaticinen que es pot arribar als 30 milions de còpies dels primers dies i 60 milions de còpies al primer any, superant així l'antiga entrega. L'expectació és tan gran que també hi ha gent que preveu absentisme escolar, això terrible, o absentisme laboral, això ja és el vostre problema, el dia del llançament del GTA 6.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Segurament t'estimo, et canten els Amics de les Arts per acostar-nos ja o sobrepassar la barrera psicològica de 7:45. Això vol dir que és l'hora de les notícies. Amb l'Anna Closa, bon dia i bon dimarts.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dia 30 de juny?
1: Doncs que avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que havia previst el govern. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. En l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. Avui, per cert, surt a la venda el llibre La Caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Mentrestant, a Venezuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Més coses. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%. I acabo a Barcelona perquè ahir fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta-Guinardó per una avaria en una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores sense electricitat i, per tant, sense ventiladors ni aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir de matinada.
0: Les 7:33. Anna, qui no t'esperava saber avui?
1: Doncs porto una notícia pels amants del tiramisú,
2: jo.
1: Perquè... doncs mira, Sergi, resulta que la ciutat italiana de Treviso celebrarà del 9 a l'11 d'octubre la Copa del Món de Tiramisú, que reuneix 240 participants de tot el món i l'organització està buscant 100 jutges aficionats per fer un tast.
2: Vinga.
1: La convocatòria està oberta per a majors d'edat de qualsevol país i no cal experiència en gastronomia. Si t'interessa, has de saber que no és...
2: M'interessa menjar-lo, no fer-lo, eh?
1: Ah, bueno, pots fer de jutge, clar.
2: Això sí.
1: Clar. Doncs no és una tasca remunerada, i tampoc paguen les despeses del viatge, però si us agrada el tiramisú, doncs pot ser molt temptador, perquè, a més, s'organitza una cursa de 10 quilòmetres pel centre històric de Treviso, i com a regal, per qui l'acabi aquesta cursa, doncs hi ha barra lliure de tiramisú.
2: Hòstia, barra lliure? Un moment, a veure, això comença a ser interessant, eh? Va, a veure, mascarpone en vena, vinga, fot-li, fort.
0: Anem als esports?
2: Va.
1: Lewandowski ja no és jugador del Barça, ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. Enzo Maresca és el substitut de Guardiola al Manchester City i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris i ara sí, pel que fa al Mundial, fa una mica més d'una hora que el Marroc ha eliminat els Països Baixos de Koeman de la Copa del Món. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a 1 i han hagut d'anar als penals, i el Marroc ha sigut aquí doncs quan s'ha acabat imposant per 2 llançaments a 3. Aquesta nit també hi ha hagut sorpresa
0: també,
1: perquè...
0: Perdona, em permets dir el nom de l'ídol català que estàvem buscant? La
1: qui
0: persona
1: és?
0: Que
1: com es diu?
0: Ha aconseguit marcar l'empat al minut 90 no sé quants, Ismael Saibari Ben El Basra, nascut a Terrassa.
3: Sí, el que passa que és així com hi ha l'altre jugador que és d'Osona, aquest de més petitó ja se'n va anar a viure a Bèlgica, i aquest no crec que recordi res de català.
2: No parla català aquest?
3: No ho sé, però seria estrany perquè de molt petit ja se'n va anar a viure a Bèlgica.
0: Ara investigaré com es diu l'altre. Continuem.
1: Doncs Països Baixos, que ha quedat eliminada, igual que Alemanya, per sorpresa, que també ha quedat eliminada després de caure també als penals contra el Paraguai. De fet, és la primera vegada que la selecció alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil, per cert, ha patit contra el Japó, però ha acabat passant a vuitens per 2-1, marcant el temps afegit. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
0: i el temps que tindrem per avui?
1: Doncs després d'una nit tòrrida a la costa i tropical a l'interior, aquest últim dia de juny serà calorós. Les màximes pujaran lleugerament i les més altes del dia rondaran els 40 graus a les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de Girona.
0: I més oques grasses ara amb els seus elefants voladors que entren a l'Antena Dicat, ara que són 2:45 i un minut de 8 del matí. I de seguida la Laia amb el seu conte. Avui de quina àrea?
3: Avui arquitectura.
0: De quina època?
3: Actual.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
2: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts.
10: ICAT. Les 7:42, mira, Laia, per atenció, l'altre ídol futbolista que se'ns havia quedat penjant, la Youve Amaimouni, nasqué, com tu bé dius, a Vic, criat a Manlleu i format a les categories inferiors del Voltregà, tot i que ahir no va jugar, però sort dels nostres oients, molt fifes ells, com ara en Ferran Quintana, que diu, ei, que us esteu deixant en Xavi Riat, que és de Palma,
11: sí.
10: I que ahir sortí a la segona part substituint un company. Doncs a Team Marroc, estarem atents al segon partit contra Canadà, em sembla.
12: Marroc-Canadà. Per tant, el Marroc té totes les de passar.
11: Després podrem sentir, no dic exclusiva, però no és veritat, podrem sentir declaracions del seu entrenador al Voltregà.
10: Ah, què dius?
11: El que el va tenir quan era petit.
10: Guai.
11: Sí.
10: Ara centrem-nos en l'arquitectura que m'havies promès. És l'hora del compte, anem a xarxes i ens hem de fer fans de quin compte?
11: Doncs mira, de fet és una aplicació que es diu Ruta. De fet, sabeu que és l'any de l'arquitectura a Catalunya perquè hi ha moltíssimes activitats impulsades per destacar aquesta art. I la Rutes, es diu, és la nova app per descobrir l'arquitectura catalana des del peu de carrer. Ho han fet els del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i és una aplicació que proposa 150 itineraris arquitectònics que, a més, des del mòbil tu pots dissenyar la teva pròpia ruta bastant a mida, diguéssim. Li diuen Arquimatch i a partir d'aquí tu pots anar fent-te el teu propi recorregut. Hi ha, de fet, 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura, si t'agrada la Roger, amb el cinema, amb la literatura, amb la història, i per exemple et pots fer aquests itineraris a la carta que dèiem. És xulo perquè pots anar descobrint moltes coses diferents que potser tu no ets conscient. Allò que quan fas una visita guiada que dius que si no m'ho expliquen no li sé veure el què, no? Per exemple, en un museu o on sigui. Doncs amb l'arquitectura trobo que passa igual. De fet, podeu entrar-hi, a part de l'aplicació al mòbil, podeu veure la web, hi ha un mapa de Catalunya i a part de moltes altres coses, però en el mapa hi podeu trobar totes les obres arquitectòniques, premiades, catalogades, també aquelles desaparegudes. De fet, per curiositat...
10: Jo vaig fer una ruta dels bars modernistes de Barcelona que
11: molt
10: ja
11: bé.
10: Han destrossat. Llavors ens paràvem en un McDonald's i ens ensenyaven, veieu, ho han trencat tot excepte aquest petit element. O anàvem a un Mango, on venen roba, veieu, això era un establiment, una farmàcia modernista, mireu com era, ho han trencat tot.
12: I deixava una pintada posteriorment.
10: Sí, excepte,
12: no?
10: Això ja era quan fes el donatiu, el guia, i ja eres lliure per fer el que volguessis. T'apuntaries, Laia, per molt malestruga que sigui aquesta ruta.
11: No, m'encantaria. De fet, m'agrada també la idea aquesta de les obres desaparegudes. He començat pel meu poble, he començat a mirar tot el que hi havia, però també després he vingut aquí, a la zona on estem nosaltres, a la redacció d'ICAT, al costat de la plaça Francesc Macià, i me n'he adonat que just aquí, ben bé aquí on som nosaltres, hi havia hagut un casino i també hi havia hagut un... crec que el clico... Ai, que
0: un casino a l'antiga, entenc, no?
11: Exacte.
0: No, o sigui, no un casino com el de Lloret, per exemple.
11: No, un casino... No, no, no, exacte. Bueno, i petitó, perquè clar, dins d'aquests edificis de pisos, però sí que és veritat que és una obra desapareguda, pertanyia al grup Patxà, és a dir, en aquesta zona, no?, zona alta de Barcelona i tal, i hi havia, doncs, una obra important des del punt de vista arquitectònic, que és desapareguda, però que va arribar a guanyar un premi FAT d'arquitectura, per tant, vull dir que... I és xulo perquè, doncs, en pots veure alguna fotografia. També hi ha altres coses que jo no havia... Per exemple, una botiga d'aquí al carrer Pau Casals, que és una botiga que jo hi he passat 46 vegades per davant, i en canvi, quan t'ha anat... T'he de dir que tampoc no hi havia entrat mai, perquè segurament no està a l'abast de la meva butxaca, però quan hi entres, te n'adones que és una obra dels anys 70 que per l'època és molt innovador des del punt de vista arquitectònic. Hi ha fotografies de dins que realment et porta aquesta estètica arquitectònica dels anys 70, no? Que jo no hi entenc gens, però la veritat és que sembla superinteressant en fotografies de Francesc Català Roca, vull dir que són obres documentadíssimes que les tenim, això, literalment al costat de casa, o en aquest cas al costat del lloc de feina, i probablement mai no hi havíem parat atenció. Si voleu veure la web directament és arquitecturacatalana.cat, i si voleu descarregar-vos aquesta aplicació pel mòbil per fer les vostres pròpies rutes, doncs és senzillament Rutes. Hey,

0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dotze minutets ens separen de les 8 del matí, moment que heu de treure el mòbil. Sí, avui us demanem per les xarxes socials i quina relació tindreu aquest estiu. Avui és el Dia Internacional de les XXSS i alguns teniu previst fer una mena de règim i d'altres us deixareu anar compartint tot de fotos de cales que podeu treure de qualsevol lloc. En qualsevol cas, les respostes a la pregunta del dia s'han de fer aquí?
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638 68 4565.
1: I aquí mateix també teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. L'última de cada dia la trieu vosaltres, com sempre, a partir dels 4 tracks que us llencen Sergi, inspirat en...
0: l'efemèrdida!
2: Un 30 de juny, com avui de l'any 2009, els U2 començaven a Barcelona la seva gira 360.

La gira va dur-se a terme per promocionar l'àlbum No Line on the Horizon, editat el 2009, i els concerts van tenir lloc als estadis d'arreu del món des del 2009 al 2011, començant pel del Camp Nou. La gira es deia 360 perquè constava d'un escenari situat al mig de l'estadi que permetia al públic envoltar-lo en la seva totalitat. La gira va ser un èxit de recaptació i públic, la quarta de tota la història. Per tant, avui a la tria de la cançó us proposem quatre cançons d'artistes o grups que han protagonitzat les gires més exitoses de tots els temps, totes d'aquests darrers 20 anys. En el número 4 hi tenim els U2, de qui us hem seleccionat la cançó Magnificent, i en la tercera posició hi tenim Ed Sheeran.

El cantant britànic va assolir l'agost del 2019 la gira més recaptació de la història, superant el rècord imposat el 2011 pels U2 en la seva gira Divide Tour, una gira de concerts que el va dur pels 5 continents i que va començar a Turí el mes de març de l'any 2017. De Ed Sheeran us proposem la cançó més popular d'aquell àlbum, Divide, Shape of You. En la segona posició de gires més exitoses hi tenim els Coldplay.

L'any 2022, el grup de Chris Martin va iniciar la seva setena gira de concerts, Music of the Spheres World Tour, que va ser un èxit sense precedents de públic. Més de 12 milions d'espectadors, que es diu aviat. La cançó que més es recorda de l'àlbum que feien girar, Music of the Spheres, era aquesta que s'han dit My Universe, on també hi col·laboraven els BTS. Però cap gira ha pogut igualar la de la T.

0: The Eras World Tour potser no va tenir tants espectadors com la de Coldplay, superant per poc els 10 milions d'assistents, però va arrasar en nombre de guanys a més de 2.000 milions de dòlars de recaptació, una autèntica borrada. A la gira, Taylor Swift feia un viatge per tots els seus discos, on se podien sentir cançons com aquesta que sona de fons, Shake It Off. Quatre cançons dels artistes amb les gires de concerts que més diners han generat. Quina voteu? Magnificent, Dudós, Shape of You, Dead Sheeran, My Universe de Coldplay o Shake It Off de Taylor Swift?
1: Per ara, les votacions van bastant empatadetes. De fet, U2 i Coldplay van empatats i poques passes darrere la Taylor Swift amb aquest Shake It Off que sentiu de fons, i la quarta de Ed Sheeran tampoc va massa lluny. Avui hi haurà emoció fins a l'últim moment. Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per quina d'aquestes cançons de grans artistes us decanteu per fer sonar quan us diem adeu i fins demà. I ara, sorpresa, els Charango ens canten A la Deriva, 8 minuts per les 8 del matí.

0: com volen. I de La Deriva del Charango parlem de més música del país i estrictament de lletres, perquè tenim les 10 finalistes que opten al Premi Cerverí 2026. Això estarà d'aquí una estona, en començar l'hora de les 8, perquè serà bastant guai. Tenim des de la Ludwig Band fins a Maria Jaume. Serà d'aquí uns instants, s'han fet ja públiques, a partir de les 8 sentirem algunes de les cançons, i d'aquí pocs dies ja les podreu votar. Ara, però, abans d'arribar a les 8, parlem de teatre, perquè, això sí, ja ha arrencat la 50a edició del Festival Grec, que arrenca amb una nova versió de l'òpera dels tres rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i en direcció de Dani Espasa.
1: Unter Haifisch, der hat Zähne.
0: Un clàssic, és una crítica marxista al sistema capitalista i compta amb un repartiment encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Ens ho explica la Marta Vives.
2: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de tres rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i el 50 anys del festival. Marta Pazos.
3: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
2: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb Xafogó i Mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai.
0: Gràcies, Marta Vives, un any més a la inauguració del Festival Grec. Nosaltres ens acostem a les 8 del matí i ara toca el moment de la cançó. I ja sabeu que cada dia us escrivim una cançó, la musiquem amb intel·ligència artificial i vosaltres mireu d'esbrinar quin dels personatges jugables d'aquest programa l'ha escrita. Avui, que és dia 30 de juny, avui és el Dia Internacional de les Xarxes Socials. De seguida llegirem més comentaris vostres. Com es depara aquest estiu a vostre? Hi haurà molts selfies, hi haurà molta story, hi haurà desconnexió total. És postureu, aquesta desconnexió, és performativitat. De seguida, més textos i més àudios. Ara, però, gaudiu d'aquesta cançó, d'aquest personatge que vol anar amb llibertat per la vida, sense fer cas de les recomanacions de la xarxa.

que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: necessitem poc.
1: Era això, així de senzill. Us ho canten els Tiets per començar aquesta nova hora de ràdio. Les 8 i 2 minuts, avui que és dimarts, avui que és l'últim dia de juny, dia 30, aquí amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: En Sergi Vives.
3: Molt bon dia.
1: I la companyia dels oients encantats per la cançó IA, que efectivament l'heu encertada. Marc és en Sergi, l'autor. Et diuen que...
3: En Marc me les ha clavades totes.
1: Diu a l'Adrià, fuà, però què és aquest temazo? En Jordi Fernández, que és el Josep Maria del programa, diu, la podria haver escrit jo. Doncs escriu-la tu. També diu, boníssima, això sí. I en Jordi, des de Palma, que diu, meixap, Sergi, fueguitos, i t'envia 5, efectivament.
3: Gràcies.
1: 5 fueguitos.
3: Llanceu-me fueguitos. Una cosa, la temporada d'estiu, recordeu que tenim programa d'estiu de 8 a 10 del matí les properes 4 setmanes. Farem recull de les millors cançons d'IA que hem fet aquesta temporada. Si la recordeu alguna cosa que us ha agradat, ens la dieu, que nosaltres farem recull.
1: Oients, aprofiteu, aneu dient, perquè tenim tot el juliol amb vosaltres, i si teniu alguna cançó IA preferida, com que són molt exclusives, no estan a plataformes musicals, només les tenim aquí nosaltres amb una carpeta d'àudios, demaneu-les i tornaran a sonar al mes de juliol. Per cert, la confessió d'avui, top de temporada, podem fer spoiler a qui recau?
3: Anna Closa.
1: Vale, d'acord, la sentirem d'aquí a uns instants. En acabar aquesta hora, que ara comencem amb vosaltres, com us dic, amb la companyia d'oients, com en Ferran, que ens acaba d'enviar un passatge de Salvat Papasseit. No sé si voleu que el llegeixi.
2: Sí, Salvat Papasseit, sí.
1: Diu el passatge. Creuant els temporals, s'aprèn a planejar sobrevolant la vida, avançar fent servir la violència del vent com les gavines. I hem dit, Beton d'alguna cosa? I ens diu, no.
2: Molt bé.
3: Ens ve bé per parlar de xarxes.
1: A 30 de juny, Dia Internacional de les Xarxes Socials, que sí, tenen moltes coses bones, però també són el millor escut rere el qual es camuflen perfils de persones molt tòxiques que les fan servir per difondre discursos d'odi o directament insultar, que és una cosa cada cop més habitual.
3: Què m'estàs dient?
1: Per què es converteix en una màscara que treu la pitjor versió de cadascú? Laia, avui, a tema insults, ja que entre ahir i avui ha sigut el personatge del programa que ha dit més paraulotes,
2: t'ha tocat aquest tema. No, és que, a veure, tu dius insults, però també difamacions, notícies falses, amenaces. En definitiva, també molts judicis de valor sense cap argumentació. La sensació una mica és que a Twitter, perquè sí, una mica seria la xarxa paradigmàtica, tot s'hi val. Tant perfils anònims com, tot i que una mica menys, persones amb noms i cognoms que no tenen el mateix comportament quan parlen amb algú altre cara a cara. Doncs mireu, alguns experts parlen de l'efecte de la desinhibició en línia, que és un concepte que ha conceptualitzat John Sular, i aquesta teoria sosté que en determinats contextos digitals l'usuari descarrega tota la seva agressivitat sense mesurar les conseqüències dels seus actes. Això per què? Doncs perquè hi ha molts factors barrejats com l'anonimat, la asincronia, que és a dir, que tu no t'ho llegeixen exactament quan tu ho escrius, també la invisibilitat, això que diem, que ningú no sap qui ets.
1: Perdona, que m'ha encantat això, però no ho he entès. La asincronia, què es refereix?
2: Que tu escrius en un moment, pot ser que ho llegeixi un altre en un altre moment, reaccioni en un altre moment, i allò ja, que t'ha quedat tan lluny a tu de quan ho has escrit, que no és una conversa a temps real.
1: Que no, et falta context, també, vols dir?
2: Sí, no, i que és una qüestió de temps, no, hi ha massa temps entremig, i per tant tu deixes anar...
3: I que potser ja t'has relaxat molt.
2: Clar, tu deixes anar i te'n vas, i allà no hi ha una resposta ràpida, saps? Ningú no et para els peus. Tu vas fent, saps? Fas un fil de Twitter i allà ningú no...
1: No és un debat.
2: No, exacte.
1: Tampoc que els debats siguin molt útils, però això ja és una cosa per l'altre dia.
2: Home, però és diferent.
1: Sí, això és pitjor, és pitjor.
2: Mireu, té a veure amb la percepció d'una menor responsabilitat sobre els propis actes.
1: Oh, i tant.
2: Us ho explico. És a dir, si ningú no sap qui sóc, no hauré d'assumir les conseqüències d'haver-ho dit. És a dir, si l'altre no em coneix, no hauré de veure quines conseqüències té per ell el meu comentari, com li dol, quin mal li fa. És molt més difícil sentir empatia per una persona que no tenim a davant. Si fos el meu veí de l'escala, doncs potser me'l trobaria cada dia i em sabria greu el que li vaig dir ahir,
1: oh,
2: però aquest no me'l trobaré mai més i, per tant, no m'importa. També el fet de no conèixer, com us dic, a qui s'està insultant, el fa menys real, el deshumanitza. L'agressor, perquè sí, podem dir-li així, agressor, pot arribar a fingir que no existeix l'altra persona, o que si ho fa és en una realitat tan llunyana que no té res a veure amb ell i que, per tant, doncs no passa res. I si a sobre hi traiem els matisos comunicatius respecte a una conversa cara a cara, és a dir, el to de veu ens dona moltes vegades doncs, una proximitat amb l'interlocutor o l'expressió facial, però aquí no hi és tot això. I, per tant, em resulta molt més senzill empatia zero. A mi m'ha recordat, quan llegíem documentava per fer aquest tema, sabeu quan els colons parlaven dels pobles originaris americans com a persones infrahumanes, o quan els nazis parlaven dels jueus
3: els
2: que els deshumanitzaven?
3: Exacte.
2: Per distanciar-los d'ells mateixos. Doncs té una mica a veure amb això de el discurs de l'alteritat, el nosaltres versus ells. Aquest que estic insultant a xarxes potser gairebé ni existeix, no? Clar. Aquesta idea de desdibuixar l'altre s'hi suma la del propi anonimat que dèiem. Jo deixo això i me n'oblido, me'n vaig, perquè ja me n'he oblidat de que ho he escrit. No hi ha traçabilitat, ningú no pot venir-me a buscar per això, això no consta al meu expedient, i per tant no he de carregar amb l'autoria d'això que he fet enlloc. És impossible que em perjudiqui. I si els mecanismes psicològics que hem anat descrivint doncs són potents per explicar aquests comportaments, sumeu-hi els arguments tecnològics. El disseny algorítmic incentiva aquesta desinhibició, perquè què fa és premiar amb més visibilitat allò que és visceral, la intensitat emocional, quan està tot molt polaritzat, el conflicte, quan una persona està molt indignada, això ho tira cap amunt, d'acord? Per tant, aquests continguts amb un alt nivell de toxicitat es maximitzen. I, per tant, mireu, hi ha un estudi que va dir que va mirar uns comptes de nous usuaris de TikTok i va demostrar que en només 5 dies l'algoritme multiplicava per 4 la quantitat de contingut tòxic. És a dir, allò que és tòxic, allò que és radical, allò que és misògin, se'n va cap amunt i et surt a la secció per tu amb molta més facilitat que un altre contingut.
1: Doncs digue-nos si esteu d'acord, si us hi heu trobat. I Laura Grau, bon dia, ja que arribes aquí, benvinguda.
0: Bon dia.
1: Quan et trobes propera a una espiral d'insults, t'allunyes, passes, ets capacitat de preveure-ho abans que esclati?
0: Jo he de dir que soc bastant evitativa del conflicte en aquestes magnituds. Ben, o sigui, jo puc discutir de manera més o menys respectuosa 8 hores seguides, si vols, però quan ja la gent passa aquesta línia, jo no m'hi quedo. Uh-huh.
1: Mira, ho tenim a reaccions d'oients, com ara en Ferran, que ja que, Sergi, t'has encarregat de triar les millors confessions de la temporada, però que també els oients les poden demanar. Diu en Ferran, vull que aparegui una confessió que hagi fet l'anterior estudiant en pràctiques, la Mireia Valls, àlies la cleptobacària.
0: Molt bona, sí, molt bona, sí, la Mireia.
1: T'ho has d'apuntar. I també en Marc, que és un oient que s'apunta a qualsevol cosa, diu, jo vull que l'estiu apareguin els experts, l'Aitana Román, Roc Terruell, la Rita Uller i l'Anna Darby.
2: Home,
3: estem demanant moltes coses i d'anys anteriors que ja no tenim.
1: Bé, a partir de dilluns veureu com és la versió estiuenca del programa Els Experts. Recordeu, farem programa estiuenc el juliol cada dia de 8 a 10. I ara, com us anunciàvem fa uns minuts, parlem de Premi Cerverí, que crec, Laura, que també tu et mola analitzar les lletres.
0: Molt, m'encanta. I sempre me les miro molt.
1: Tu també pots votar les 10 cançons finalistes, ja les tenim, les que opten a ser la guanyadora a millor lletra en català de l'any 2026.
3: El forner de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
2: La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi.
4: No diré i demà partiré, faré la volta al món.
3: Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calariu.
4: Dies que no entenc, que coi em passa.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: S'apagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
3: Mori el Branch, de Fetus.
5: Joan

Balcons i cavalls, de gavina.mp3 i al·lèrgiques al pol·len. Com si de sobte tingués sentit tota la por. Vas dir-me quan es feia fos. Enganyar-te, de la Ludwig van.

0: mare.
1: Non, non, non, de Magalí Sare.
2: El mar canta, l'illa, malves verdes, les penyes escolten.
3: Festa i drama, de Maria Jaume.
1: Terra de guapes, de Sandra Montfort.
4: Tinc

0: doncs aquestes són les 10 cançons nominades. Una de les 10 es proclamarà com la cançó amb la millor lletra en català publicada l'any 2026. Digueu-nos-ho ara mateix al WhatsApp, però recordeu que també podeu votar a partir de dilluns vinent, dia 6, i fins al 6 de setembre podeu entrar al web de Catalunya Ràdio a votar la vostra preferida, la que creieu que també té millor lletra. Centreu-vos en això. I el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona a l'auditori d'aquesta ciutat.
1: Mira la que sentim més de que va guanyar l'any passat, Montxerí, de Maria Jaume i les Fades.
0: Jo no vull un amor de teletrucada.
1: Exacte.
0: Entre París i Lloret gastem massa dades.
1: Bona cançó, bona cançó.
0: Ara seguim al matí amb en Robbie Williams, que també sap d'escriure lletres. It's okay, Until the Drugs Stop Working. I ara la Laura de seguida ens portarà la sublimació del seu espai, cançons infravalorades, avui de grups a sobre infravalorats.
2: Exacte.

0: Així sona els experts.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de l'Heràldica, per tant, parlem d'escuts.
2: Surten escuts en aquesta cançó?
1: No.
2: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: en punt.
1: Sí, comentava Laura als companys a l'hora anterior que encara no havies arribat, que ja surto de casa a vora les 5:38, que és una bona hora per caminar de bon matí. Sí. I el que he fet pel camí, com que era en aquell just moment on Marroc tirava la seva tanda de penals, és mirar el mòbil a veure qui guanyava la tanda.
2: A mi és veritat que això m'està desconcertant moltíssim, perquè clar, a hores absolutament surrealistes, la gent cridant pel carrer.
1: Bueno. Sàpigues també que jo soc team Marroc, perquè són juguen els únics catalans, o que jo segueixo, entre ells la Llup, que ahir no va jugar en aquest partit, Laia, però has trobat una mica més aquest perfil d'aquest jugador nascut a Osona, criat a les categories inferiors del Voltregà i que ara està disputant el Mundial de Futbol.
3: Exacte, nascut a Manlleu, va iniciar la seva trajectòria al club de futbol base voltreganès i això directament l'ha portat a la Copa del Món. Sí que és veritat que entremig, quan va tenir 10 anys, la seva família se'n va anar a viure en un altre país, em sembla que és a Bèlgica o a Alemanya, i a partir d'aquí doncs, va començar també amb categories inferiors de clubs alemanys. Però m'ha fet molta il·lusió trobar que la gent de Taronja TV, que és una televisió local de la comarca d'Osona, doncs han pogut anar a buscar aquells entrenadors que va tenir ell en aquelles categories inferiors del Voltregà i volia posar-vos doncs, el petit reportatge que han fet, que m'ha semblat superxulo.
4: Porto tota la vida fent d'entrenador, amb tornejos de tot, i és el nano més amb diferència, més bo que he vist.
5: I ara quan el gener, de cop i volta, apareix, hòstia, però si aquest nano és la Llup, el que havíem entrenat aquí.
6: De jugar al camp de Sant Hipòlit de Voltregà a una convocatòria mundialista amb la selecció del Marroc. Estem parlant de Llup. Per conèixer més aquesta història, anem a parlar amb el seu entrenador dels seus inicis aquí al Voltregà.
5: I ara hi ha un dels pares que va dir, oita, vindrà un nen magrebí que ve de Manlleu. I es presenta un dia el seu pare, hola, Jaume, que escolta, que vinc a portar el meu nen. No va caldre ni 5 minuts, perquè tan sols com corria era un atleta, aquest nen. Era baixet, un atleta, una esquerra espectacular. La dreta no, la dreta la tenia només per repenjar-se i plorar. Els pares es van quedar sense feina. Al trobar la feina se'n van anar a viure a Alemanya i allí aquí els hi vaig perdre la pista.
4: Mira, allà al bar som una colla d'amics i cada any fem una aposta de jugar amb 10 euros per veure qui guanya el Mundial. Jo he dit, jo aposto per Marroc pel meu exjugador que he tingut. He apostat els 10 euros per ell. Perquè no només era company de futbol, me l'emportava d'excursió amb els nanos, i hem anat a Cabrera, i hem anat a fer diverses excursions.
3: Veneu. Veieu, és bonic, que en guarden molt bon record. Després, de fet, hi ha un que explica que alguna vegada han tornat algun estiu de vacances, la família de la Llup, i que doncs, encara s'han seguit veient. I, per tant, doncs, sembla que la comarca d'Osona li guarda molt bon record a la Llup i, per tant, doncs, un motiu més per seguir-lo i per veure com li va en aquest Mundial.
1: Dedueixo que un futbolista, si és bo, no passa res que no sigui ambidestre. Vull dir que si amb la cama dolenta és terrible, no passa res mentre funcioni, no?
7: Home, un jugador ambidestre és el millor que et pot...
1: Sí, però diu que una cama la tenia per arrepenjar-se. Ah, però vaja, que si en general funciona, eh?
7: Tu diràs.
1: Sí. Vale. M'ha molat molt aquest entrenador. No diguis més Varis, sisplau, que cada cop que algú diu Varis, la Laia mata 74 gatets, eh? Però per la resta...

0: excel·lents i molt simpàtics. Ara són les 8 i 18 minuts al matí i ara sí, disparem amb la música que la Laura Grau vol reivindicar. Les 8 i 18, avui és dimarts, l'últim dimarts de la temporada hivernal, per tant, l'últim dimarts de l'espai Cançons Infravalorades de... que jo trobo que ha provocat molt de debat entre els oients en plan constructiu.
1: Ha agradat.
0: De vegades també en fan, proposant coses.
2: Sí, ho veu creure.
0: I que avui a la porta és més enllà la teva secció, avui metasecció. Cançons infravalorades de grups que ja de per si creus que estan massa infravalorats.
2: Sí, perquè estem a les portes de l'estiu, temporada de festes, festetes, concerts diversos. I aquesta secció va dedicada a la gent que li proposes un festival, una festa major, es miren el cartell i et diuen és que no conec a ningú. I lo dolent... O sigui, res em pot agradar més que fotre'm pel cul una llista de reproducció plena de música desconeguda la setmana abans d'un festival, com està passant exactament aquesta, abans del Vida, com passarà la que ve, abans del Cruïlla.
0: Laura, jo ho aplico tant a festivals de música com festes d'aniversari. És que no conec, ni conec un només. Som-hi, a veure què passa, saps?
2: Exacte, festes d'aniversari funciona i tant, igual. No conèixer els altres amics és increïble. Llavors tu arribes al concert i dius... Buah, és que encara és millor del que pensava. Que potser ningú dels teus amics ha fet els deures i no els ha escoltat abans. Cap problema, seràs tu Moisès obrint les aigües allà. Que potser, no sé, això, no els havien escoltat mai. Després, tots obsessionats amb aquell grup, gaudint de la delícia de la vida que és, compartir un fandom de nínxol fins que siguin mega coneguts. O sigui, tu per poder dir, aquests ja m'agradaven abans de ser famosos... Has d'anar-hi primer, has d'anar-hi molt abans.
0: Puc tirar-me del rotllo per una vegada, que no ho faig
2: clar,
0: mai?
2: Clar, aviam, digues.
0: Sí, a un Vida Festival de fa la tira d'anys, el dissabte al matí feien concerts de Vermuteo, que no era ni el recinte, era el port. I jo, el dia anterior, vaig fer Vida a tope fins a tancar, però l'endemà al matí a les 12, a l'hora de Vermuteo, amb una terrasseta que no estava ni a prop de la festi, tocaven uns tals la Ludwig Band, que jo mai havia vist, i de veritat que vaig matinar, havia d'arribar a les 12, però després d'una nit de festa i vaig dir és que aquesta gent els he estat escoltant al Bandcamp i tinc molta curiositat, no? Vull veure què tal sonen. Doncs així va ser el meu descobriment.
2: Clar, és que jo també hi ha un punt d'avorriment, o sigui, jo, Ginestà, la Ludwig Band, en Peralbo, els adoro, però els veig més que la meva família.
0: Clar.
2: Els propers 10 dies, 3 cops vaig a veure la Ludwig Band.
1: Ja ho vas dir.
2: Potser ja n'hi ha prou. Llavors... Vinga, anem a fer una mica de recopilatori dels meus descobriments de l'any i sobretot gent que podreu veure durant aquest estiu en diversos llocs dels Països Catalans. Maracol.

0: tot era millor.
1: Aquests ja us els vaig portar fa prous mesos, però us els recordo ara, perquè es diuen Negre, són mallorquins, i tinc moltes ganes que comencin la gira, perquè vull veure'ls ja. Vull que vinguin aquí,
2: els
1: ja.
2: Els tindrem aquí al Principat, també?
1: Crec que sí, és que ara no recordo ben bé la data ni el lloc. Però recordo comentar-los com una boja en un post d'Instagram dient per fi! Vull dir que s'han de tenir controlats.
2: Monocomies, no? Altres monocomies des de que punxem més.
1: Exacte. Doncs això, aquests apunteu-vos-els i aneu-los a veure tan aviat com, com pugueu. Per què? Perquè s'ha de fer països catalans, hòstia.
2: Totalment.
1: Ens estem perdent una mica amb nosaltres mateixos, eh? Que està molt bé que a Catalunya que hem tingut una mena de revifalla musical on hi han sortit moltes més propostes, però no ens oblidem de la nostra gent del País Valencià, que també està a tope, i la gent de les Balears. Sortir de Barcelona també sempre és interessant.
3: Està bé, està bé.
1: Jo crec que ja comencem a conèixer-les força, però espero que hagueu pogut anar a algun concert de Remei de Calafresca.

0: el tipus de grup que incomoda, eh? Que tu estàs allà i dius... No sé exactament què està passant, però jo no ho he vist mai.
1: Jo els he vist en directe i és veritat que impacta.
0: Impacta, però està molt bé.
1: Sí, sí, sí, o sigui, està molt bé.
0: S'ha de sortir de la zona de confort.
1: Totalment, totalment.
0: Hòstia, has d'estar... O sigui, la gràcia de l'art és que et tregui de les teves caselles.
1: Totalment, totalment.
2: I això ho aconsegueixen les Remeda que la passeixi.
0: Totalment. Qui també treu molt de polleguera la gent, últimament sobretot, Fades.

0: Porten 10 concerts de gira, 3 dels quals van rebre alguna mena d'agressió. Esperem que no torni a passar.
1: No, no s'aturi. Està sent absolutament lamentable, perquè es veu que hi ha gent que no en té prou amb la cutrada de dir quina merda, no els conec, que a més són unes rates infectes que els han d'anar a tirar i a cridar coses perquè ningú altre els pugui gaudir. I no és per la música que fan, que quedi molt clar. És perquè són unes maricones perfectes que no tenen por de trencar esquemes. I això, clar, a ells els fa tremolar de perdre els seus privilegis. En sèrio, o sigui, nois, també hi ha un punt de que també hem d'anar a aquests concerts a defensar que existeixi la diversitat musical.
0: Totalment.
1: I la diversitat en general en la vida, de cossos, de formes, de sexualitats i d'expressions diverses. O sigui, és que
2: molt bé, Laura.
1: No només és un tema de descobriments musicals, sinó també de defensar aquesta diversitat que hi ha de ser.
3: Sí.
1: Un altre que està a tope, però molt a tope últimament, en Kelly Isaiah. No.

0: nostres artistes prodigi de les Terres de Ponent?
1: És que el Kelly, clar, va despuntar amb Coers, després va una mica... Quina
0: Coers? És capell de gallina, jo me'n vaig, és que m'emociono.
1: Brutal, després va triomfar amb la voz, vull dir, sí. Ha anat venint, anant.
2: És un artista de terra picada.
0: Sí, però ara el tenim de tornada, sobretot amb la nostra llengua, amb el català. El març va treure un àlbum que es diu Daro, fantàstic, i està fotent-li molta canya a xarxes socials. A mi no em para de sortir.
2: Ah, mira,
0: el
2: tio
0: està molt reivindicatiu.
1: A veure.
0: I molt content, o sigui que escoltem-lo més. I després, bueno, la nostra obsessió del mes en aquesta ciutat és Balma.

0: m'encanta el romanticisme més romàntic, és el més obscurantista, com el d'en Max a la Gavina.
1: Sí, aquí amb Gavina MP3, però escolteu-los també en solitari, perquè petaran molt fort. Jo no vull dir res. Ja fa molt temps, però que roda Balma. Avui també ens passa aquesta cosa de que el dia que ens arriba a la nostra vida un grup que està força bé, diem, ai, aquest grup emergent, bueno, emergent de què? O sigui, a Catalunya tothom és emergent fins que no toca el Canet Rock, o què?
2: Exacte.
1: No, o sigui, hi ha gent que roda moltíssim. Passa que, com que som uns ignorants i com que no anem a fitxar a les festes i als festivals a primera hora, ens perdem tota aquesta qualitat. Una gent que em veu descobrir vosaltres. S'ha dit.

0: banda tarragonina, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que demostra, com tota aquesta fornada nova de la publicitat, Derbi Júnior, que torna el rock, que torna les guitarres. Jo soc molt feliç.
1: Fa dies que estan tornant, eh?
0: I també gent que no és que tornin, és que sempre hi han sigut, però no els hem fet tant de cas, potser en moments concrets de la història, que són la gent de l'Esca, la gent que fa música més... No sé quin gènere és aquest. Quin gènere és Fetus, Roger?
2: Una mica de punk, una mica de rock.
3: Rock,
2: també,
3: punk, no? Rock, no?
2: Sí, però barrejat, clar, amb la lletra...
3: I folk, també.
2: Sí, es barreja amb les lletres tradicionals, amb els... Sí. Com es diu el gènere aquell el romanço...
3: Sí, exacte.
2: El Jaume Arnella, què fa, el cantautor?
3: Sí, cançó folk, popular, no? folk.
0: Punk rock, folk...
1: Sí, folk rock.
0: Fetus i les Testarudes. Okay.

0: que és un altre problema que tenim, que si no sones a la ràdio comercial sembla que no existeixes. Val a dir que en aquesta casa això ho fem prou bé.
1: Aquí ens hem anat punxant, fetus. Ningú pot dir que no punxem fetus.
0: No, Pericat passa tot, Paco. Tu et graves un pet en una nota de veu en català i sones a Icat, probablement.
2: Si ho fas una mica bé, si ho fas una mica bé.
1: Sí.
0: Bueno, i si no, també. I per últim us porto un talent jove, un talent pop, el que potser no teniu tan controlat perquè ella és la reina de TikTok, que és la Maig.
1: Sí. Toca l'orgull pensar-te plana com quan érem junts. Que també ha anat sonant aquí als experts aquesta Vull per... Que no puc, l'hem anat punxant, també, aquesta cançó de la Maig.
2: Mira, ahir, que consti, podem explicar interioritat, Sergi, et vaig enviar i vaig dir, Sergi, no estàs posant mai Per si tornes, de la Maig i la Jules? I dic, aquesta és xula i no la punxes mai.
0: Home, Sergi!
2: WhatsApp que et vaig fer ahir la tarda.
1: Escolta, vols sentir la Jules? M'has dit que vols sentir la Jules?
2: Sí.
1: Doncs mira, sentirem el més nou de la Jules.
0: Espera, espera, un moment. Em deixes acabar la secció?
1: Sí, no, tu. Com que ja no tenies més cançons, dic, mira, aquesta dona ja ha acabat.
3: Un moment. La Maig la veuràs al Vida, perquè és dijous i, com bé dius, és a primera hora, 5:45 de la tarda.
0: La veuré al Vida, clar que sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Clar, els que som dealers de música nova i els altres, els il·luminem el camí, a mi sempre m'acaben dient, això és perquè vius a Barcelona. Mira, finalment ens haurem d'emprenyar. Aquest any aquí a la ciutat només fitxo el Cruïlla. La resta estic de tour mundial, com cada estiu, a Vilanova, a Barberà de la Conca, al Pallars. També mola molt el Cant i la Font al Lluçanès.
2: Ostres, sí.
0: El Festival de la Porta Ferrada. No fotem, no fotem, Barcelona. I sabeu on van a fer business tota aquesta gent que programen tan bé? El Mercat de Música Viva de Vic... que sí, van com a, o sigui, que hi pots anar com a professional, però també hi pots anar com a públic, per tant...
1: A gaudir-lo, i tant.
2: Molt no xulo, molt gaudible.
0: No hi ha excusa per no tenir una biblioteca musical de més de 3 grups, per favor. Us hauria de fer vergonya.
2: L'estiu és el moment de conèixer tots aquests grups, no?
0: Totalment, i sobretot en la nostra llengua.
3: Mira, en Ferran et replica i t'ajuda i et diu, fetus són massa punk pels folquis i massa folqui pels punks, per això m'encanten.
0: Perfecte, doncs ja està.
3: Doncs bé.
0: Hi ha de tot.
3: Ara sí, com ens avançava en Sergi, la Jules, gironina, amb la seva amiga valenciana, la Naina.
2: M'encanta aquesta cançó.
3: És la versió que han fet de, ja l'heu reconegut, la versió de la cara de cul dels Oques Grasses.
1: A veure, Laura, a veure què n'opines d'aquesta.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 8 i 31 minuts, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Avui és dimarts, és dia 30 de juny, que hem de saber en despertar-nos?
2: Doncs que ja han sortit els IGMs, que són les notes de la ràdio, i ICAT continua incrementant l'audiència i tanca la temporada 25-26 amb 40.000 oients diaris.
3: Gràcies, audiència!
2: Per la seva part, Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. 3Cat Info voreja els 90.000 oients i l'emissora de classe de música clàssica, Catalunya Música, també puja i arriba als 34.000 oients diaris.
3: Molt bé, totes les emissores d'aquesta casa.
2: Exacte, sí. Més coses, avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. En l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. Mentrestant, a Venezuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, promet que abans que s'acabi l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. I acabo explicant-vos que avui s'aturen els treballadors de Correus per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega als mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
1: Les 8 i 33 minuts, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu, tenir bessons ja de per si és una experiència poc comuna, tot i que aquí al programa no és el cas.
3: No, jo en tinc i en Roger ho és.
1: Sí, era poc comú abans,
4: no? I els meus germans també.
2: Exacte,
3: és el problema dels bessons.
4: Jo sempre que bé sento dir que tenir bessons és raríssim, penso, però si tot el meu voltant són bessons, tot tenen bessons, és flipant.
1: L'altre dia vaig llegir una mare, una dona, que havia tingut un fill únic, no? Que havia parit un embaràs individual.
3: I vas dir, només un?
1: Sí.
4: Que raro.
3: Sí.
2: Doncs mireu, ara us explicaré que la història d'una família d'Alemanya que ha viscut un fet insòlid, de fet, passa en un 1 d'entre 612.000 casos.
3: Ai.
2: Aquest matrimoni alemany buscaven un fill, es van quedar embarassats de bessons, per tant van tenir dos fills. Després van dir, anem a pel tercer. I què els va passar? Es van tornar a quedar embarassats de bessons.
3: De bessons?
4: Per tant, això jo ho he sentit algun cop, també.
3: Això, Roger Federer, què li ha passat, això?
2: Total, que es van animar a buscar el cinquè fill, a buscar la mareta,
4: i
2: es van tornar a quedar embarassats de bessons. I ara tenen sis fills, clar.
3: Sis en tres camades,
4: tu. No, només sabien fer bessons. Si et passa d'una vegada, val, però dues vegades ja.
1: La tercera intentona ja demostra que no els hi feia cap recança.
3: Totalment.
4: Sabien
3: que podia passar.
4: Li van per cinquè, dius, bueno,
3: però poden, no sé, són nenes, això no ho sabem.
5: Ara és per aprofitar tota aquesta logística dels carros dobles, tot això, diu, mireu, aprofitem.
3: Mira, clar, tot això, exacte.
2: Doncs els pares, evidentment, estan una mica en estat de xoc.
5: Home.
2: I la notícia s'ha fet viral perquè el mateix hospital ho ha compartit, perquè això doncs no ho havíem vist mai.
1: Bé, doncs felicitats per sextuplicat. Ara el titular d'esports d'avui.
2: Lewandowski ja no és jugador del Barça, ha fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. Enzo Maresca és el substitut de Guardiola al Manchester City. El pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. De fet, l'última temporada l'ha jugat als Alguiris. Paula Badosa s'estrena avui a Wimbledon contra la nord-americana Emma Navarro. I pel que fa al Mundial, el Marroc ha eliminat els penals als Països Baixos de Koeman. La quatre vegades campiona del món, Alemanya, és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. Ha caigut contra el Paraguai i el Brasil ha patit contra el Japó, i però ha acabat passant a vuitens, marcant el temps afegit. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori-Noruega, a les 11 de la nit, França-Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I oients que volen presumir de ser bessons, també. L'Albert Marín diu: jo també sóc bessó, i l'usuari Terra Lliure: jo també sóc bessó.
4: Clar que sí.
5: Carà, és
4: una
5: plaga,
4: això. Jo
5: és una identitat,
1: jo també. Jo sóc nen-nena, així que supereu aquests dos oients, a veure si sou iguals o diferents i quins gèneres, que ens encantarà saber-ho. Ara el temps que farà avui.
2: Doncs continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran, de fet, superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, i al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i, de fet, també intenses.
1: I ara aneu traient tots el mòbil, que de seguida juguem al mini-quiz. Avui us regalem un llibre sobre la carn i el motiu pel qual tots els animals han d'acabar a la graella. Perquè ho diu aquí el llibre de la Laia d'avui. Mireu, tots a la graella, es diu.
3: Tota la carn a la graella.
1: De seguida parlem d'aquest llibre de gastronomia. Abans, més música amb en Miles Smith i la... Ui, no sé, això vindrà després. Ara, el moment èpic del matí. Sisplau, no ens el saltem. Elogi del fracàs dels obeses. Mira, l'Albert Marín diu: som dos nens i els dos som homosexuals. Tot i que això sí que no té relació, però vaja, que ens ho vol compartir. Gràcies, Albert.

0: escoltes ICAT.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
2: Per dos.
1: Dos presentadors,
3: dues
1: hores de programa.
3: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: L'usuari Terra Lliure, jo ara no vull fer bessons planning, però Laia ajuda amb coses de genètica, diu el Terra Lliure que som bessons, som dos nens, els dos vam néixer d'una única placenta.
5: Univitalins.
4: Però som diferents.
5: Diferents com de caràcter, físicament.
4: No, no, diu, no ens assemblem físicament, però vam néixer d'una única placenta.
5: Home, doncs és bastant excepcional, no?
4: No, no sé, eh?
5: Potser era que tenen edat i s'han caracteritzat diferent, però de saque sí que ho eren, no?
6: Normalment, exacte, els de placenta sí diferents són els que s'assemblen com si es poden assemblar dos germans en diferents anys.
4: Si concreti això, Terra Lliure, que ens hem quedat una mica desconcertats.
6: Sí.
4: Bé, i la resta, expliqueu-nos coses de la vostra època placentària, si en teniu algun bon record, alguna anècdota, aquí, al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
4: Ah, retiro el que he dit, que si va sortir algú dient jo quan encara no havia nascut el meu pare em posava aquesta música o em portaven al teatre. Dic, no veies res al teatre.
5: I de bessons també n'hi ha que s'expliquen que ja es fotien d'hòsties a la panxa.
4: Ah, això sí, diu, però això és una mica de mobilitat. Bé, aquí mateix al grup de WhatsApp, a banda d'aquestes anècdotes, heu de jugar al miniquiz, que avui podeu guanyar un llibre ben guapo, que també us recomana la Laia, però abans has de fer de rolemaster avui sobre quina temàtica l'audiència ha de demostrar saviesa.
5: Avui parlem de...

0: Sentim aquesta sintonia que sempre sona quan fem el combat de cançons, com el que hem fet fa una mica més d'estona, avui amb les cançons de xarxes.
1: Que avui has guanyat tu.
0: Exacte, m'agrada que ho reconeguis. Però ara és per parlar-vos d'un dels boxejadors més coneguts de tots els temps. Em refereixo a Mike Tyson, que avui fa 60 anys.
1: Felicitats, Mike.
0: Sí, jo em pensava que era més gran, t'he de dir.
1: Sí, jo també.
2: Avui no hi ha cap artista ni cap polític que hagi nascut avui. És un boxejador.
0: Avui és un boxejador, efectivament. Sí, que el coneixes, Mike Tyson?
2: No, no sé, surt el Simpson o no sé?
0: No ho sé, no, si no ho saps.
1: Vigileu
0: tu,
1: que la pregunta va per aquí.
0: Ah,
3: vale.
0: A veure, doncs en Mike Tyson, guanyador dues vegades del títol de pesos pesants, però conegut sobretot per haver estat empresonat 4 anys, o per haver mossegat, això és el fet potser més conegut,
1: sí,
0: i arrencat un tros d'orella a un altre boxejador, Evander Holyfield, l'any 1997.
2: Era una referència a Sant Pere, tot sesgant l'orella d'un soldat romà?
1: Bona pregunta.
0: No, perquè Sant Pere jo tinc la imatge com que ho va fer amb que li van fer amb un...
2: Ho va fer ell.
0: Ho va fer ell amb un una espasa,
1: amb les dents
0: no?
1: Crec que no.
0: Amb les dents no. Mike Tyson ha acabat esdevenint tota una icona de la cultura nord-americana fins al punt de protagonitzar anuncis, diverses pel·lícules, a la majoria fent d'ell mateix, eh?
2: Pots dir el que una manta va trasir a partir d'ara?
0: Tyson. A continuació us diré el nom de 4 pel·lícules. En 3 d'elles hi apareix Mike Tyson. Mireu de dir en quina d'aquestes no hi surt. Ha quedat clar en quina d'aquestes pel·lícules no hi surt en Mark Tyson. Opció A.
2: Es diu Mark.
0: Mike, perdó. Ah. Opció A, Ressaca a Las Vegas. Opció B, Scary Movie 5. Opció C, Cocodril Dandy a Los Angeles.
2: Cocodril Dandy, ara ja ho has catalanitat en l'extrem.
0: Oh, deixa tranquil un rato. I opció B, Agafa-ho com puguis.
4: 6-3-8-6-8-4-5-6-5. 6-3-8-6-8-4-5-6-5.
2: En quina d'aquestes 4 pel·lícules no hi apareix Mike Tyson, que a banda de fotre d'hòsties també feia d'actor? A, Ressaca a Las Vegas. B, Scary Movie 5. C, Cocodril Dril Dandy a Los Angeles, o de Agafa-ho com puguis. Entre tots els encertants d'avui sortejarem aquest llibre que publica Takatuka, que es titula Tota la carn a la graella. Qüestiona en alguna pàgina que ens mengem els animals?
0: Sí que la qüestiona.
2: Ah, sí? Ah, bé, doncs de seguida en sabrem més coses, que la Laia ens fa la seva anàlisi, és la seva lectura d'avui. Aneu votant al nostre grup de WhatsApp mentre escoltem ara sí en Miles Smith, que ens havia quedat penjant el seu Drive Safe, condueix amb seguretat, acompanyada de Daniel Horan.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Doncs avui la Laia celebra l'aniversari d'en Mike Tyson. És la qüestió del miniquiz d'avui, però havíem d'encertar una altra cosa, de caire cinematogràfic.
2: Exacte, havíem d'encertar a quina pel·lícula no hi sortia aquest boxejador, en Mike Tyson, i les opcions eren Ressaca a Las Vegas, Scary Movie 5, Cocodril Dundee a Los Angeles, o Agafa-ho com puguis. Doncs mireu, l'opció correcta era la D, Agafa-ho com puguis. En aquella pel·lícula hi apareixia un altre exesportista controvertit que també va passar per la presó, però en aquest cas era l'exjugador de futbol americà O.J. Simpson. Hem rebut 119 respostes, de les quals 105 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 105.
3: Som-hi avui amb el número 31.
2: Doncs el número 31 correspon a la Marona, que té un número acabat en 27.
4: Felicitats, Marona!
1: Felicitats, Marona! T'endús a casa aquest llibre, Tota la carn a la graella, amb subtítol El cas de saber si t'agrada la carn. I si no t'agrada, doncs ara doncs ja t'agradarà. La Laia ens fa l'anàlisi d'aquí uns minuts. Ara el que volem és sentir les vostres dolces veus. Laura, avui la pregunta del dia és: faràs cas dels comentaris d'ahir de la Laura pel que fa a les xarxes socials? Per tant, també t'ho pots anar pensant.
4: Sí, sí. Avui és el Dia Mundial de les Xarxes.
1: Sí.
3: Sí.
4: I aleshores, com que ahir tu vas fer recomanacions...
3: Ah, la pregunta del dia és si seguireu els meus consells.
4: Sí.
3: Home, jo intentaré seguir els meus propis consells, sí, però com ja
4: però
3: ho sabeu...
4: Però tu ets la primera
3: exacte,
4: que no els fa.
3: Exacte, ja sabeu que jo la casa em cau i tot el rotllo aquest.
1: Doncs els oients s'ho prenen amb més calma del que jo m'esperava, si és que diuen la veritat.
5: Bon dia, els experts. Bon dia, Catalunya. Ja he tornat de les vacances, desafortunadament. La xarxa més aviat que faig servir és mirar per curiositat, per xapejar. Miro la Instagram, els vídeos d'Instagram, i després miro també a vegades el TikTok. Doncs hi ha alguns que són divertits, alguns interessants. No segueixo a ningú en particular. Però res, aquí estem, comencem el viatge. Som-hi, doneu-vos ànims. Demà és el meu aniversari, avui he començat a treballar. Pitjor no pot ser. Adeu, que tingueu bon dia.
1: En el que sí que coincideixen, Laura, molts oients, és que esborrar-se-les no se les esborraran, fer-la servir tampoc, però mira, tafanejar el lurker, que es diu en Argot Gaming.
3: El
1: que
3: això és el llina... pitjor, és on perds més temps.
1: Sí, eh?
3: Clar, home, sí. Jo penso, mira, si com a mínim l'obro, no sé, 20 minuts per penjar dos stories i la tanco, ja està, però quan estàs allà en mode observer és quan et perds més les hores.
1: Entre currar-te't un bon vídeo, un bon post, encara que sigui només un, però ben fet, ben escrit i ben enquadrat i ben il·luminat, entre això i obrir el TikTok i anar baixant, ja. Millor currar-s'ho mateix, no?
4: Doncs sí.
3: Bueno, ja que hi ets.
4: Exacte.
6: Crec que he baixat bastant aquesta temporada l'ús de les xarxes socials. De fet, sobretot he baixat el de Twitter, perquè per estar amb aquell pou de merda doncs, tampoc no val la pena. Estic molt més tranquil·la, molt menys mal humor. Veus que realment és la bombolla de Josep Maria ara mateix. I compartir les vacances, bueno, de moment treballo. Sí, suposo que compartir alguna cosa, però així com si fossin postals, crec que també és guai, de, com si fossin les fotos d'abans de viatges. Això és tot. És una pandèmia de senyors empadats,
1: tots els que comenten. No, res, senyoros, el 3CAT.
0: La pitjor cançó del món d'avui.
1: Això en podeu gaudir cada dia, només entrant a xarxes socials. Ara, una cançó triada per un humà, que és en Sergi Vives, La pitjor del món d'avui.
4: Avui tornem cap al Mundial aquest que se celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic, i en el que ja han començat els setzens de final. I és que aquesta matinada han caigut dues de les seleccions favorites, o si més no, equips que normalment arriben lluny a les fases finals dels Mundials, com són la selecció d'Alemanya, que perdó contra Paraguai, o la selecció dels Països Baixos, que ha caigut, com dèiem abans, als penals contra el Marroc. Doncs avui ens centrarem en aquesta selecció l'Orange, i és que Països Baixos sempre ha donat joc musicalment. Aquí al Worse Than Ever ja us hem posat, per exemple, aquell hit que va cantar fa anys i panys en Cruyff, amb la seva meravellosa veu. Però avui no us vull punxar cap cançó entonada per un futbolista, sinó un tema que han popularitzat els seguidors neerlandesos. No sé si us heu vist les imatges de l'afició taronja, una de les més massives del Mundial, darrere una mena d'autobús amb uns altaveus que un cop li punxen una cançó, doncs anava de forma coreogràfica tot en massa, primer a l'esquerra, després a la dreta, altre cop a l'esquerra i altre cop a la dreta, i tot plegat doncs saltant i corejant un càntic. No ho heu vist, això? Però s'ha fet bastant viral. Doncs ara he trobat la cançó en qüestió, es diu Link Rex, que vindria a dir justament això, esquerra-dreta, i que es dedica a animar neerlandesa a beure, a consumir alcohol, a fer festa dins d'una carpa, que no hi ha cosa que vingui més de gust a l'estiu que fotre's dins d'una carpa a beure alcohol.
3: Mira, jo això...
4: Això de veritat,
3: no sé com pot seguir passant encara. Sí, perquè passa a molts llocs,
1: Si ets un enciam, encara,
4: Sí, però és que una carpa a l'estiu és que allà fa com un microclima molt complicat.
3: Sí, però també hi ha un tema de, sobretot a la segona quinzena d'agost, que hi ha totes aquestes pluges típiques de finals d'estiu que o fots una carpa o te la jugues molt.
4: Sí, sí.
2: Són festes d'estiu de tarda.
1: Pot ser que els noruecs hagin eclipsat les altres celebracions? Perquè a mi em mola veure que sóc una mica il·lus al Mundial, com si fos algo divertit i colorista i divers, i veig gent vestida amb tota mena de vestits tradicionals, i enguany només he vist noruecs remant. Ostres. Gràcies per descobrir-me els alemanys ballant.
4: Holandesos.
1: Ai, perdó, els holandesos. Si descobreixes alguna altra celebració, també em molaria veure.
4: Ho faré, però quedeu-vos amb aquesta cançó, que ben bé sonarà qualsevol pub holandès de la nostra costa aquest estiu, perquè ja us dic, el Mundial des d'avui ja no sonarà més. Sensei.

0: Tot depèn d'aquests ulls. Si estàs segur que et miren com t'han de mirar, és ahir sí és. Laura, és aquesta l'expressió, no? Amiga, dona't compte.
1: O
0: l'altre és allí sí és.
1: Sí. Sí, no sé, jo ja no sé com és i no és.
0: Bueno, els ulls diuen moltes coses i ens ho canten al Sexeni. Són les 8:57, això vol dir que ja quasi s'acaba aquesta hora. Tornem a obrir el confessionari. El confessionari versió top.
2: La confessió.
0: És l'última setmana hivernal, per tant, fem el recull de les millors confessions de la temporada, aquesta secció que ha tingut no només més èxit del que pensàvem, sinó que ha durat més del que crèiem.
3: Totalment.
0: I fins i tot els oients ens estan reclamant que recuperem els moments mítics que han succeït en aquest espai des del setembre fins ara.
3: Mira, si no m'equivoco, ens demanaven confessions de la Mireia la Becària.
0: Ah, sí.
3: Recordem-ho.
0: Ens ho han demanat avui mateix, eh?
3: Exacte. Va ser la Becària fins al mes de gener, febrer. Doncs avui us portem una confessió...
0: El primer sexeni del programa.
3: Exacte. Avui us portem una confessió de l'Anna Closa, molt i molt recordada, Sandiola.
4: La meva perruquera, que me l'estimo molt, em va dir, mira, escolta, recomano una saga de 5 llibres, vull dir que són molts i realment tutxets, no? Són grans. I tenia molt de temps i vaig començar a llegir, ella me va deixar el primer i els altres els agafava a la biblioteca. Què passa? Que l'últim llibre, el cinquè, doncs no hi era a la biblioteca, hi havia molt de temps d'espera, m'havia d'esperar 3 o 4 mesos, me'l va deixar ella. I jo, doncs, vaig començar a llegir, me'l portava tot arreu i un dia el vaig portar a la platja i a la bossa hi havia també, doncs, una ampolla d'aigua que estava oberta. Doncs clar, ai, va caure aigua, es va mullar el llibre, vaig intentar assecar-lo com podia, es va bufar i vaig dir, a veure, molt fàcil, no? Doncs o li dic, però clar, també em sabia greu, i si no, li compro un altre. Què passa? Que el llibre estava signat per la seva filla.
3: No! No.
4: I sabeu què? Clar, jo vaig dir...
3: Li vas falsificar?
4: No.
1: Sí!
4: Sí! Sí! Vaig falsificar la lletra de la filla.
1: Et va semblar que colaria, que flipes.
4: I vaig pensar, no, però espera, em va sortir tan malament que em vaig comprar un altre i el vaig tornar a falsificar.
3: No.
4: I llavors el dia que li vaig tornar, jo li vaig tornar així ràpid i dic que no ho miri massa.
5: És la millor confessió,
1: m'encanta.
5: Eh?
1: M'encanta.
4: Només espero que no ens escolti avui.
1: És superpròpia d'aquesta edat.
3: Ho té tot, aquesta confessió.
1: Passaven aquestes coses.
4: T'ho juro que vaig pensar, què faig? Li dic, no li dic, però clar, ostres, li havia regalat un Sant Jordi a la seva filla. Mira, em sabia tant de greu.
5: És boníssim.
4: I la lletra és veritat que no s'hi sembla gens.
3: Doncs aquesta era la confessió que ens va fer l'Anna. Era el mes de març quan ens va fer aquesta confessió. Esperem que no hagi de falsificar cap més llibre aquest estiu.
4: Esperem que no.
3: A veure què t'explica la perruquera, Anna. Vinga, pocs segons i arribem al punt de les 9 del matí. Tot seguit tornem amb moltes més coses aquí als experts.
6: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
7: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els Offspring i les seves guitarres per començar aquesta nova hora. Oients, què tal? Com porteu el dia? Aquest dimarts, dia 30 de juny, últim dia de juny. Ens ha encantat The Kids Aren't All Right per acabar-vos de despertar, si algú encara no ho estava. Doncs aquí, amb l'equip complet, la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Som els experts d'ICAT, que hi som cada dia fins les 10, i la setmana que ve també, el mes de juliol, farem...
2: I l'altra.
0: Sí, hem aconseguit una baixada de ràtios. Així que, per exemple, la Laura Grau no hi serà.
1: Però farà
0: altres coses. Sí que hi serà una mica en Sergi Vives.
2: Una miqueta, lo just.
0: En parlem la setmana que ve. I, per cert, Laura, t'apel·la en Jordi, que ell és vilanoví i també anirà al Festival Vida, i t'ha volgut compartir la seva ruta, a veure què et sembla.
1: A veure, és que és tot un tema, fer l'Excel de concerts.
0: Diu que anirà a veure Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen, Triquell, Guitarrica de la Fuente, Damperalbo, Fatboy Slim, Rafichu, Fades, El Clanorte, Sidoní, la Ludwig Band, Remei de Calafresca, que, per cert, em portes una digníssima samarreta avui, Laura.
1: Sí, és la samarreta del Mercat de Música Viva de Vic, que passa sempre,
0: bé.
1: Això.
0: I diu Remei de Calafresca, així de senzill,
1: ja està, literal.
0: Mola.
1: Això ara té un nom que no sé com es diu.
0: Normcore.
3: Si no ho saps tu.
1: No, lo de les samarretes que tenen una frase estampada. Bueno, és igual.
3: Té un nom i tot, eh?
1: Gràfic costís o no sé què.
3: Mira, ja ho buscaré.
0: Bé, falta molt perquè acabi, eh? Diu Cupido, Amaya, Maria Arnal, Ferran Palau, tot això anirà a veure en Jordi.
2: Jordi,
0: et fa molta il·lusió conèixer-lo, si realment, Laura, tens ganes d'atensar-t'hi, dir-li, hola, Jordi, com estàs? Soc la Laura, vull estrenyar-te la mà, què tal la família? Et diu que portarà un mocador groc dels Bordegassos de Vilanova, val? Aquesta, que és la seva colla, perquè el puguis distingir. Gràcies, Jordi, la setmana que ve ja ens expliqueu com han anat les vostres trobades, i la resta, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ja sabeu com fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Avui, que és el Dia Internacional de les Xarxes Socials, a seguida llegirem els vostres comentaris sobre què teniu planificat aquest estiu, de penjar un munt de coses o d'esborrar-les directament o mutejar-les. De seguida serà aquest moment de la participació dels oients. Ara, però, és el moment de votar. Només heu de clicar, no heu d'explicar res. Decidir la cançó de les 10, la que culmina cada programa, la decidiu vosaltres a partir de les 4, que us llencen, Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
5: Un 30 de juny, com avui de l'any 2009, els U2 començaven a Barcelona la seva gira 360.

0: La gira va dur-se a terme per promocionar l'àlbum No Line on the Horizon, editat el 2009, i els concerts van tenir lloc en estadis d'arreu del món des del 2009 al 2011, començant pel del Camp Nou. La gira es deia 360 perquè constava d'un escenari situat al mig de l'estadi que permetia al públic doncs envoltar-lo en la seva totalitat. La gira va ser un èxit de recaptació i públic, la quarta de la història. Per tant, avui a la tria de la cançó us proposo quatre cançons d'artistes o grups que han protagonitzat les gires més exitoses de tots els temps, totes d'aquests darrers 20 anys. Ho estàvem comentant ahir amb la Laia, que segurament abans la gent es dedicava més a vendre discos.
1: Clar.
0: I ara és més aviat guanyes els diners fent gires, no?
1: Sí, també la gent se'ls gasta més, no?, anant als concerts que no pas comprant discos, i per tant tothom té més interès en el que els concerts siguin més grans.
0: En el número 4 hi tenim els U2, de qui us hem seleccionat la cançó Magnificent, d'aquell disc, i a la tercera posició hi tenim l'Ed Sheeran.

0: generacionalment et queda més a prop la Chiran que els U2.
1: Totalment.
0: L'has gaudit o l'has patit, la Chiran?
1: No, ja gaire.
0: Té molt de hate, eh, la Chiran?
1: Per què? Això no ho puc entendre mai.
0: Sí, sí, uns quants.
1: Bueno, a mi ni molt ni poc.
0: I en 3, 2, 1 es pronunciaran ara mateix a través del WhatsApp.
1: Sí,
0: manifesteu-vos, haters de Chiran. Va, que en sou uns quants. El cantant britànic va assolir l'agost del 2019 la gira més recaptació de la història, superant el rècord imposat per U2 amb aquesta gira. Divide Tour, una gira de concerts que el va dur pels 5 continents i que va començar a Turí el mes de març del 17. De Ed Sheeran us proposem la cançó més popular segurament d'aquell àlbum, que es deia Shape of You. A la segona posició de gires més exitoses hi tenim els Coldplay.

0: L'any 2022, el grup de Chris Martin va iniciar la seva setena gira de concerts Music of the Spheres World Tour, que va ser un èxit sense precedents. Va tenir més de 12 milions d'espectadors. Que es diu aviat, és una passada, eh?
1: Va ser una... Ja no em surten ni les paraules d'aquestes de la temporada. Va ser tot un tema, com va venir Coldplay a Barcelona. No es podia callar de parlar del tema, sí, fins al punt de que la fúmiga, en aquella cançó que tenen com de ruptures, diuen... I a la merda les entrades de Coldplay.
0: Ara mateix podrien dir a la merda les entrades dels Oques Grasses, no?
1: Totalment.
2: També, sí.
1: Ua,
2: sí.
1: És que, veus, aquest concert és el típic que havies d'anar-hi amb el teu grup d'amics, perquè si anaves amb la parella és que te'l perds 100%.
0: Saps què va passar amb els concerts d'Oques? Jo estava amb un grup de gent que comentaven, és que ja no sé si anar al concert d'Oques, perquè és com aquell FOMO de si haurà de ser, és que hi va
1: a
0: mig país.
1: I em vas comprar pràcticament per això. A mi m'agrada Oques, però no m'agraden aquests concerts multitudinaris.
0: Clar.
1: Però vaig pensar, moment històric, s'ha de fer l'esforç.
2: També hi ha molt d'aprenent de no haver estat en altres concerts finals d'altres grups i penses, ara no em tornarà a passar, saps? No em passa mica això.
1: Això dels concerts finals és tan relatiu, després tothom es fot un fart de tornar.
0: Doncs dels Coldplay us proposem aquesta cançó My Universe d'aquell disc que feien girar, on també col·laboraven els BTS, però cap gira ha pogut igualar la d'aquí, la de la Taylor Swift.

0: The Eras World Tour potser no va tenir tants espectadors com la de Coldplay, superant per poc els 10 milions d'assistents, però va arrasar en nombre de guanys més de 2.000 milions de dòlars de recaptació. Una autèntica borrada. A la gira, la Taylor doncs, feia un viatge per tots els seus discos on s'hi podien sentir cançons com aquesta que sona de fons, Shake It Off. Quatre cançons als artistes amb les gires de concerts que més diners han generat. Ja veieu, totes d'aquest segle, eh? Quina voteu? Quina votes, Laura? Magnificent Dudós, Shape of You, de Chiran, My Universe de Coldplay o Shake It Off de Taylor Swift?
1: Em quedo amb la Taylor.
0: Amb la Taylor et quedes, doncs... La cosa com va, Roger?
2: Bé, va, la Taylor va tercera, que normalment vol dir que estàs molt lluny i que no entraràs ni al grup dels millors tercers, però avui està molt apretat. Guanya Coldplay, però dos cliquets per darrere els U2 i d'ells cinc cliquets per darrere la Taylor Swift. Avui sí que l'Ed Sheeran cau eliminat, però estarà emocionant fins a l'últim moment. Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu a aquesta enquesta i voteu la cançó que preferiu per combinar el programa. I mira, Laura, si ara llegíem les paraules d'en Jordi de Vilanova, n'apareix un altre, en Jordi de Tarragona, que ens diu: jo també aniré al Vida divendres i dissabte. Si em voleu localitzar, divendres aniré amb camisa groga de gatets i dissabte ja ho decidiré. Si no em veieu dissabte, ja us reconeixeré jo a vosaltres.
1: Home, vale? Jo encara no tinc l'outfit decidit, eh? Us veig molt, molt animats.
0: Molt bé.
2: Jo ahir el vaig començar a pensar, l'outfit del Vida, el de divendres i el de dissabte.
1: Hosti, tu.
2: Mira, jo tinc un oient que no sé massa cosa d'ell, en Bart Tomàs us sona, no?
1: Sí.
2: Del Twitter, del WhatsApp.
1: De la Garriga, em sembla.
2: Sí, és un oient que me'l trobo al Vida, el Tinglado de Vilanova també, i només parlem amb frases del Simpson. Anem allí, ens intercanviem 3 o 4.
1: Està bé, Roger, perquè tu et mimetitzes sí. Perfectament amb els nostres oients.
2: Sí, i marxem. No sé res d'ell, serà un tio amable, proper, però ja està. I aquest any estic pensant no només l'outfit, sinó quines frases diré, no?
1: Mare perquè... de Déu. Bueno, jo em posaré... És igual.
2: Digues, Laura,
1: jo em posaré d'incògnit, perquè si aquesta ha de ser la interacció que hem de tenir, prefereixo que no ens trobem.
2: Si veieu algú...
3: A mi parla normal, Albert Tomàs, vull dir que no t'amoïnis.
1: Perfecte.
2: Sí. Bé, ja el coneixeu, amb Mamaduixa, i una de les cançons que, si no és de l'estiu, és de les més romàntiques.
0: I tant.
2: La que et diu que, vaja, si t'enamores de l'agost, al moment. Res, 15 segons.

0: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
1: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
4: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
5: Així sona Els Experts.
6: Carrie és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'Insti, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, a l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
7: Follar.
8: No,
7: ah,
8: Laia,
7: perdó.
8: Hola, Laia.
7: Ho diuen les sèries d'institut.
8: No pensava que eres així.
7: Ho diuen les sèries d'institut.
8: Em referia a buscar parella pel ball.
6: A l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
7: Follar, follar.
5: Yes! Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Un quart de 10 del matí, parlem de teatre, perquè Laura ens has de parlar, avui sí, de Bertolt Brecht.
7: Una mica, bueno, no ben bé d'ell, que és mort fa molts anys, però sí de les persones que l'han reinterpretat, que són la Marta Pazos, i ara no sé com es diu, l'altra persona que dirigeix aquesta obra inaugural del Teatre Grec, ara m'ho fa tan blanc.
9: Ah, t'ajudem.
7: Estic mig de vacances, ja,
6: ho
7: veig, Déu meu, estic
6: veig.
7: Fatal.
6: Estàs baixant del barco.
7: Totalment.
6: Molt ràpid, eh?
7: Jo estic ja amb un peu fora d'aquest estudi. En tot cas, vaig ser convidada a la preestrena de l'Òpera de Tres Rals al Teatre Grec.
6: Doncs per estar convidada veig que...
7: Estava molt atenta, ja ho veieu. No, m'interessava molt anar-hi perquè sé que és un clàssic, sí, del teatre musical, i a més era això, la jornada inaugural del Festival Grec d'aquest any, que fan 50 anys, la gent del Grec, i hi sortia una quantitat d'estrelles del teatre d'aquest país que pensava, això ha d'estar bé per collons. O sigui,
6: pot ser Dani Espasa, el director musical, del que volies dir.
7: Perdoneu,
6: però vaja,
7: Marta Pazos i Dani Espasa.
6: Però la responsable del muntatge en general és la Marta Pazos.
7: Sí, és que tinc molt clar el nom de la Marta Pazos perquè la tia, bueno, si aneu, no us vull fer molt d'espoiler, però té un minut de glòria al principi que jo penso, mare de Déu, és que no cal que comenceu l'Òpera dels Tres Rals. Jo, si la Marta Pazos fa aquest show tota l'estona...
6: Ja ha valgut la pena,
7: ja
6: això.
7: Ja en tinc prou.
6: Molt bé.
7: Sí, realment ella és una icona i una estrella del pop.
9: Que
7: però,
9: guai.
7: Clar, el repartiment és que és de luxe absolut. O sigui, tu vas allà i tens el Nau Albet, la Júlia Trullol de La Calòrica, la Clara Mínguez, el Roc Bernadí, de Svetlana.
6: Laia.
7: El teu preferit, totalment. El Biel Rossell. Bueno, tot de cares conegudes del talent jove d'aquest país, dels escenaris, i interpretant aquest clàssic que no és fàcil, tampoc, donar-li una mica d'empaque al segle XXI, perquè és vell, i del 1928 es va estrenar a Berlín, a l'Alemanya entre guerres, i per tant reinterpretar-lo als temps actuals pot semblar... un repte prou fàcil, perquè al final el conflicte segueix sent el mateix, que és un conflicte de classe, purament, no?, dels pobres contra els rics, però clar, alhora, doncs, era un moment històric molt diferent, i també la Marta Pazos, al principi, en el seu petit monòleg còmic, explica que per ella ha estat un repte, doncs, reinterpretar a Brecht, que és aquest de dramaturg que feia un tipus de teatre molt popular, molt per les classes treballadores, intentant apropar els intèrprets al públic, interpel·lant aquesta famosa quarta paret del teatre, i bé, ho ha provat de fer amb aquesta Òpera dels Tres Rals. Jo, com a espectadora poc acostumada, diguem-ne, al teatre de llarga durada, perquè és una obra que dura tres pedazos d'hores,
6: déu-n'hi-do,
7: he de confessar que vaig tenir alguns moments de capcinadeta.
9: Perquè sí, anaves malament de son.
7: Anava malament de son, perquè havia passat tot el dia a la platja. No és la millor idea que pots tenir,
6: no,
7: passar-te 6 hores en tota la solana bevent-te 3 tintos de verano per hora.
6: No era una bona combinació, i després anar a l'òpera.
7: Vaig al Teatre Grec a veure una obra de 3 hores. Ara, la part bona, que és un musical. Clar. I llavors, quan ja estàs com al teu límit de dir va, sisplau, aguantem-ho això, et fan un número musical que caus de cul. Eduard Farelo, que me n'he oblidat de dir-ho. Eduard Farelo.
9: Aquí ara es veu la genètica de que va donar la capacitat de cant i de música a les filles.
7: Clar,
9: o no?
7: Jo mai l'havia vist cantant i ballant, i realment, doncs, el tio ho fa bé i sorprèn, perquè és això, no estem acostumats a veure el cantant i ballant. I hi havia, també la preestrena, algunes de les seves filles, entre les quals va guiar-la amb el nòvio.
9: Ah, caram.
7: I jo no podia parar de mirar cap a aquell lloc de la grada perquè pensava, a veure com ho està suportant això, Nabat Guial, perquè
6: és
7: tres oraques.
6: És d'aquí el nòvio de la Bat Guial?
7: Crec que no. Ah. Ara

0: No me'n recordo del currículum del noi aquest, però...
1: Però estan en la fase d'anar al teatre molt agafadets o...
0: Caramaladíssim, és una cosa espectacular.
1: I també l'altra dubte que tinc, és efectivament aquesta obra que no he vist mai comunista?
0: Ai, mira, ara m'està posant la música a les tècniques, perfecte. Ja veieu que sona tot cabaretero, eh? De fet, està ja un dels gèneres que agafa aquí Brecht és el cabaret, les cançons de carrer, la tradició de la balada popular. És molt impactant perquè van tota l'obra vestits de coloms. Ostres. Per un tema de, jo crec, representar doncs, el que és la pobresa, la brutícia, les persones doncs, més vulnerables de la societat.
2: Bueno, però alguna cosa els hi donen les rates del cel, no?
0: La calor que deu passar aquella gent, tota l'obra de 3 hores vestida de colom... Oh my god, a més la majoria fan de captaires del carrer. I també hi ha com tot un moment que hi ha mantes, d'aquestes com d'això, per representar les persones sense sostre i tal, i jo penso, mare meva,
2: Colom blau, no Colom el descobridor, eh?
0: Colom d'un ocell.
2: Sí.
0: O sigui, Colom que va amb un bec al cap.
2: Sí.
0: Jo em vaig quedar molt impactada amb aquesta caracterització al principi de l'obra, que a més estan com tots per allà al públic saludant. Us recomano que hi aneu amb paciència, que hi aneu després d'un dia d'haver descansat i de tenir moltes ganes de gaudir d'aquesta obra, no com jo, que estava a les últimes de la meva energia, però penso que ara m'agradaria tornar-la a veure per poder-la gaudir més, perquè crec que només es fa aquesta setmana.
1: És avui,
0: al Teatre Grec.
1: No, ahir, com vas anar tu, Laura, ahir, sí. Avui i demà, però segurament farà temporada, així que ens ho recordes quan la
0: puguem
1: veure. Exacte, i et dic
0: que amb aquest repartiment d'absolut luxe, que és que tots són intèrprets que a casa nostra han fet moltíssimes coses i que ja sabem que les fan molt bé.
1: Però et va resultar anticapitalista?
0: Anticapitalista segur. La pregunta que tu em feies és si era comunista. Jo crec que no parla estrictament de comunisme. En cap moment, de fet, és una història que barreja molt la trama, diguem-ne, romàntica, familiar, perquè hi ha com un casament, un divorci, un judici, una pràcticament execució... Bueno, no vull fer-vos spoilers si no l'heu vista, tot i que és un text clàssic, que ja podríeu conèixer, però vaja, que hi ha com... es barreja una mica la part política amb una història, diguem-ne, doncs, costumista, normal. Llavors, a mi no m'ha semblat que fos extremadament pamfletària en aquest sentit, però fa pensar, és crítica, és molt actual, en realitat. Vull dir, et dic, aquest conflicte, lamentablement, no s'ha acabat. Des del Berlín d'entreguerres fins ara, segueix havent-hi gent pobra, segueix havent-hi gent que ha de viure al carrer i per tant doncs, se n'ha de seguir parlant i ens han de seguir removent tant amb clàssics com amb obres contemporànies.
2: Ens l'apuntem.
1: És l'òpera dels Tres Rals, la més famosa de Bertolt Brecht. Si algú hi ens aneu al Grec a veure l'avui o demà i ens fareu crònica i quan faci temporada en tornarem a parlar.
0: O a qualsevol altre espectacle del Grec, perquè jo avui vaig a veure una altra obra del Grec aquest any.
1: Quina,
0: no sé
1: quina,
0: si que vaig que em pagui, no? Algú.
1: Quina?
0: Rasa a la Gleva, aquí de la Sant Gervasi Sarrià.
1: I vaig a veure la Mabel Olea, la ballarina, la setmana que ve a Montjuïc.
0: L'obra dels Tres Rals està coreografiat per la Mabel Olea.
2: És que està a copeta, la Mabel.
0: Està a tope, però és que a més és tan característica la seva coreografia que tu veus com es mouen aquells coloms, perquè és que a més tota l'estona fan el moviment de coloms.
2: I la veus amb ella.
0: I penses, això ho ha fet la Mabel.
1: Doncs seguirem parlant de teatre. Recordeu que enguany fem experts versió de juliol, també, així que encara en parlarem més del Grec, de teatre i de música i tota la cultura que passi també en aquest setè mes de l'any, que comença demà. Adéu, Laura Grau, demà.
0: Adéu, Laura Grau.
1: I a la resta ens quedem amb més música, ara amb un amor d'estiu, que ens canta l'Àlex Pérez, que espero que la tardor es consolidi.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: 5 minutets perquè siguin 9:15. Laia, el dissabte vaig pensar en tu, quan ens parles que el canvi climàtic ens afecta a tots, òbviament, però també amb aquelles coses petites o quotidianes. Mira, vaig anar a un festival petitíssim, superguai. Et sona el festival Flix? Ai, el festival Pingüí.
2: Ah, va ser el Pingüí,
1: Mini-quiz,
2: sí.
1: A veure si en certes on es fa, encara que se m'hagi escapat.
2: Sí.
1: Bé, doncs, excel·lents concerts de formacions com a Valius o Supergegant o Sandré. Jo he anat algunes vegades a aquest festival autoorganitzat de la gent del poble, que es casca en un festival de pop i d'indie-pop perquè els hi dona la real gana, allà a la Ribera d'Ebre, a Flix, i enguany em trobo que el festival és a un altre lloc i a una altra hora. No molt allunyat, normalment es feia a les piscines del poble perquè era festival en piscina, podia saltar de la gresca a la piscina, i el lloc on es feia, que era la gespeta, que era superagradable, els arbres que feien ombra s'han rostit o mort al llarg dels anys. Els arbres ja no poden fer ombreta. Però, a més, si de normal els concerts començaven a les 12, festival de Bermuteu, saps a quina hora van començar dissabte?
2: No.
1: A les 7. Van decidir que ja no
2: és, no és habitable,
1: no es pot sostenir aquesta calor i sense sol, i això fa que el festival sigui igual de guai i a uns metres més enllà, però ja no és a l'herba, és sobre el ciment, i ja no hi ha els arbrets i la jaspeta, i van intercanviar, van dir, mira, DJs amb el Bermuteo, que és quan es feia el festi en si, i el festi gros començarà a les 7, que ja acaba el sol. És una mostra més, la meva anècdota, que potser no té cap importància, sobre com ens afecta el dia a dia, les coses que any a any podem anar comprovant com canvien.
2: És que si et mires una de sola pot semblar una anècdota, però al final són moltes les que, per exemple, t'hi has fixat que les diades castelleres són cada vegada més a la tarda,
1: doncs,
2: també?
1: Mira, no, però és una bona prova, oi, també?
2: Clar, totalment, però, per exemple, el Mundial de Futbol, quan es juga també en països àrabs, s'ha de traslladar al mes de desembre perquè és impracticable. Però és que, de fet, aquestes onades de calor, la que ha afectat els últims dies i encara afecta una mica els països d'Europa, de tota Europa, no només de centre Europa, doncs la veritat és que cada vegada seran més habituals i, per tant, hem de començar, doncs, a traslladar, a canviar la nostra realitat, els nostres hàbits, perquè és que directament no és practicable. És justament el que deies tu. I com ara us volia parlar una mica del que ha passat a Europa o del que està passant, perquè si ve aquí, ens ve de nou, perquè ens ve de nou, però sempre diem, sempre n'ha fet de calor i estem una mica més preparats, doncs en alguns països europeus els estan passant realment canutes perquè tenen infraestructures molt menys preparades, molts menys refugis climàtics, i això vol dir naturalment més impacte negatiu i, com sempre, doncs pels més vulnerables. Volia fixar-me un moment el que passa a França. Les escoles a França no acaben fins a mitjan juliol, i aquests últims dies la temperatura mitjana de París ha superat la de Madrid, per volta als 40 graus. Clar, a França només el 25% de les llars tenen aire condicionat. Penseu que a l'estat espanyol són el 60%. És a dir, mireu la diferència. El transport públic moltes vegades tampoc no compta amb aire condicionat, tampoc algunes infraestructures, no cal dir que les escoles, si aquí no en tenen, allà menys. I per tant els francesos, doncs, estan en peu de guerra, i per exemple la comunitat educativa, doncs, també, i reclamen fins i tot mobilitat del calendari escolar, no? És a dir, si cada cop s'assembla més les temperatures del sud d'Europa, potser hem de moure el calendari. Aquí que fa anys dèiem, oh, els catalans tenim totes les vacances juntes a l'estiu, doncs potser era per raons climàtiques i cada cop ho han de ser més, i a França potser hauran de començar també a fer les vacances escolars com nosaltres, perquè realment fer classe amb aquestes condicions, doncs, és impossible. Penseu també que han acabat tancant directament aquestes escoles per risc per les criatures i pels treballadors, també han acabat enviant 30.000 aparells d'aire condicionat als hospitals així a última hora, i podeu veure per les xarxes molta gent que està posant mantes tèrmiques a les finestres dels edificis, que sabeu que el que fan és mirar d'intentar que no penetri l'escalfor.
1: Mira, informació sobre França. L'Emmanuel, la nostra oient francesa, diu, les competicions de rem es feien abans de l'estiu i ara no, a França es fan a l'hivern. Sí, així de
2: directament,
1: senzill.
2: Directament, veus?
1: I diu que a França, el seu país, fins i tot ha trobat algun hospital que a l'estiu no tenen aire condicionat.
2: Exacte, doncs aquest, això és justament el que dèiem, No és l'únic lloc on ha passat això. A Alemanya, de fet, segur que ho heu vist a les xarxes, l'última notícia ha saltat a dues ciutats d'aquest país, Nuremberg i Leipzig, on s'han arribat a desfer les vies del tramvia. Si mireu les fotografies per internet, són espectaculars. Justament això, a causa de les altes temperatures, doncs el segellador de les juntes es va estovar i va topar amb les agulles, amb els rails, i per tant, podeu veure la fotografia, que és molt gràfic, es veu com vessa la via directament desfeta. A més, en dos punts als afores de Berlín, també l'autopista va rebentar per la calor i la van haver de tancar. He de dir que són coses que, si aïllades, semblarien capítols de Black Mirror, però tot junt, encara més, podríem fer una temporada sencera. És bastant dramàtic, però potser és la millor manera que ens n'adonem que hi ha coses que les hem de començar a canviar ipso facto.
0: Així sona Els Experts.
2: aquest any s'havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'estat espanyol i, clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment.
3: Soy española.
2: Jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu. Andaluces de Jaén. Un altre és, per exemple, Astúries. Vam posar la cançó de la de Melendi. La de Astúries és mi pàtria.
1: Bueno, però és un estàndard.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Com a donar la sentina.
1: La sentina.
2: Que finita.
1: Un minutet passa de 2:15 del matí, per tant, moment d'actualitzar-vos mentre us aneu despertant amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
4: Bon dia.
1: Què cal saber per avui, que és dimarts? Avui és 30 de juny.
4: Doncs que avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. En l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol, de moment, hi treu ferro i manté la confiança. Mentrestant, a Veneçuela, la xifra de víctimes dels terratrèmols ja supera les 1.700 morts. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, que augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Tornant a casa nostra, la jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir la psicoterapeuta. I acabem donant les gràcies a tots els qui ens esteu escoltant, perquè ICAT continua incrementant l'audiència i tanca la temporada 25-26 amb 40.000 oients diari. Per la seva part, Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. 3Cat Info voreja els 90.000 oients i Catalunya Música també puja i arriba als 34.000 oients diaris.
1: 2 minuts passen de 2:15, Anna, que no t'esperava saber avui.
4: Doncs que la ciutat italiana de Treviso celebrarà del 9 a l'11 d'octubre la Copa del Món de Tiramisu, que reuneix 240 participants de tot el món, i l'organització, doncs, està buscant 100 jutges aficionats per fer un tast. La convocatòria està oberta per majors d'edat de qualsevol país, no cal experiència en gastronomia, i de fet, si us interessa, heu de saber que no és una tasca remunerada, tampoc paguen les despeses de viatge, però vaja, si us agrada el tiramisu, doncs pot ser molt temptador, perquè a més, doncs també s'organitza una cursa de 10 quilòmetres pel centre històric de Treviso, i com a regal, per qui acabi la cursa, hi ha barra lliure de tiramisu.
1: I el titular d'esports?
4: Lewandowski ja no és jugador del Barça, fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. Enzo Maresca és el substitut de Guardiola al Manchester City. El pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Paula Badosa s'estrena avui a Wimbledon contra la nord-americana Emma Navarro, i pel que fa al Mundial, doncs Marroc, Paraguai i Brasil avancen fins a vuitens, en canvi Països Baixos, Alemanya i Japó ja queden, doncs, eliminats d'aquesta Copa del Món. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
1: I quin temps serà avui, que és dimarts?
4: Doncs continua la calor, intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, i al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.
1: I un dels personatges habituals que planen en aquest programa, no només per les seves dots musicals, sinó perquè sempre els citeu, és en Dan Peralbo, que molts de vosaltres ja ens heu dit que el teniu a la vostra agenda de concerts estiuenca, de concerts i de festivals, i que sonarà segur en aquests esdeveniments. Cançons com Tinc un bitllet per tu. Ara tornem amb la Laia i el seu llibre d'avui, que és sobre menjar carn.

0: Escoltes ICAT.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: minutet i seran les 10 del matí. Moment de parlar de llibres. La Laia ens porta una lectura amb un títol ben clar. Tota la carn a la graella, i té un subtítol molt aclaridor que diu el cas de saber si t'agrada la carn. El títol m'ha semblat molt procàrnic, molt d'extreure aliments dels animals, el que és la carn càrnia, però el subtítol és més crític. El cas de saber si t'agrada la carn.
1: Hi ha de tot? Doncs mira, ho has encertat, perquè sí. Hi ha bastant de tot. Sí que és veritat que una mica el que intenta fer el llibre, ara t'ho explico, és com posar molts arguments perquè siguis tu mateix qui decideixis quin comportament alimentari vols tenir, que és interessant això, perquè al final s'ha d'escollir doncs amb coneixement de causa. És un llibre, com us dic, divulgatiu, il·lustrat. En un primer moment pots pensar que és un llibre com juvenil, però a mi m'ha interessat moltíssim com a adulta, i a més és un tema que m'interessa, vull dir que no és que no en sàpiga res.
0: És una editorial ja especialitzada en tema juvenil, no?
1: Sí, és un llibre, Takatuka, és una editorial molt interessant, divulgativa per criatures, normalment, però és un llibre que podríem dir de consulta, familiar, juvenil, però que no faria cap nosa amb una lleixa de llibres adults sense cap problema. El que fa és explicar tot el que envolta el fet de menjar carn. Jo crec que això, que està fet per donar arguments que defensin el vegetarianisme, però que també ens convida a fer un consum crític de la carn, que això està bé, que
2: molt bé.
1: Hi ha una mica de grisos, perquè si no, a vegades aquestes es barregen, són bombolles que no es barregen gens, no? Els vegetarians per un cantó, els carnívors per l'altre, i no, penso que és interessant aportar reflexions, aportar dades, perquè tu mateix una mica puguis decidir que no ha de ser tot o blanc o negre, sinó que potser senzillament vols doncs, reduir el teu consum de carn o agafar una carn de més qualitat amb una mica ja de coneixement. Reflexions com ara que si volem que els animals visquin millor als llocs de cria, doncs no podem esperar a comprar carn tan barata com fins ara, i és una reflexió que serveix per tothom, pel que menja carn i pel que no en menja, i això és interessant. Hi trobem una mica d'història de l'alimentació, però també geografia, com la geografia ha condicionat la dieta de la humanitat històricament. Hi ha una pàgina superinteressant, que hi teniu un mapa mundi amb quina quantitat de, i quin tipus de menjar de carn es menja segons la zona del món. M'ha semblat superinteressant, mira. A la Xina, per exemple, la carn més consumida, molta diferència, és el porc. Més que el doble que d'aviram.
2: Ah,
1: en
2: sí,
1: canvi,
2: clar,
1: perquè mengen molt porc. Però a Amèrica Llatina tiren molt més de vedella i pollastre.
2: Ah, mira, no sabia això.
1: Sí, i espera, perquè tinc més dades sorprenents. A l'Àfrica hi viu més del doble de gent que Amèrica Llatina i també mengen vedella i pollastre, però amb molta menys quantitat. És a dir, són més del doble de població que Amèrica Llatina i mengen la meitat de carn que Amèrica del Sud. Però és que encara en mengen menys a la Índia, on hi ha la mateixa població que a l'Àfrica, que jo ni sabia que a la Índia hi viu la mateixa gent que en tot Àfrica.
2: No, no.
1: Doncs mengen entre una quarta i una cinquena part de carn que els africans. Total, que els indis són els que menys carn mengen del planeta, percentualment exageradament. El llibre es parla molt de salut, de com ens podem alimentar de manera saludable, amb carn, també sense carn. I a veure, si viviu en un entorn natural...
0: Sense
1: jo que
0: carn
1: sé,
0: és molt senzill, no? Vull dir, ja ho elimines a la dieta.
1: No, però has de suplir el que t'aporta la carn amb altres tipus d'alimentació. Vull dir que no pots menjar només enciam, saps?
0: Val, però llegum sí, eh?
1: Clar, llegum és una de les principals fonts d'aportació de proteïna, etc. El que us no va dir és que, a veure, si vosaltres sou de pagès i la vostra àvia pela els conills amb les seves mans abans de posar-los a la cassola, doncs potser també aquest llibre no és per vosaltres, eh?
0: Carolina Durante, Laia.
1: Sí, perquè parlen d'hamburgueses aquí i es parla molt també doncs, de carn processada, dels processos industrials, perquè és veritat que tenim un tros de carn al plat i no sabem massa d'on ve ni com s'ho ha fet per arribar fins allà, i aquesta és la part que a mi m'ha interessat del llibre. És a dir, una mica de veure la traçabilitat d'aquell producte, no? D'on surt, què ha passat per arribar fins aquí, per quines mans ha passat, quants quilòmetres ha fet, com ha viscut aquell animal. Trobo que al final posar dades a les coses sempre... Hem de conèixer la història que hi ha darrere d'allò que consumim, d'allò que mengem, per poder-ho fer amb consciència, per poder escollir amb rigor. I al final del llibre doncs, també obre uns temes molt interessants com la proteïna a base d'insectes, que n'hem parlat alguna vegada, també de la carn de laboratori, d'allò que diuen carn sense sèrum, que també ho hem criticat moltes vegades,
0: sense,
1: no? Poseu-li un altre nom.
0: Sense sèrum.
1: Sense sèrum, sense ser carn, li diuen carn. Doncs potser podem buscar un altre nom que sigui diferent.
0: Pollastre.
1: No, carn que no és carn, em refereixo. Doncs si diuen, jo què sé, una hamburguesa vegetal, doncs digue-li una pasta de llenties, per exemple, no? És a dir, que no cal dir-li carn.
2: Hamburguesa, no?
1: Exacte, hamburguesa,
0: perquè
1: no?
0: Perquè hamburguesa se sobreentén que és de carn.
1: Sí, en principi se'l van inventar una gent que van posar fer una hamburguesa de carn. Sigui com sigui, hi ha unes últimes recomanacions per menjar carn amb consciència, amb la consciència ben tranquil·la, que també està molt bé. És a dir, no és que et facis vegetarià després de llegir el llibre, però sí que crec que coneixes millor el criteri amb què has de decidir la teva dieta.
0: Quan la Laia diu consciència tranquil·la, es refereix a consum, no es refereix a que les ovelletes són molt cute, no?
1: No, a tot, també. Vull dir, que també, si hi ha gent que diu, oh, és que no vull menjar carn perquè l'animal pateix. Bueno, doncs anem a veure com pateix.
0: Però és que no ha de patir.
1: No, exacte, no hauria de patir, però potser en algunes circumstàncies pateix. Per tant, informa't si aquell animal ha patit o no ha patit, o ha patit més o ha patit menys, perquè no tots els animals doncs han patit igual.
0: Doncs la Marona s'ha endut aquest llibre avui, el miniquiz, tota la carn a la graella, el que has de saber si t'agrada la carn, publica l'editorial Takatuka. La resta, més sort en següents miniquizos, i el llibre el pilleu a la llibreria. Per cert, diu la Marona, si li podem dedicar el llibre tots els membres del programa. Ara diu que seria un honor, ara ens hi posem, Marona. Ara concerts.
2: Vaig tenir més forta de sang, com un anunci d'estrella, tam, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai.
0: Les fades tornen a entrar a l'antena d'ICAT. Això vol dir, Anna, que tenim concerts fresquets per donar-los suport i anar a ballar i gaudir als concerts de fades. On els podrem veure?
3: A veure, doncs, primer de tot, al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Ja sabeu que el Vida comença tot just aquest dijous a la Masia d'en Cabanyes i s'allargarà, doncs, fins dissabte, i els que actuaran el dia inaugural són aquests artistes que sentim de fons, Triquell i Fades. Dijous també hi haurà la Maig, que de fet serà l'encarregada d'encetar el festival. També hi serà la Maria Jaume, el Petit de Calaril, Al·lèrgiques al Polen, d'en Peralbo i el Comboi i a la Vedra. També hi actuaran el madrileny Ralphie Chu, la canadenca Charlotte Candin, el grup d'indie pop anglès Saint-Étienne, els americans Osis, el Calanorte, Barry B, Amore, la Tania, Carmen Lancho, Azuleja i un artista sorpresa. Pel que fa a la jornada central, un dels grans reclams és Guitarrica de la Fuente. L'artista de Benicàssim actuarà divendres al Vida, igual que els catalans Sidoní, la Ludwig Band, la Lia Cali, la Greta Rosarona i Remei de Calafresca. També hi serà Mujeres, el duet de funk italià Nu Genea, el parisenc Louis Hoffman, la Lom, Shame, Depressión Sonora, Gazela, Frente Cumbiero i Print, a més d'una actuació també sorpresa que no s'anunciarà fins al dia d'aquest concert.

0: La Maia també passarà pel Vida, però la seva actuació serà dissabte, igual que Fatboy Slim, l'artista de Nova Zelanda Aldous Harding, Yeray Cortés, Maria Arnal i Ferran Palau. També seran Cupido, Ángeles Toledano, Playground, Lecoq i Tristan, entre d'altres, a més d'una altra actuació sorpresa. Si voleu anar, encara queden entrades. I ara passem per Sant Martí de Tous. Sare va publicar a principis de febrer l'àlbum més atrevit de la seva carrera, Descasada, un àlbum que reivindica la llibertat de la dona en tots els àmbits. Dijous actuarà al Festival Llegendes, el concert arrencarà a les 9 de la nit al Castell de Tous. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Per cert, que la Magali Sare també actuarà dissabte al Poesia i Més de Vilassar de Mar. L'endemà, al Festival Llegendes, doncs hi actuarà Nastallat. Nastallat és un projecte musical a cavall entre Catalunya i Mallorca que parteix de la música d'arrel dels països catalans i la porta al terreny de l'electrònica. Divendres oferiran un concert gratuït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous. Diumenge, per cert, en aquest mateix espai, doncs, també hi actuarà el grup de música familiar Filomena.
1: És molt xulo el festival aquest de Sant Martí de Tous, de Llegendes. Jo fa molts anys que hi vull anar i és superrecomanable perquè, a més, a part de que hi ha les llegendes, hi ha tots aquests concerts que acabes d'explicar, vull dir que és per tota la família,
0: molt
1: realment.
0: Xulo, sí. Sí, sí, i tant. Ara parlem de la Carlota Planer. I want to translate what the universe says. Translate what my body wants for us. Dijous, la Carlota Planer actuarà a la 17a edició del Ressupó de Salrà per presentar el seu darrer àlbum, What My Body Wants, que dona nom a la cançó que escoltem de fons. El concert començarà a les 8 del vespre al Parc Cors Guinart i, per cert, és totalment gratuït. Ara fem una mirada als concerts de divendres. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begú. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu. Miqui Núñez és el gran protagonista de la Festa Major de Sant Fruitós de Bages. El cantant terrassenc presentarà divendres el seu nou espectacle al cobert de la Màquina de Batre. Parlant de terrassencs, doncs mira, fem una ullada a la programació de la Festa Major de Terrassa per aquest mateix cap de setmana. Ei, ara què tal? Oi que fa mal, oi que fa mal. Per divendres destaquem un parell de concerts de la pila que n'hi ha a tota la ciutat per celebrar com cal una festa major. Els Amics de les Arts actuaran a mitjanit a l'escenari Vela del Parc Vallparadís. Les Balkan Paradise Orquestra seran a la plaça Vella. L'endemà dissabte, Germà Negre actuarà a la plaça de la Torre del Palau, igual que el duet Alosa i Borja Penalba i Meritxell Jané. Al Parc Vallparadís hi sonarà la música Doc Déu, The Crab Apples i La Su, i a la plaça Nova, concert de l'artista barceloní Macaco. I per diumenge en destaquem un parell més. Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Els Tiets venen d'estrenar aquesta cançó que sentim de fons i diumenge segur que la cantaran per celebrar amb els terrassencs la seva festa major. El concert serà al Parc Vallparadís, igual que el dels Catarres, i també la DJ Trapella. Divendres 3 de juliol, Alfred García actuarà al Fresc, al Festival d'Estiu de Sabadell. El concert arrencarà a les 9 de la nit i presentarà el seu tercer disc d'estudi, T'estimo, este quiero. Pels interessats, doncs, trobareu entrades a la web del Fresc. Seguim ara amb Guillem Roma. No sabia que m'enamoraria tant, tant, tant, tant, tant. De Manlleu presentarà divendres al Festival Tangent el seu últim disc, Ritual d'Expropiació, el disc més electrònic i més polític de la seva trajectòria. El concert començarà a les 8 del vespre al Centre Cívic Urgell de Barcelona i, per cert, que és totalment gratuït. Els que no actuen aquest divendres a Barcelona, doncs, són Svetlana, que seran a Manresa. Parlen per

0: Divendres, el duet fantàstic Svetlana celebrarà el Manresa Orgullosa, la festa de cloenda del Dia de l'Orgull LGTBI+. El concert es farà a la nit al pati del Casino de Manresa i la festa, de fet, s'allargarà fins la 1 de la matinada. I acabem amb una mica de jazz. Van Morrison farà parada divendres a Barcelona. L'artista de Belfast, després de més de 60 anys de carrera, doncs debutarà a l'Auditori del Fòrum dins del Festival de Jazz. El seu concert començarà a les 8 del vespre i queden poques entrades a la venda.
1: Qui ha fet aquest...
2: Jo, perquè m'ha recordat la cançó de Ulls de Colomel dels Pets, que m'agrada molt.
1: Les 9:51, oients, moment d'escoltar-vos a vosaltres. A aquesta hora sempre fem el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg de la jornada. Avui, 30 de juny, Dia Internacional de les Xarxes Socials, que ens heu comentat una mica i confessat quina relació tindreu aquest estiu.
3: Bon dia, els experts. Bon dia, Catalunya. Ja he tornat de les vacances, desafortunadament. La xarxa més aviat que faig servir és mirar per curiositat, per xafejar, miro Instagram, els vídeos d'Instagram, i després miro també a vegades el TikTok. Doncs hi ha alguns que són divertits, algun interessant. No segueixo a ningú en particular. Però res, aquí estem, comencem el viatge, som-hi. Doneu-vos ànims, demà és el meu aniversari, avui he començat a treballar, pitjor no pot ser. Adéu, que tingueu bon dia.
4: Crec que he baixat bastant aquesta temporada l'ús de les xarxes socials, sobretot he baixat el de Twitter, perquè per estar amb aquell pou de merda doncs, tampoc no val la pena. Estic molt més tranquil·la, molt menys mal humor. Veus que realment és la bombolla de Josep Maria ara mateix. Compartir les vacances és bueno, de moment treballo. Sí, suposo que compartir alguna cosa, però així com si fossin postals, crec que també és guai de... com si fossin les fotos d'abans de viatges. Això és tot. És una pandèmia de senyors enfadats, tots els que
5: comenten en el Twitter del 3CAT. Hola, soy paraguayo y voy a la tanda de penalti. ¿Para qué? Paraguayo.
1: Per aquest oient, no recordo qui era, que ens ha deixat caure l'acudit del dia, però almenys ens ha servit per posar... Crec que mai havíem punxat l'himne de Paraguai, és aquest. Felicitat
6: és possible.
1: Per arribar a vuitens. I felicitats a la Carol García, un altre oient, en aquest cas és un text que admet: m'ha costat 2 anys aconseguir parar prou atenció com per apuntar el vostre número de telèfon.
2: Molt bé.
1: És la Carol, dit, eh? Carol García, benvinguda.
2: Hola, Carol.
1: Queden 3 programes normals i tot el programa Experts d'Estiu que farem durant el mes de juliol.
6: Exacte. La última setmana de la temporada d'Experts 25-26. Seguim repassant a la tancació els millors moments del curs. Avui repassant moments d'emparamenta. Tot i que no sol passar que no ens escoltem els uns als altres, eh? Com quan hem parlat d'esports. Va, acabem amb els esports i el temps. El Barça finalment jugarà diumenge el seu primer partit a casa contra el València a l'estadi Johan Cruyff. I pel que fa al temps, matí fresc amb alguns núvols baixos i màximes que pujaran una miqueta.
1: I el titular d'esports?
6: Ja l'acabo de dir.
1: Doncs són les 7:33.
6: De fet, no sé què ens passa als esports, que la gent escolta altres coses, com quan van eliminar el pobre Pep a la Champions.
0: I a la Premier, el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga 22 anys després.
2: Gràcies, Pep, molt bé.
6: Què gràcies?
7: Què diu, ara, què diu?
2: Bueno, que molt bé, el Pep sempre fa... Vull dir, que el felicitem, no?
6: Ens felicitem per què, però si ha guanyat l'Arsenal.
2: Ah, no, oh, merda.
6: Que
2: és que jo sentit Pep Guardiola i ja perdo un fil, ho entenem o no?
1: Jo me'n vaig alegrar, Laia, no passa res.
6: A vegades ens emparem i parlem del que ens rota encara que parlem d'una altra cosa.
0: I a casa nostra, avui, els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria
1: perdona,
0: del sindicat.
1: Perdona, gol d'Àustria, gol d'Àustria. Hem d'aprofitar que hi ha esport en joc.
6: I hi ha sempre el típic moment...
1: Ara tots anem amb Àustria, eh? Ara tots anem amb Àustria.
6: Ara sí, ara sí. Hi ha sempre el típic moment que esperes que entri la veu en una cançó i no entra.
8: Jo, per exemple, vaig versionar aquesta cançó que sona un cop per un nòvio que tenia. Crec que és una gran cançó que ja sé que els oients dels experts mai els molesta tornar a escoltar una cançó dels Pets que precisament reivindica aquests petits moments del dia a dia. Molt bé, moment instrumental per poder il·lustrar molt.
6: De fet, la Laura Grau se'ns ha emparat més d'un cop, eh?
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
9: Hola!
8: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he emparat.
10: Mare de Déu.
8: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
9: Molt bé. El número...
11: Vinga, va!
6: avui va al ralentí, la Laura,
8: sí, si no, estic molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
6: La Rita Buller, la nostra prescriptora de cultura jove, s'empana més aviat poc, però sí que arriba segons quins grups més aviat tard.
10: Escolteu aquest grup. És
2: no de... coneixies el Vic abans d'aquest cap de setmana?
10: No. Els vaig conèixer, els Enderroc.
2: I el Dan Peralbo també, eh?
10: També, no.
1: La Laia és la típica hipster trasnotxada, no? Que mira, en ple 2026 diu... No creixies el Litvic Beat.
6: Bueno, parlant que... de la Laia, no sé com anomenar si empanació o trepanació el que ens provoquen segons quins anunciats de minicuisos que has fet, Laia?
2: El diumenge de Rams és quan entrava Jesús a Jerusalem i, doncs, tradicionalment, quan els reis del Mediterrani entraven a una ciutat, se'ls rebia amb mantells, amb fulles de palmera i branques d'olivera a terra, de manera que caminaven pel sol entapissat i era com...
11: Vinga, va, va, va, va!
2: Aquestes branques d'olivera i palmes de palmera, diguéssim, d'aquella zona, s'han traslladat a la nostra tradició amb palmes i palmons, que recorden aquelles palmes del Pròxim Orient. Unes palmeres i uns palmons s'han fet amb material del palmerar belge, que és el palmerar més gran d'Europa, que normalment el tenim als Països Catalans.
6: Això era un miniquiz,
2: eh? Molt interessant, tota la indústria al voltant de la palma que es feia
6: ella
2: al palmerar.
6: Ella va parlant. Venia una pregunta de contingut llarg, eh?
2: No.
9: Una puta mella!
2: Doncs aquestes palmes i palmons arriben a aquest palmerar belge, que és un exemple gairebé únic d'implantació de la cultura agrícola dels
6: porta
2: països
6: minut,
2: àrabs
6: ella.
2: A Europa.
7: Tregui la veu.
2: Això va ser a causa de l'ocupació musulmana del segle VIII.
7: Vol callar.
2: Que, van portar palmerars com el belge als àrabs.
7: Calli, no té la veu.
2: Però en canvi sí que hi ha una palmera,
10: no, i no
2: una sola...
10: I la gent
2: la sé
6: votant. Va, prou, posa música.
1: Sergi, aquest palmerar és nostre, és dels de Tarragona.
6: És d'Elx. És d'Elx. Va, marxem i ho fem amb la cançó guanyadora d'avui, la que mota de l'audiència, que és aquest My Universe, cançó dels Coldplay.
1: Oients, gràcies per ser-hi. Tornem demà a les 6. Gràcies, Anna, Laia, Sergi, Mariví.
2: Adéu, Roger, fins demà.
6: Adéu, fins demà.
1: Demà, que serà ja juny.
6: Juliol.
2: Juliol.
1: Ai, bona, adéu.
6: Adéu.

0: 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 너.
1: Escolta i cant.

El somni de truites i un rajola convidant-nos a no perdre mai els somnis, sobretot els bons, aquells que després es converteixen en realitat. Com esteu? Bon dia. Bon dimarts des d'ICAT. Matí d'aquest últim dia de juny que seguim afrontant amb alegria i amb novetats ben fresquetes, com aquest nou tema de Chloe Belly, Better Than She.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Doncs, a vegades, els records més intensos poden sorgir en un dia qualsevol d'agost. Moments, secrets i tardes de sol, així sona amb Soc un bohemio, la cançó de l'estiu d'ICAT. I aquí ara que et porto amb Thundercat, aquesta cançó que recupera la veu del ja desaparegut raper Mac Miller. Això és She Knows Too Much.

Hello, que el DJ brasiler que sap molt bé aquí trucar per les seves cançons. En aquesta ocasió ho ha fet amb Jennifer López. I aquí tenies el fantàstic resultat, el títol que no enganya, molt i molt bé sonen aquest parell, amb l'estimulant Everything's Fine. Doncs així, la mar de bé, seguim posant color al dimarts, amb els ritmes ara africans que van donar la volta al món el 2016. Jane, amb el seu hit mundial, Makeba.

0: Imparable, aquí teníem a Julieta donant-ho tot i més amb la seva cançó 100%, la nostra diva popstar conquerint fites amb la seva música.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I preparada tenim una dona molt estimada que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, més viva que mai amb Drop Dead.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo, me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
2: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICAT.
2: Nota de veu.
0: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: i Girós, agafant de nou impuls i amb un ritme i un so renovat. Altes revolucions per escoltar tot drap amb la seva pulsió. Va, més cançons a ICAT per empènyer el dimarts. Via i Becky G ara, reciclant amb una versió molt fidel, l'original de Shakira, Hips Don't Lie.
1: Done deal!

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
0: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
0: que no
1: pot...
0: T'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré
0: el horari. Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.

Ben motivats, així n'hem estrenat un altre al teu costat, compartint amb Mimi Web el Girls Now. I ara hi ha Mama Duixa, compartiu-la, canteu-la i feu la vostra, la simpàtica i divertida Na Na Na.

0: gols.
1: Gols, sí, per tota l'esquadra, els que s'han marcat, Lisa, Anita i Rema, el hat-trick que reuneix música i futbol pel Mundial d'aquest 2026. Ben inquiets, seguim a ICAT, compartint ara l'electrònica Kilòmetre Zero del duet Balma.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets

0: Centennial o de la generació Alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, Millennials, Centennials, Alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
0: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
0: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: matinada d'Emocions Mediterrànies amb la fusta mallorquina de Mulet, pilotant un estiu ple de música i bons records amb la cançó In Paradise. 6 minuts i 2:15. Ens quedem ara amb la fantàstica i vitalista Times of My Life d'MGK.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

Vamos a, des de Noruega, repartint energia de la bona, mantenint viu l'ambient de festa amb el Luz Myself. I seguim ara amb un dels timbres més celebrats de l'escena britànica, James Arthur.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat. De 5 a 7, a iCat, nota de veu.
1: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ i el nota de veu d'iCat?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zop, me la sua, que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, nota de veu.
7: Bona tarda, notes.
2: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a iCat.
2: Nota de veu.

0: Dan Pedal i el Comboi, dels grans atractius del cartell al Vida Festival. Aquest dijous, allà els tindrem, a la Masia d'en Cabanyes, desplegant en directe el nou goig de cançons dels Roquers Osonencs.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I aquí seguim, gratinant-nos amb el ritme i energia positiva en mans de la Dotja Cat. Polèmica.

Pura adrenalina i cat, encenent la flama que més crema dels clima i un fire que avança el dimarts amb la bona connexió creativa dels valencians, sapent amb els Zoo.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: El programa que desperta Catalunya.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat al dia d'avui repassant les novetats a la plataforma d'aquesta setmana. Comencem per L.
2: Let's give it up one more time for the birthday girl, L Woods.
0: Que si us va agradar la pel·lícula Una rosa molt legal de Reese Witherspoon, us encantarà.
3: Sí, perquè hi coneixerem la vida de joventut de la icònica L Woods i com es va convertir en un dels personatges més importants del cinema de principis dels 2000 per tots els estereotips i tòpics que va trencar. Per si no la recordeu, L Woods era una jove estudiant de màrqueting de moda, sempre vestida de rosa, físicament complia tots els clixés de rosa de casa bona, però, a més, demostrava que podia ser la millor de la promoció de dret a la Universitat de Harvard.
0: La pel·lícula ara fa 25 anys aquest 2026 i per això ara Prime Video recupera el personatge per narrar com va ser el seu pas per l'institut. Explora com va ser i com era ser un adolescent als anys 90 i sobretot com s'adapta una jove californiana a un entorn més gris com Seattle. S'estrena a Prime demà 1 de juliol.
3: Una altra estrena per parar-hi atenció, sobretot si us agraden els thrillers criminals, és Memòria d'un assassino.
4: We do the job. We don't ask questions.
3: Patrick Dempsey, famós per Anatomia de Grey, es posa en la pell d'un sicari que també és pare de família, a qui li diagnostiquen Alzheimer i ha de començar a reconstruir el seu passat per protegir la seva família. S'estrena dijous a Movistar Plus.
0: I també atents aquesta setmana a la producció pròpia de Filmin, Millennial Mal.
5: ¿No te acuerdas cuando nosotros éramos jóvenes que veíamos a la gente de 30 como vieja?
0: Una comèdia universitària i generacional sobre una bibliotecària de 42 anys que per una beca que cobra per error torna a la universitat i es fa passar per una jove de 20 anys.
3: Aquesta setmana també s'estrena la tercera temporada de la sèrie de ciència-ficció d'Apple TV, Silo, i si us agrada Marvel, segona temporada de la sèrie d'animació X-Men 97.
0: I parlem ara de música i de festivals, perquè aquesta setmana tenim dos grans festivals a casa nostra, el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú i el Canet Rock de Canet de Mar, que els podreu viure en directe a través d'ICAT.
3: Dijous i divendres serem a la Masia de Can Cabanyes de Vilanova i la Geltrú a partir de les 10 de la nit per oferir-vos els concerts d'Al·lèrgiques al Polen.
6: No era com abans, no, si va jurar en molt.
3: I a la mitjanit de Dan Peralbo i el Comboi.
7: No passa res.
0: I divendres a partir de les 9 del vespre podreu sentir l'actuació de Lia Kali. I passades les 10 del vespre, la Ludwig Bank.

0: A més dels concerts, també podreu seguir tota l'actualitat del Vida amb programes especials, amb entrevistes als protagonistes del festival.
1: La ruta de festival seguirà el cap de setmana. Dissabte marxem cap al Maresme, cap al Canet Rock. Oferir-vos a les 6 de la tarda el concert de Maria Jaume i, en acabar, especial del Loft des del Pla d'en Sala per apropar-vos tots els protagonistes del Canet Rock.
0: I encara parlant de festivals, el poble espanyol de Barcelona ja està en marxa al Barça avui amb una gran festa de la rumba.
1: Amb els Gypsy Kings i Los Manolos començarà a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
0: Aquesta setmana també podreu veure el Barça Joan Dausà.
1: I actuarà dijous, això sí, totes les entrades ja estan exaurides. Pel que sí que queden entrades és per M-Clan.

0: que celebren 30 anys de carrera i passaran per l'escenari del Poble Espanyol divendres.
1: I dissabte també hi trobareu la sevillana Marta Martos.
0: Al teatre, dins del Festival Teatre Grec, avui s'estrena oficialment al poliorama La Truita, amb el tàndem Emma Vilarassau i Jordi Boixadera. És una comèdia que explora els vincles familiars i les relacions de parella. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch, i tot això es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I avui arrenca una nova edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Fins dissabte hi haurà les projeccions de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas i On eres quan hi eres, on la filla d'Ovidi Montlló intenta reconstruir la memòria íntima del seu pare, de qui gairebé no en té records.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia!
2: Escoltes i cas.

Doncs una d'aquelles, que escoltarem molt i molt aquests mesos de calor. Dani Six i Skip rompejant per allargar els bons moments d'aquests dies feliços de l'estiu. Més te queda aquí, Aicat, amb mans ara de Crap Apples.

0: Adéu, Gibert.
1: La concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, sumant un altre fortret encert, portant la bona sort al teu costat amb el seu amulet. 12 i 18, Diana de Ple fa l'estrella del pop suec Zara Larsson amb el Crush.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
3: Oh, yeah!
0: Alberto, controla el sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
2: A mi m'encanteu vosaltres.
4: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
5: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
6: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
7: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
8: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
10: Laia, què ha passat avui amb el tren?
11: Mira,
10: per què has arribat a aquesta hora?
11: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
10: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
11: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
10: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
11: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
10: És el primer.
11: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
10: Segur que
11: no
10: pot...
11: T'ho juro, t'ho juro.
12: Bueno, vale.
10: Ara miraré el
11: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
10: Ara miraré.
11: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
10: Diu mansplaining.
11: Que et foll...
9: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Catrell i Paco Amoroso, una de les parelles més inspiradores i inquietes de l'actual escena internacional i de les que tararan concert a Barcelona amb cançons que ja són èxit el 10 de setembre al Palau Sant Jordi. Més música, més cançons a ICAT amb la Ludwig Band.

El nou senyal dels Amics de les Arts, amb uns sentiments que de vegades costen d'expressar en paraules. Boniques paraules per celebrar el 20è aniversari de la banda, que aquest divendres portaran en viu, entre d'altres escenaris, a la Festa Major de Terrassa. On Fire, que avancem amb l'ex-One Direction, Louis Tomlinson.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Freshers Cream, convidant-nos a deixar volar la imaginació i a pensar en tot allò que somiem al ritme d'aquesta batxata romàntica i ballable. Més màgia musical i cat en mans ara de Tyla, donant-ho tot i més pels sentiments amb Is It Love?

L'equip ideal, el millor tàndem de Tietz, els Tietz, marcant el ritme d'aquesta temporada d'estiu i platget amb Era això. I compte enrere pel concert aquest dijous al Vida Festival de Maria Jaume. Sonen ses campanes.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: El programa que desperta Catalunya.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Escoltes, ICAT.
2: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
3: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
4: Per dos.
3: Dos presentadors, dues hores de programa.
5: Dues hores de programa.
3: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'An Peralbo i el Comboi.
6: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
7: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
3: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Són les 2 i 12 minuts del migdia. Avui és dimarts i avui és el dia d'entrevistar algú que va força tranquil·la per la vida, o com a mínim, aquesta és l'energia que desprèn. A més, avui no ha vingut a promocionar gairebé res. Avui ve a xerrar de la vida i prou. És la vida, de fet, deixa'm dir que és el que ens agrada aquest programa, que la gent vingui a xerrar de la vida sense cap pressió. I la seva vida és la d'una cantautora que va viure el canvi d'Instagram. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Recordes quan Instagram va començar a permetre penjar vídeos?
1: Sí, o sigui, ara ho estava pensant i dic, sí. És que potser va començar a penjar vídeos d'aquests de 15 segons, després de 30, i ara de sobte...
0: Així. I ara de sobte, mira, a Instagram qui penja fotos? Bueno, carrusels.
1: Sí, però poca cosa més.
0: En fi, doncs aquest moment, aquest canvi històric de la xarxa, la va viure ella com un trampolí de la seva carrera i d'unes balades d'insomni que penjava periòdicament. Avui, amb només 26 anys, ha publicat ja 4 discos, la nostra convidada, que no està pas malament. Mariona, ens queden només 4 dies de temporada i avui algú que segur que aquest estiu veurem moraníssima a alguna cala catalana.
1: Sí.
0: Ho veus clar o no, això?
1: Sí, lo de moraníssima segur. Més que nosaltres segur. Bueno, tu ets prou moreno, però
0: sí, però tu i jo hem de quedar, ja, mira la meva cama, hem de quedar per anar a prendre el sol una mica. Per tant, posem-nos-hi i després a les 3 ens anem a la platja.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa, saps aquí? A l'Adrià Sales de la Pegatina, que un bon dia ens va descobrir la cantant que tenim asseguda aquí. Ella va seure aquí, en aquest estudi, tot i que l'estudi encara era una taula així rudimentària de ràdio antiga. Benvingut tothom a pausa.

0: La persona que ocupa avui el sofà de convidades de pausa, que és l'avantpenúltima convidada d'aquesta temporada, perquè dijous, recordeu, que venen els tiets i s'acaba ja
1: i
0: la
1: prou.
0: Cosa, és la Susana Ventura, a.k.a. Su. Su, benvinguda.
1: Moltes gràcies, quina presentació més guapa.
0: Sí, t'ha agradat?
1: Sí, m'ha agradat.
0: És així, ets una persona tranquil·la?
1: Ja m'ho vas dir l'altre dia que et semblo tranquil·la.
0: Sí.
1: No sé, depèn del moment. Jo crec que a l'escenari no sóc gaire tranquil·la. Bueno, depèn del bolo.
0: A l'escenari o abans de l'escenari?
1: Abans i després segur que no. A l'escenari tampoc molt. Bueno, si és un bolo de sala petita potser sí, però jo crec que tinc una mica de dos cares, no? Aquesta part més tranquil·la i després també si m'he de posar enèrgica m'hi poso ràpidament.
0: En alguna festa ens hem trobat alguna vegada,
1: sí.
0: En un festival, ni que
1: sí.
0: Sigui. I també t'agrada la festa, eh? Vull dir, no és que
1: sí.
0: Vagis tot el dia amb aquesta veu així avellotada.
1: No, però sí que és veritat que potser em prenc la vida amb bastanta calma.
0: Això està bé, eh?
1: Sí. Sí.
0: Mira darrere teu què hi ha. El logo de pausa.
1: Pausa, ah, mira.
0: Perfecte.
2: Pausa.
0: Pots dir pausa?
1: Pausa.
0: Ho veus?
2: Pausa.
0: És que és la veu.
3: Podria ser la veu del programa.
0: És increïble. A veure, posem ordre, oients, posem ordre a un quart de 3 de la tarda. Marxem cap a 2018.

0: Aquesta és la primera cançó, això és l'any 2018, que vam conèixer de la nostra convidada d'avui, oients, la Su, Lligar no és lo teu, cançó que si aneu als seus concerts, per aquelles coses, potser no sonarà en el repertori. Però esclar, tenies 18 anys, venies d'un altre lloc, bastant diferent al que, pel que transites avui en dia. Arriba en aquell moment el teu primer single, que es diu Lligar no és lo teu, i què en recordes tu d'aquell moment? Del moment de llançar-la al món.
1: És que tot va ser des d'una... no sé com dir-ho, o sigui, sense pensar molt en el que estava passant en realitat. O sigui, jo tenia aquesta cançó que l'havia fet amb 15-16 anys, l'havia penjat a Instagram, després a YouTube, produïda rara. Llavors l'havien produït bé pel disco i la vaig penjar, però jo no vaig pensar mai que aquesta cançó, 8 anys després, la gent l'escoltaria o... És que era una innocència i inconsciència alhora, no? Que de fet ho agraeixo molt perquè no estaríem aquí avui en dia, però penso, lligar-nos el teu, tia, si no, jo no sóc una persona com que sàpiga realment molt desenvolupar-me en los artes del ligar, no? Diguem. O sigui, se'm dona molt malament, en realitat. Però bueno, en aquell moment pensava que no.
2: Tu quan mires enrere, Su, tens com cringe de la petjada digital, perquè clar, tu vas començar super jove
1: sí.
2: a publicar coses a internet i tots sabem que el que passa a internet es queda a internet.
0: I estigueu tranquil·líssimes? I Su, em pots insultar? Estigueu tranquil·líssimes perquè d'aquí una estona això es farà res.

0: Exacte, exacte.
1: Però vull dir que desconnectar d'allò al 100% és impossible, perquè allà hi havia una persona genuïna fent les seves coses.
0: Sí, sí que vaig tenir una època que jo volia esborrar el meu primer disc de Spotify.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí, eh?
0: Sí, i ho vaig arribar a portar el plantejament a la discogràfica, en plan, nois, això. Però ara mateix penso, és que tampoc està... Realment penso que el meu primer disc no està gens malament. La producció està molt bé, perquè està molt ben fet.
1: Sí.
0: De lletres, hi ha lletres millors i pitjors. L'únic que a mi em fa esgarrifar és la veu, que com ara deies que m'ha canviat la veu, és que sóc una altra persona, evidentment, i cantava... És que no en sabia de cantar.
1: Fem una cosa, perquè el valor que acabes de dir que té el disc, el té, efectivament, hi ha molta gent que encara espera aquelles cançons als directes, n'estic segur.
0: Algunes les faig.
1: Algunes les fas, eh?
0: En acústic, sobretot.
1: Però ara li traurem un altre, o li trobarem un altre valor al disc. Perquè he fet un recull de què succeïa a 2017-2018 a la ràdio catalana. Mm-hmm. Val? I era això.

0: David Rossell, des d'aquí una abraçada, també molt forta, perquè aquesta època, déu-n'hi-do, eh? Com diu Anna?
1: Gairebé tot, David Rossell.
0: Gairebé tot David Rossell, que per cert, va passar per aquí el programa a principis de temporada, a parlar de què és ser un productor, i és un productor d'èxit, al costat de gent com Charango, com Doctor Prats, que s'heu sentit ni tants altres d'aquella època. Però fixeu-vos, això que acabem de sentir, Charango, Zo, la iaia, Mishima i Doctor Prats, eren com cinc grups, hem estat fent la tasca verídica.
1: Cinc grups d'homes, també.
0: Això anava a dir, és que aquí vaig. Hem estat fent la tasca amb la gent de musicals, amb la Lucía, a veure què sonava aquelles èpoques, i era això. I de sobte, la Su, apareix la Su. No n'hi havia tantes de dones al mainstream.
1: Totalment. Sí,
0: per tant, Su, el valor que li traiem al teu primer disc és un valor d'obrir camí, de considerar-te, no sé tu què diràs de tu, però referent per persones que han aparegut després. A tu t'arriba aquest missatge?
1: A mi aquest missatge m'ha arribat, de fet, per exemple, amb la Maria Haynes, sempre fem rixes que venia a concerts meus quan era petita, o la Mush, que també havia vingut a veure'm alguna vegada, i a mi em fa molta il·lusió això, però altra vegada em refirmo en que tot era des d'una inconsciència pura, o sigui, jo no tenia referents femenines, però en aquest cas a mi no m'impedia això al pensar jo, perquè no puc fer-ho si ho vull fer, no? I bueno, doncs haver, entre mil comies, haver aplanat una mica el camí de les que han vingut després, o almenys que les orelles dels oients ja estiguessin acostumades a alguna veu femenina, doncs em fa molt ple d'orgull, la veritat.
0: El que estem dient, per això, oients, que ningú surti i digui, oi, però és que gent de pausa, ja n'hi havia de dones. Sí, sempre n'hi ha hagut de dones. Estem parlant en primera plana del mainstream, perquè, clar, si em dius Sílvia Pérez Cruz...
1: Jo escoltava la Judit.
0: La Judit Nederman,
1: etcètera. La Judit Nederman, Clara Peia...
0: Estem parlant de primeres espases del pop mainstream, diguéssim, en català, no?
1: La ràdio.
0: Època, la ràdio. En aquella època passava el que heu sentit fa un moment.
2: I tu, Sur, recordes com performar masculinitat, com a l'hora d'entrar en aquest disco, com en aquest circuit musical?
1: Realment no. O sigui, sí que el que potser m'ha distat més de potser les divas del pop, o que jo no m'he considerat mai una diva del pop, és que jo, per exemple, doncs, a l'escenari no ballo, no tinc com... O sigui, sí que potser he adoptat una actitud que es pot considerar masculina, però en realitat és que forma part de la meva personalitat. No és que jo estigués performant una cosa que no fos jo, sinó que jo soc així. Llavors, potser sí que es pot arribar a pensar això, però en realitat era...
0: Ets cantautora, singer-songwriter, no? Sí. De sortir a l'escenari i cantar amb una guitarra.
1: Sí, però sí que hi ha cantautores que ballen. La Maia, per exemple, balla. També té...
0: Sí, tens raó.
2: Però que no has hagut d'impostar una cosa com per encaixar dins del mainstream.
1: És que, de veritat, que era tan inconscient tot plegat que jo no estava ni intentant encaixar enlloc. Vull dir, jo el que volia era portar les meves cançons a on es poguessin portar i fer concerts, que era el que més m'agradava i el que més m'agrada fer. I no hi havia una estratègia darrere de, vale, vaig a intentar... No, és que no... Realment, de debò, no estava pensant en absolutament res d'això.
0: Per cert, objectiu temporada que ve, que vingui Irma Farelo al programa, sí? La Mushka. La Mushka et va venir a veure al final de l'Apolo? O va anar a l'altra sala? Perquè jo sé aquesta història.
1: No, la Mushka em va venir a veure un concert de Girona, que elles són de Mataró, van venir amb unes amigues. De fet, hi ha una foto, després us la puc ensenyar, fa molta gràcia, de la Mushka cridant a un concert meu. Molt maja. I jo recordo, ara que la Mushka va començar a fer-se conèixer, tal, la vaig començar a seguir a Instagram i li vaig enviar un missatge i llavors vaig veure la conversa que teníem anterior. I la conversa anterior fa molt riure perquè el meu primer concert com a Su, amb la meva banda, va ser

0: a un 13 d'abril a l'Apolo 2. I aquell mateix dia tocava la batguial a l'Apolo 1.
1: És a dir, la germana.
0: La germana de la Irma. I llavors el missatge de la Irma és tocaràs a la mateixa hora que la batguial? I jo li deia sí, i em deia, és que per temes familiars he d'anar a veure la batguial, però clar...
2: Per temes familiars, sí. Que fora.
1: Per una cosa.
0: Sí, tinc clar, una clar, cosa. I en aquell moment, evidentment. Però amb molta tendresa vaig veure quan ho vaig veure. I em fa molta il·lo, la veritat, que joder, que ho estigui rebentant tant.
1: Que li estigui anant tan bé. I una cosa, ens deixem el tema, perquè avui per unes coses també anem tard
2: també.
1: A la vida, vale? Ens deixarem el tema després de la cançó que posarem ara. Ah, perdona, després del protagonista que posarem ara. Hem de parlar del moment en què l'urban català eclosiona, val? Hi ha un seguit de propostes que queden potser una mica amagades a vista del gran públic, però n'hem de parlar molt d'això, de què ha passat durant tot aquest temps. Abans, però, vull posar una cançó que potser coneixeu, que és aquesta. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Susana Ventura, digue'm que el dia que et va sortir aquesta cançó, o com a mínim, el dia que vau acabar d'enregistrar aquesta cançó, vas pensar, això està molt bé i això pot funcionar.
1: Va passar un any o dos des que la vaig composar fins que la vam produir i gravar, perquè bueno, jo em vaig enamorar molt fort d'un noi i un dia tornant de casa seva, que era un amor no correspost, jo tinc un àudio del mòbil tornant mig borratxeta pel carrer cantant canta que la vida... O sigui, que em va sortir genuïnet pel carrer i recordo acabar-la del tirón a casa aquella mateixa nit i dir, vale, això mola. Llavors a les proves de sol, els concerts, els hi cantava els meus músics, em deien, l'hem de fer bé, tal, no sé què... I bueno, va sortir bé, o sigui, estic molt contenta.
0: Però no vas tenir la sensació, perquè la vas gravar amb el Carlos Sadness,
1: sí.
0: Podríem marcar aquesta cançó com a l'inici d'aquesta història d'amor amb el Sadness, com a treballador, com a duet creatiu, no?
1: Sí.
0: Quan l'acabeu de gravar no dieu, això ens ha quedat molt bé, això té possibilitats? No es detecta això?
1: Saps què passa? Que el Carlos és un tio, bueno, al principi la nostra relació era de molta... Jo li tenia molt de respecte, llavors hi havia com una espècie de poca transparència en el sentit que era molt tímid, tot plegat, no? Llavors ell tampoc em deia això mola moltíssim, sinó que ell ho feia, ell sabia que molava, però potser no m'ho transmetia d'aquella forma, saps? Yeah. Llavors jo sempre estava com dubtant i fins a que no va sortir, ni la vam publicar, no vam veure que realment molava tant.
0: És un tio tranquil també, el Sadness.
1: Molt més tranquil que jo.
0: Més que tu, eh?
1: Però molt més.
0: En fi, que ens expliqui el seu moment de pausa.
2: Hola, amics, sóc Carlos Sadness, artista a Barcelona. La veritat és que a mi sempre em costa una mica trobar un moment de calma, però intento anar-ho cercant. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt d'un escriptor que es diu Josep Conrad, que diu, com li explico a la meva dona que quan miro per la finestra estic treballant? I és veritat, no? A vegades aquest moment contemplatiu, no?, de seure's amb el sofà i veure les vistes, veure la Barcelona, veure el carrer, sembla que sigui un moment de pausa, però en realitat té un punt també que és com molt estimulant. Jo a vegades penso que les millors idees m'han vingut quan estava pensant que estava en pausa, no? Doncs aquest moment d'arreglar una mica el menjador, la cuina, recollir, ens els bruts són moments que semblen de pausa però que poden tindre també molta inspiració, així que no sé si la pausa realment existeix.
0: Carlos Sadness, quin senyor, eh?
1: Un tio tranquil, molt talentós, molt talentós.
0: Quin pelazo que té.
1: Quin pelazo que té, tio. No té entrades, el cabrón no té entrades, tio.
0: Ah, no,
1: o sigui, el cabell li comença...
0: Segueix igual, és que fa molts anys que
1: sí,
0: no
1: veig. Sí, està igual. Està igual.
3: Jo pensava que podria dormir-me com sentint-lo parlar.
0: Ja, molt guai.
3: Saps com veu d'aquesta ASMR? Dic, ai, per favor.
0: Escolta, no et pensis que ens hem quedat demanant-li només al Carlos el seu moment de pausa. També li hem dit que parli de tu.
1: Ah, sí, eh?
0: O bé o malament, li
1: a veure.
0: Parla com vulguis, perquè això és un espai obert. Aquest programa, tothom diu que... T'imagines que sou el Carlos i dius...
1: La tia és una tonta.
0: La tia aquesta, no? No, escolta.
2: Vull explicar una cosa bonica que crec que passa amb la Su, i és que sabem que quan toquem a un concert, a un lloc xulo, a un lloc que fa il·lusió, ens convidem, no? L'altre dia ella tocava doncs, davant de la Catedral de Barcelona i em va dir, ei, Carlos, vols vindre a cantar Barcelona Tropical? I, òbviament, doncs, és un lloc on fa goig tocar i vaig cap allà sense cap dubte i pues, si jo toco en algun lloc que vegi que ella li pugui molar, doncs també li aviso. Jo crec que aquí una cosa que queda pendent és poder coincidir a Mèxic, que ella va estar fa poc i es va enamorar del país. Jo toco molt a Mèxic i el que m'encantaria és algun dia cantar Barcelona Tropical a Ciutat de Mèxic. Allà, tot i ser una cançó en català, és que vaja, ja sé que els mexicans l'estimen, a vegades me la demanen i seria fantàstic que formés part del repartiment.

0: És que aquesta, mira, aquesta cançó, que a mi sempre m'ha fet... que és una cançó on hi fa calor.
1: Fa calor.
0: A dins de Barcelona Tropical, jo crec que hi
1: pot
0: fa calor.
1: Pot ser, sí. Faixa fogor, no? És
0: faixa
1: com...
0: fogor.
1: Sí, sí.
0: Però pot ser que la realitat hagi superat la ficció i avui Barcelona sigui no tropical, sinó desèrtica, ja directament. És fort, eh? Barcelona fa més calor que la teva cançó.
1: És horrorós, és horrorós. No s'hi pot estar.
0: Escolta, és veritat això de Mèxic? Tu vens a Mèxic i d'altres, sí. D'Argentina també has
1: Mèxic
0: fet, no?
1: Mèxic i Argentina, sí.
0: Has fet com primera trobada su a l'ATAM, uh-huh. I allà cantes tant de bo en català més que una altra cosa.
1: Jo canto en català sempre a tots els concerts, sigui Càceres o sigui Ciudad de México, sigui on sigui. I a Mèxic i a Argentina va passar alguna cosa molt curiosa, que és això, que és que em demanaven que cantés en català. I no hi havia cap català a la sala, eh? Però sí que suposo que com és algo exòtic i yeah. Els hi sonava diferent i jo als concerts acústics sempre obro, veu al públic que em demanin cançons i tothom em demanava, canta tant de bo, canta cançons del primer disco, que jo pensava... Què dius?
2: I la gent
0: no com hi has arribat, no?
2: Clar, la gent les canta de la mateixa manera que nosaltres cantem en anglès, en plan de...
1: Correcte. Fa molt riure. Sí.
2: Jo crec que seria bastant graciós veure algú cantant català, però dient coses que tu clarament detectes que no existeixen.
0: El huetxo-huetxo nostre.
1: El huetxo-huetxo català, sí.
0: Ja, estaria guapo, això.
1: Sí.
0: Què t'anava a dir? Com li va estil la gira?
1: A Soles 2.0, perquè era una gira...
0: Perquè m'acaba de suggerir una persona que li podies haver dit Sud-amèrica.
1: Uau.
0: I em sembla increïble. Dani Expósito, gràcies per l'acudit quan hi vagis.
1: T'ho agraeixo, m'apunto a una llista. No sé quina, però m'apunto.
0: Sud-amèrica. M'encanta. Com vius de xarxes? Mira, fem una cosa, posem una cançó, vale?
1: A veure.
0: Perquè volem parlar de l'exposició de xarxes socials. Avui ja saps que he estat fent scroll.
1: I quina por.
0: Després en parlarem. No, ara no, encara no.
1: Vale.
0: Encara no t'has d'enfrontar al monstre. Trigarà una mica, 10 minuts. Però abans posem aquesta cançó, que és l'última composició de les... Los días...

0: Sabeu aquells dies oients que no cal que... Que ja, la gent ja envia senyals. No em busquis. No, no,
1: correcte.
0: No hi soc. Jo crec que si a mesura que passen els anys i et tornes una mica empàtic, ja ho vas notant, això de la gent, no? Però s'ha de posar un lletra, també, perquè tu tens la cançó, Su, per enviar-li a algú i dir-li, mira, ja dies que no...
1: Avui no, no? Avui no toca.
0: Avui no. Sí. Los días como hoy, cançó que formarà part, potser, algun dia d'un LP?
1: Sí, segur.
0: Perquè segur, la Su té quatre discos, aquí, amb la tonteria.
1: Quatre discos en 8 anys, està bé, a nivell ràtio, cada 2 anys. El que passa és que crec que el proper disco trigarà una mica més a arribar, me'l vull prendre amb més pausa. Però sí, Los días como hoy és un tema que estarà segur, segur.
0: Segur, segur, eh? Sí, que passa sí, que pot segur. Ser que sigui un disc que reculli aquesta cançó, que ja està feta i publicada, i una cançó d'aquí un any.
1: Correcte.
0: Sí, eh? Vull dir, sí. Cap problema aquí, eh?
1: Sí, jo faig molt això, de fer discos com per parxes, després, evidentment, aconseguim que a nivell sonor tingui una coherència estètica, però sí que jo faig molt de fer un tema, per exemple, l'últim disc, hi ha un tema que es diu Últimamente, que va sortir un any i mig abans de que sortís. Uh-huh. El Tangana també ho fa, això, en realitat. Sí. El Tangana va treure el primer tema del Madrileño 2 anys abans de que sortís el Madrileño.
0: I el va colar igual.
1: Això es fa, sí, sí.
0: Tant. I es fa més ara que abans.
1: Sí.
0: Perquè ara la gent para menys, també. Aquesta és una altra.
1: És que jo no vull parar.
0: És que la gent abans s'aturava de debò. Feia un disc, una gira, 2 anys, 2 anys i mig, 3 anys, i llavors tornaven.
2: També dic, qui es pot permetre parar 2 anys?
0: Aquesta gent podia.
1: Bueno, i qui es pot permetre fer que un disc duri 2 anys, també, no? Com, bueno, perquè avui en dia, un disc en un any i mig, ja la gent és com que ja el bueno, necessiten més material, no?
0: Sí, sí, sí. Jo veus aquestes gires de discos, que són gires de 3 anys, no? Grups mm-hmm. grans, i dius, quina enveja,
1: totalment.
0: No? Segurament, com a músic.
1: Totalment.
0: Escolta, abans sentíem el Sadness, i ara sentirem una persona que està al teu costat, també, fent discos.
1: Quins nervis.
0: I fent aquesta cançó, concretament.
1: El Geri.
0: Saps qui és, no? Gerard Giné, des de Blind Records, ens envia una salutació, la més sui generis, que ens han enviat fins a dia d'avui.
1: Per què?
0: A ICAT, ara ho sentiràs, i ens acaba d'arribar, fa 20 minuts.
1: Molt
0: per
1: bé.
0: Tant, és fresca, fresca.
3: Hola a tots els amics d'ICAT. Què passa, bro? Com estàs? Pues per mi sempre és un plaer currar amb la Su, com currar quan amb gent que... Pues que estimes i que admires i que són els teus amics, no? També portem molts anys currant i junts hem après molt. Tant ella a composar millor, a cantar millor, a fer millors cançons, pues, com jo també la meva faceta amb la que l'apollo a ella, que és la que la recolzo, no? Que és pues, produint, mesclant i aprenent també pues, a trobar junts una direcció artística que li vagi bé a ella en els seus discos, no? Empatitzar amb el seu missatge, amb el que vol. I també junts hem madurat molt i és guai. O sigui, sempre mola molt treballar amb amics, amb amb la que admires i també t'entens musicalment, que és molt xulo. I sobretot el que em quedo és que en aquests últims 4 anys, o no sé quants hi ha, que anem fent cançons, doncs com hem crescut i com anem junts trobant un univers que ara ja és bastant reconeixible per la gent, no? Que és el Su, Geri, Geri, Su, amb el que anem fent amb les seves cançons. I que així segueixi. Un petonet.
1: Bé. A veure, el vull justificar, per començar.
0: Sí, per començar ens ha dit que passa bro.
1: Em diu bro a mi.
0: Clar.
1: Jo no li dic bro a ningú, vale? Però el Geri i el seu grup de música que es diuen Èxtasis, que són el Geri, el Puig i el Guero, i jo ens diem bros. És l'única gent amb la que jo em permeto jugar a dir bro. Però ja sé que és raro. Sí. Hola bro, ICAT és raro.
2: Clar, nosaltres que arriba a l'Ista diem bro a ICAT.
1: Clar. Que mono.
0: Després ha dit el Su, Geri, Geri, Su, que és el so que ha definit el vostre so.
1: Sí, s'ho ha inventat, però està guai. Està guai, sí. Sí, és veritat que portem molts anys treballant junts. I ja, sí, és que ja és molt fàcil arribar a l'estudiar quan t'entens amb algú i no calen... O sigui, no sé. És que és facilíssim treballar amb el Gerard, és un tio molt talentós, i si no el coneixeu, el seu grup us el recomano molt, es diuen Èxtasis. I...
2: També
0: jo no el conec, conec la gent de Blind, i també he estat a l'estudi, i aquell estudi és bastant
1: clar,
0: guapo
1: d'estudi. Aquell estudi és tot.
0: Si podeu anar a aquell estudi de gravació un dia, Blind Records, o sigui, flipareu.
2: Jo sí, aire condicionat i vaig.
0: No, però és el lloc més bonic no. per
1: és
0: gravar.
1: És que arribes, hi ha una terrassa enorme, llavors sí. Entra moltíssima llum, hi ha, no sé, és que és un espai molt, molt
0: com,
1: guai.
0: Deu afectar, no?, com surt la cançó al final.
1: Jo suposo que sí, també estan el Santos i el Florent, que són dos professionals increïbles, que sempre que hi són et donen un cop de mà i
0: que són majíssims.
1: Són majíssims i molt talentosos, també.
0: Una abraçada, Blind
1: Records.
0: Sí, tant.
1: I tant.
2: El Gerard parla d'una cosa, Su, que crec que és molt guai, que ell parla de que us heu vist créixer l'un a l'altre, tant a nivell professional com personal, però crec que això també t'haurà passat amb el teu públic, que és, sobretot, jo crec que és públic femení, no? Però com les nenes que t'escoltaven al principi s'han anat fent grans amb tu. I jo pensava, sentíem Lligar-nos el teu i sentíem aquesta última cançó i pensava, buah, és que has parlat del teu recorregut emocional i segur que moltes noies han dit soy yo literal durant tota la carrera, saps?
0: Aquesta cançó està parla a mi.
1: Parla clar, de tu, eh? Tu ets la meva nena fan... Ah, vale, vale.
0: No. Nenes dient aquesta cançó o aquest rapper clar, parla
2: clar.
0: De mi.
2: Sí. Clar, vull dir, tu has notat com aquest acompanyament que li has pogut fer al teu públic?
1: Sí, realment el meu públic també és una cosa bastant homogènia i loca. A Catalunya sí que potser té més a veure amb noies, o potser gent pues, sí, dels 14 als 30 potser, però a Espanya, tio, o el reste del món, em adono que cada cop venen persones bastant adultes que no tenen res a veure amb la meva edat i que de cop hi connecten, no? També crec que el públic de l'indi acostuma a ser gent més adulta al territori espanyol i és és un públic bastant homogènic, però sí que pot ser que estiguin creixent amb mi i això em fa molta il·lusió. També em fa molta il·lusió que vinguin nenes petites a escoltar-me i potser desestigmatitzin coses que costen més de... No? Com, per exemple, jo a vegades parlo d'homes i a vegades parlo de dones a les cançons i com normalitzar, pues, per exemple, la bisexualitat o certes coses que potser no costa una miqueta més de trobar en altres artistes, no? Vull dir que sí que entens que un home li agrada un home o una dona li agrada una dona, però no hi ha tants referents bisexuals a nivell musical, no? I crec que a poc a poc, pues, bueno, que vinguin nenes petites i puguin entendre això des d'un lloc tan sa com és escoltant una cançó, doncs sí. Pues, em fa molt feliç, evidentment.
0: Sí, sí. Que ningú aixequi la cella, perquè el públic de l'indi també és perillós, eh? El públic clàssic de l'indi també pot aixecar una cella quan hi ha un pronom que no acaba de pillar.
2: Yeah.
0: Saps què dius? Què
1: està
0: diu
1: canviant,
0: aquesta senyora d'una altra senyora?
1: Jo vull pensar que està canviant.
0: Sí?
1: Sí, i tant, sí.
0: És veritat que estic pensant, és veritat, a Catalunya el públic que tens ve més de la primera etapa, per tant ha viscut les dues etapes sonores, diguéssim, o estèticament sonores teves, però el públic de fora potser ha connectat més des de la SU, que connecta amb l'indi, no? I ve d'un altre lloc. Per tant,
1: pot ser.
0: És més fàcil que vinguin... Fixa't tu, és més fàcil que vinguin els tios...
1: Totalment.
0: Perquè els tios ens agrada l'indi.
1: És que venen no tios, senyors, als meus concerts de cop toco a Granada i ve un José Luis, 53 anys, que és fan de la SU i és superfan i t'explica, no? És que aquesta cançó connecta i ve sol al bolo o ve amb la seva dona o amb el seu col·lega.
2: I és raro o és guai?
1: És molt guai perquè és penya molt respectuosa. No és en plan José Luis Babosillo, no. És José Luis que fan. Li agrada la música.
0: Sí, canvia-li el nom. No hi diguis Josep Lluís o Josep Maria.
1: JM.
0: Sí, exacte. Fan de Dos Planetes i de la SU.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Escolta, puc tornar a aquesta cançó un moment? Que abans m'he deixat de preguntar una... Perquè abans he dit, parlem de xarxes i d'exposició. Jo sempre em plantejo, quan vosaltres, quan els artistes esteu tristos i teniu una certa obligació a mostrar-vos a xarxes.
1: Totalment.
0: Hi ha allà un calendari, no?, de què farem. Hi ha també una, doncs això, una grella pensada. Quan els dies que estàs com estàs en aquesta cançó, què? Com ho vius? És molt fake o intenta respectar-te?
1: Cada cop estic menys addicta i publicant menys a xarxes, de fet. O sigui, sí que m'adono que és una cosa que he de reubicar, perquè sí que és important estar present a xarxes i jo, sobretot, ho he defensat sempre moltíssim, però cada cop em permeto més tenir dies com els d'aquesta cançó de senzillament alienar-me i no estar present.
0: Està fora, eh?
1: Sí, crec que és important també, perquè si no que ens acabem tornant locos i cada cop... Jo sóc molt addicta a Instagram, per exemple, m'adono. Molt addicta a l'scroll i... Quina por.
0: Si estàs tu aquí darrere anant bici.
1: Quina por, això que ensenyaràs ara del meu Instagram, si has fet scroll, eh?
0: No. Sí. Això és el videoclip o el videolíric de...
1: Pues que m'agrada molt anar amb bici per
0: ja
1: Barna,
0: veig,
1: tio. És una cosa que t'ho juro que m'apassiona.
0: L'altra cosa és que ahir estàvem parlant amb el Pablo Albuerne, Gypsy Chef, no em surt el seu nom mai, però és un tio increïble, i fora de la ràdio vam parlar molt també de la pressió que significa estar a xarxes socials i estar exposat tot el dia, de com a ell li comenten coses sobre el seu cos, quan ell és cuiner, saps?
1: Ja,
0: o com li comenten merdes sobre aquesta recepta, o tu no ets cuiner, o no sé què. El
2: bueno,
0: judici,
2: independentment
0: el
2: de que no
0: permanent.
2: Siguis cuiner, com si poguessis opinar del cos de qualsevol
0: persona. Sí, però entén-me, vull dir que el seu, jo què sé, que no és un tio de...
2: Que no és model.
0: No és de fitness, o no
2: sí.
0: És, sí, jo què sé, és igual. A tu et passa que hi ha dies que reps millor el hate i dies que reps pitjor? Si és que reps hate.
1: Jo he de dir que el hate el rebo bastant més per missatges privats que per comentaris.
2: Per privats, eh?
1: Sí.
2: Jo flipo amb que hi hagi gent que es prengui el temps de dir, vaig enviar-li un missatge directe a la Su dient-li que em sembla una merda el que fa.
0: Sí,
2: em sembla de psicòpata. Ja
1: sí, també a mi jo tinc una cosa que m'agrada molt fer, que és contestar de forma molt educada. Llavors, la majoria de vegades la gent es desdiu, no?
2: Yeah.
1: Fan com, ai, no era per tu, ai, m'he equivocat. I és com, amore, ja està, respira a fons, no passa res.
2: És que saps què passa moltes vegades? Que la gent escriu pensant que l'altra persona no ho rebrà.
0: Sí.
1: O que no és una persona.
2: I els artistes llegeixen els missatges,
1: correcte,
2: llegeixen els comentaris, és a dir, i té un impacte això en...
1: Correcte.
0: Mira que ben tirat, això que estem tirant ara mateix, de fons, que saps què és, no?
2: Què és?

0: Això que sentiu es diu La Playa, és una de les cançons més famoses de La Oreja de Van Gogh, i ara que parlàvem de pressió i hate a xarxes, no ho sé, jo no sé com serà aquesta persona, no la conec, però potser una abraçada enviar-li a la Maya.
1: I a la Leire també.
0: I a la Leire també.
1: A les dues.
0: I a ells, per cert, que els enviem. No, t'ho dic perquè jo no sé si ells han rebut gaire o no han rebut gaire.
2: Però bueno, just tenir aquesta situació també deu ser raro.
0: Però a mi fa la sensació que elles són les que han estat a l'ull de l'huracà, sí. Les que han rebut per totes bandes. No?
1: Totalment. És una pena perquè al final o sigui, és un grup que ens ha acompanyat a tots tant i que de cop estigués revifant tant, no?, com en els últims anys amb la Leire també, perquè sembla que només han revifat quan ha aparegut la Maya, però aquesta palla portaven fent gires de festivals molts anys.
0: I la Leire cantant increïble.
1: La Leire cantant increïble. Molt bé. La Leire ha estat 16 anys en aquest projecte tirant-lo endavant i fent uns bolos increïbles. Llavors fa molta pena que sembli que només quan torna la Maya, no?, torna a funcionar. Llavors, bueno, des d'aquí escalf, no?, a tots ells.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo tinc ganes de veure'ls en directe també, a veure què onda.
0: Llavors, és que torna la Maya no té els seus millors bolos, no té les seves millors nits.
1: Uh-huh.
0: Jo parlo perquè he vist vídeos de xarxes, com crec tots els, clar, que estem
2: també
0: aquí.
2: També que hi ha molts muntatges.
0: Sí, sí, també a la vegada, i no, creiem, no ens creiem tot el que hi ha, no? Però sí que de sobte és l'asa dels cops, no?
1: Allò, sí.
0: O sigui, aquesta dona s'ha d'estar tirant tot.
1: Parlem d'una persona que ha estat en depressió molt de temps, sí, per l'amor prematur del seu pare. Una persona que ha estat sense cantar 16 anys. És que tu a nivell vocal, si tu no, si tu, és un múscul això, si tu no ho treballes, això és molt, o sigui, és molt complicat que t'aguanti un bol de dues hores tan exigent com són els bols de l'Oreja Van Gogh. Llavors, jo no sé si hi ha hagut molta preparació o no, però el que està clar és que ha estat 16 anys parada, llavors és molt complicat.
0: Sí, sí, sí.
1: És complicadíssim.
0: I vaja, que deies tu, Mariona, que aquesta persona, la Maya, segurament ha llegit molts dels comentaris que s'han llançat durant aquest temps. Per tant, sí, vigileu el que dieu a xarxes. Ara anem a una cosa igualment xunga, que és culpa meva i que, insisteixo, la Sua em pot insultar. Perquè
1: tinc moltíssima por ara mateix.
0: No em tinguis.
1: Potser
0: això.
1: Abandono el plató.
0: Això ho tens públic, tia. Vull
1: ja,
0: dir que
1: ja,
0: no,
1: és que ella fa una neteja a Instagram.
0: És el teu tema. 16 de novembre de 2015.
1: Hòstia puta.
0: Instagram de la Su. Vídeo que dura 15 minuts, per tant es talla.
1: 15 segons.
0: 15 segons, perdoneu. Sí, no, 15 minuts així no, no sé si els podries suportar. No està tan mal, però clar, és molt...
1: Potser em moro, eh?
0: És molt primerenca aquesta versió de Lligar no és lo teu.
1: Ah, vale, clar.
3: Jo prefereixo que em passis la birra i que em tiris la canya. Perdona'm si en ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu. Em sap molt de greu.
0: Fins aquí, perquè s'acaba
1: nasal, el... Així, prepareixo, que passis...
0: És veritat.
1: Super nasal, suposo que perquè imitava a la que acabem d'esmentar, a Maya Montero.
0: Ah, sí, eh? Sí, era clar, referent a aprendre a cantar.
1: Clar, clar, sí, suposo que sí.
0: Això. Què tal aquesta primera versió de Lligar no és lo teu?
1: Bueno, va anar bé, la vaig pensar a YouTube, gravada bé a l'estudi d'un col·lega, i va funcionar bastant, o sigui, va ser el principi d'una gira que em vaig muntar jo aquell any en acústic.
0: És important el do-it-yourself a la teva carrera?
1: És importantíssim, no estaria aquí, si no.
0: Sí,
1: o sigui, vaig aprendre a tocar la guitarra pel meu compte i vaig aprendre a composar pel meu compte. I jo crec que també la patxorra és molt important, també, no? Com fer les coses sense pensar molt en el que la gent opinarà al respecte, que això sí. És una cosa que amb el temps anem perdent quan ens anem fent adults.
2: I crec que també està guai fer música des d'un lloc totalment allunyat de l'acadèmia, de dir, jo vinc de fer música a casa meva i haver après a tocar tocant. O sigui,
1: correcte.
2: Baixant, sí, sí, a la plaça amb els meus col·legues i tocant la guitarra.
0: Bueno, és que sense això no tindríem ni la meitat dels músics històrics, no, catalans.
1: Totalment.
0: Del món que han fet sort o fortuna fent discos, eh? No ens movem del novembre 2015.
2: Albert,
0: són dos talls, són dos talls, su. Vull dir, tant amics, no?, sortint d'antena. No, mira, diré una cosa en positiu. Puta Renfe no és una cosa que es digués tant el 2015.
1: Ui, jo tenia una cançó, clar.
0: I aquesta cançó es diu...
1: Senyor Renfe.
0: Senyor Renfe.
3: Senyor Renfe, li voldria fer saber que no hi ha hagut tren a la història que arribi a l'hora que diu vostè. Ei, senyor Renfe, li voldria fer saber.
0: Bé, senyor Renfe, li voldria fer saber que els trens mai no arriben a l'hora que diu vostè.
1: S'ha
0: tret els cascos, la Su, perquè no podies ni suportar-ho.
1: Per què? I la risa que hi ha entremig, de cop que faig com... Què passa?
0: Bueno, perquè estaves contenta.
1: A veure, aquesta cançó era un hit, senyor Renfe.
0: És que era un hit?
1: Sí, ha funcionat molt. Sempre me la demanava.
0: Ah, va funcionar, eh?
1: Sí.
0: Ah, espera't un moment, espera. La cançó la tenia sencera.
1: I tant, a YouTube.
0: Ah, hòstia, merda.
1: Sí.
0: No, ara
1: sí.
0: No hi puc anar des d'aquí.
1: No, perquè està, evidentment, està silenciadíssim. Això no ho trobarà, no ho trobarà enlloc. Però el senyor Renfe és una cançó que... Sí.
0: A veure, penseu que aquí teniu la Su en una actitud certament punk.
1: Sí,
0: no?
1: Total.
0: No sé si és l'època que tu tenies un grup que es deia Les Imperdibles.
1: Imperdibles, no, va ser després, això. Imperdibles tenia jo 14 anys.
0: Imperdibles, era.
1: Sí, era en castellano.
0: I era un grup de punk.
1: Sí, els meus primers pinitos al món de la música,
0: sí,
1: tenia un grup de punk que ens deia Imperdibles. Quedàvem al Casal de Fontana, que hi ha uns bucs d'assaig allà meravellosos que quedàvem per assajar, i cantàvem pues, Piperrac, Escorbuto...
0: Cortato.
1: Alguna de Cortato, sí, i Electroduendes també. Sí, sí, era una època... Bueno, és que és quan vaig començar a tocar la guitarra, en realitat.
0: És que és molt possible que haguem vist, i això és gràcies a internet, l'evolució d'un adolescent a una
1: correcte
0: persona adulta, no?
1: Totalment, sí.
0: Que
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: jo, les primeres passes de Bob Dylan, quan tenia 14 anys, no les tenim, però farien, ja, a ell li farien la mateixa vergonya que et
1: suposo
0: fan a tu.
1: Suposo que sí, sí,
0: saps
1: sí.
0: Saps què vull
1: sí
0: dir? Això sí, després arriba la música indie. Hi ha un moment en què tu t'enamores de la música indie. Això és quan coneixes el Carlos Sarnes.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí se t'obre un món de possibilitats o què passa?
1: Clar, jo venia a escoltar Charango, i sí, el meu primer disc té més a veure amb aquests sons, i de cop descobreixo pues, això, Carlos Sarnes, Sidoní, recordo molt Dorian, i amb l'Escalín, jo crec que ja estàvem començant també en aquella època, uh-huh, i de cop trobo un so que m'enamora més de que el so de les trompetetes que estava jo acostumada a Catalunya, sense ser despectiu, sense ser despectiu amb les trompetetes.
0: Sense ser despectiu, trompetetes.
2: No, però jo crec que...
0: Ja t'entenc.
2: O sigui, jo crec que...
1: El patxangueu català.
0: Tots hem dit trompetetes.
2: Quan parlem de trompetetes no és una cosa com... per ridiculitzar, sinó com per la insistència que hi havia de programació d'aquest tipus de música.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, i de cop, pues, això, llavors conec la música del Carlos i jo, amb Espatxo Racamai, també li vaig... No ens coneixíem de res, el vaig escriure per Instagram i li vaig dir... Qui et produeix els discos? I em va dir, jo. I li vaig dir, perfecte, vols produir-me un disco? Sí. I em quedava per fer un cafè i així fou.
0: I ara que deies Dorian, l'amor amb Dorian, què? Com neix?
1: Per mi és surrealista. Jo tenia la meva exnòvia tenia un amic que era molt amic del Marc, llavors ens vam conèixer un dia a una festa,
0: sí,
1: i al Marc li agradava molt Tant de Bo, que l'havia escoltat a la ràdio. I ells estaven gravant l'últim el disc on està la nostra cançó, que no sé com es diu ara mateix, me'n matarà el Marc, però em va dir, tinc una cançó en català i vull que hi cantis. I evidentment...
0: Es diu Universal.
1: Sí,
2: Universal.
1: Tamasso, però...
0: Es diu Universal.
1: Sí.
0: S'enfadarà Marc Dorian, segurament.
4: A la Sula vaig conèixer fa anys, ens va presentar un amic en comú i des del primer moment vaig saber que ens faríem grans amics. D'ençà hem tingut moltíssimes trobades i converses que sempre han sigut tot menys superficials. A nivell professional, va col·laborar amb una cançó de Dorian que es diu Universal, un tema de dream pop molt maco que la Sula du a un altre nivell, com fan els grans artistes, agafar una cosa i millorar-la. I a nivell de directe, doncs hem cantat junts moltes vegades i crec que plegats creem una energia molt, molt especial, molt explosiva. No li veig sostre a nivell artístic, crec que està ampliant molt sàviament la seva paleta de temàtiques en les lletres i també el so de les seves cançons i els arranjaments són ara mateix cada vegada més rics i variats. Així que crec que ens espera una gran sup els propers anys i molts bons àlbums i excel·lents cançons. Estic molt orgullós de ser amic teu, t'estimo i t'admiro. Marc.

0: És veritat una cosa que diu el Marc... Ara, no, no escoltis. Su. Una cosa que diu el Marc Dorian, a Marc Gili de Dorian, que la Su és d'aquelles artistes que quan t'apareix el tema fent un featuring, te l'eleva. I ja me'n recordo d'una cançó amb les pupil·les...
1: Hòstia, fa molts anys d'això, eh?
0: Però que apareixies tu al final de la cançó i la gent deia... Yep. I això passa amb alguns artistes. Se't donen bé les col·laps.
1: N'he fet un munt, o sigui que espero que al final del
0: una
1: temps...
0: floreta, sí, que et llanço.
1: Sí.
0: Escolta'm, el Marc segur que no s'enfada. Segur, amb
1: no,
0: això
1: no,
0: que
1: no, jo no me'n recordava del nom del disco.
0: Del nom del disco,
1: del
0: no
1: disco,
0: passa res.
1: Però de la
0: no
1: cançó,
0: res.
1: Sí.
0: Ah, vale. Una altra cosa que t'anava a dir. Em puc imaginar la intensitat de Dorian més Su, a l'estudi?
2: Sí, el cafè previ...
1: El cafè ser. I les birres... O sigui, el Marc i jo som dues persones que som molt xapes, vale? Molt xapes els dos, i podem estar hores, però hores de xapa, que a vegades penso, pobra penya que ens acompanya, que deuen estar aquí aguantant el tibus.
2: Sí, jo crec que no sou tan xapes, sinó com els dos sou insuportablement apassionats de tot el que feu. Llavors és com...
1: Pot ser. Sí.
0: Xerrar molt de tot el que fan.
2: Sí.
1: Sí, és possible. És que també és... Jo amb Dorian tinc un amor molt heavy perquè són gent molt generosa i sempre que tenen concerts... Mira, això que deia el Carlos, que sempre que jo tinc un concert xulo el convido, Dorian m'han tocat Liceu, que és un lloc somiat per totes i tots els artistes, i em van convidar a cantar, que és una cosa que... Sí, i són gent que sempre em tenen en compte, que no sé, que m'estimo molt els quatre, la veritat.
0: Acabo de pensar que abans he promès un tema i no n'hem parlat, i trobo que podríem aprofitar ara, ja per anar acabant el programa d'avui, que recordeu, se'ns ha fet una mica curt, però vaja, jo crec que n'estem traient suc.
2: I tant.
0: És quan dèiem, Mariona, que durant una època van predominar a l'escena catalana unes sonoritats que aquí ni vam dir urban, no? I aquesta cosa de l'urban a dalt de tot, tota l'estona, sembla que va apagar una miqueta una escena que veníeu d'abans, no? Tu com ho veus, això?
1: Jo, o sigui, et sumo una aposta a això, que és que la gent aquesta urban tenia era de la meva generació.
0: Una mica més joves, no?
1: Són de la meva generació.
0: Tu segueixes sent molt jove.
1: I jo portava un rato ja, llavors va haver-hi un moment que tota gent de la meva generació va començar a funcionar,
0: sí,
1: jo ja portava un rato i estava jo com una mica en terra de ningú i va ser, per mi va ser una mica raro, però alhora també jo tinc molt clar que jo quan m'agrada un estil musical o m'agrada una cançó la tiraré endavant i no penso gaire en el mercat, diguem. Penso
0: és, que, és veritat
1: en el
0: que no
1: t'hem
0: vist a tu fer un de sobte una bachata.
1: Ni crec que m'hi veieu. Sobretot perquè no sé ballar-la i crec que ha d'anar acompanyada, no? Com de... No, però sí que no ho sé. O sigui, en realitat, en aquella època, per mi va ser molt feliç que apareguessin tantes dones de cop, no? Sí. I que, de fet, a Work Camí, a més dones que han aparegut després que mesclen un pop amb urban, com pot ser la Maria Jaume o la Venus, i per mi va ser un motiu de celebració. També hem d'aprendre a deixar d'etiquetar les coses tan heavies, no? Perquè urbà, hi havia molta gent que no estava fent música urbana i la vam col·locar allà. Vull dir que hi hagi un sinte i la bateria electrònica no vol dir que sigui música urbana, no té absolutament res a veure. Hem de parar una mica amb això.
0: Això és cosa dels mitjans que necessitem, sí, sembla, posar les coses a puesto. Una cosa que anava a dir, ara que deies, i treies el valor de totes aquestes dones que van sortir, també són dones que després que tu ho fessis, tu ho has fet sempre, que és aixecar una bandera concreta, que és la del col·lectiu queer, són dones que també ho han fet.
1: I
0: no?
1: Tant.
0: A posteriori, vull dir que és una altra victòria en aquest sentit.
1: Totalment, i sobretot des de la normalització, no? que per mi és la forma d'entrar a certs cervells, que potser quan fiques una bandera molt gran els hi costa molt d'entendre, però quan ho normalitzes i ho expliques, pues, com pot fer la música amb una cançó parlant d'una altra tia, aquí és on realment crec que el missatge cala més i mola molt que tinguem cada cop una escena més queer, la veritat. No sé què penseu d'això.
0: Doncs que estic super a favor.
2: Sí, de fet,
0: de tot plegat.
2: A mi el que m'agrada, Su, de la teva proposta és que no és una proposta com evidentment queer, és a dir, que no necessites disfressar-te de persona del col·lectiu, sinó que simplement a través de les lletres en parles i és queer perquè ho és i ja està. No com que de vegades sento com que s'ha d'exagerar i portar un extrem perquè sigui escoltat i és com...
1: I que també és vàlid i està increïble,
0: sí,
1: que
0: ho faci això. Sí, no? Cap i a la fi.
1: Exacte,
0: De la identitat, no?
1: Sí, o sigui que, evidentment, qualsevol persona queer que es posi un escenari hi ha d'entrada valentia absoluta perquè pot passar. Però sí que en el meu aspecte, sí, doncs, la lluita va per una altra banda, que és des del fer-ho... Pues no sé,
0: des d'on et surt a tu.
1: Exacte, sí.
0: Des d'aquí, aprofitant, i és totalment una altra manera d'expressar-ho, envio una abraçada a les fades.
1: Exactament.
0: Que porten uns dies guapíssims, eh? Fades, un petó molt fort i força.
1: Una abraçada a les fades i un punyetazo a la gent que fa que les fades no puguin tenir un concert normal i tranquil.
0: Per cert, deixa'm enviar també una bona hòstia, ni que sigui
1: radiofònica. Fem, enviem hòsties.
0: No, no només a la gent que els hi llança globus d'aigua o el que sigui, sinó els que a posteriori diuen a xarxes és que clar, ja cancel·len un concert per uns globus d'aigua.
1: Uau.
0: Si us plau, vale? Posem-nos una mica les piles i de l'empatia i d'aquest tipus de coses.
1: Quina vergonya.
0: Sabeu que això dels globus d'aigua, vosaltres ho feu servir com a exemple, però n'han passat de molt canutes.
1: Elles... I que és molt perillós també, perquè estem parlant de...
0: A banda que és molt perillós.
1: O sigui, coses electròniques, vull dir que es pot electrocutar algú, pot haver-hi un accident... En fi,
0: abraçades a fades. Mira, que m'ha acabat el programa.
1: Fades.
0: Contenta que vagi el programa? Que...
1: Molt, sí. Sí, merci per convidar-me.
0: Gràcies a tu. Llàstima que no hem fet l'hora sencera, però ens sabem 10 minuts d'antena.
1: Vinga, perfecte.
0: Vale? La temporada que ve, quan facis un disco.
1: Vinc només a fer 10 minuts.
0: No, vindràs a fer una hora igual. Susana Ventura, un plaer.
1: Gràcies,
0: guapos. Que vagi molt bé. Mariana Batalla.
2: Fins demà.
0: Demà ve el Joel Díaz, demà passat els tiets i... cap a casa.
2: Quines ganes.
0: Bé, el divendres jo faig programa, tu no. Us quedeu amb aquesta cançó, que sona Charango, a la deriva, es deia, oi, aquesta? Doncs vinga, foteu-li. Adéu.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadé.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Aquí, one day more. I tu?
1: One day more is one day less.
3: Yeah, ara ets tu, Ela, aquesta frase tan poètica.
1: M'ha quedat bé, creus?
3: One day more, one day less. Yeah, very, very fit English. I love
1: Escolta,
3: it.
1: Escolta, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 30 de juny, sabem que...
1: Què ha passat?
3: La Karol G va ser la convidada al confessionari del concert de Rosalía a Los Ángeles i va explicar una experiència d'una relació passada. Mira el tal.
4: Con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota!
3: La cantant va revelar que un ex seu mai volia celebrar l'aniversari amb ella i que l'últim any la va deixar plantada a la sala d'espera d'un aeroport just abans d'agafar un vol tots dos junts. Rosalía va reaccionar dient que per ella això seria bastant imperdonable i el moment s'ha fet molt viral perquè, sobretot, recordem que sempre hi ha hagut una mena de rivalitat, sobretot entre fandoms, perquè deien que la Karol G copiava la Rosalía cada dia de la seva vida. Llavors, aquesta col·labo ens ha sorprès a totes moltíssim.
1: A mi m'ha sorprès molt, però penso, ja no sé si és que m'he confós de gent.
3: No, no. Anaves
1: realment és així de fort.
3: Tot i que la Karol G no va donar cap nom d'aquest suposat exnòvio i tal, molts fans han especulat que podria estar parlant d'en Faith, que és la seva exparella més recent, i de moment, però, no hi ha cap mena de confirmació per... Bueno, de cap història, ni res que faci referència que és ell, però tothom especula que és en Faith. Bueno, estarem
1: atentes.
3: 100%.
1: Demà serà l'últim dia de Loft a l'estudi, però encara no tanquem la paradeta perquè acabarem la temporada sortint de casa i fent quilòmetres, família. Ens trobareu tant al Festival Vida com al Canet Rock i us ho expliquem ràpidament. Aquest dijous serem al Vida Festival, fent programa allà en directe de 9 a 10 i després anant a veure el nostre estimat Dan Peralbo i jo també una mica de Ralfi.
3: Oh.
1: I dissabte ens traslladem cap al Canet Rock, on farem programa de 6:50, oh, per tant, quan faltin 10 minuts per les 7, fins les 8. Així que, si passeu per qualsevol dels dos festivals, ja ho sabeu, ens veniu a veure, i sobretot dissabte, molt important, perquè ens acomiadem de vosaltres.
3: Que maco, tio!
1: Preciós.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: i evitar massificació. Atenció, que la platja de Punta Molentis, al sud de Sardenya, ha implantat aquest estiu unes normes d'accés molt dures i molt encertades. La primera a mi m'ha sorprès. Diu que des del juny fins a finals d'octubre només les famílies amb infants menors de 10 anys i les persones majors de 65 anys i també les que tinguin alguna discapacitat podran portar parasol a la platja. La resta no.
3: Prohibit.
1: Prohibit. I a més, l'accés a aquest espai natural tindrà un cost de 10 euros per persona i estarà limitat a un màxim de 70 vehicles al dia i 150 banyistes tots alhora.
3: Oh.
1: Això a mi em sembla genial. El tema del parasol, jo entenc que ho fan perquè la gent directament no hi vagi.
3: Sí, és com un instintiu, un instantiu, un
1: incentiu, o, al revés.
3: Epa, que no vagin.
1: Bueno, pues, això que t'he dit, no? Jo entenc que ho fan per això, perquè si no és molt perillós, et pot donar un cop de calor.
3: A mi em fan por els parasols, però...
1: Tu vas sense parasol?
3: Jo vaig sense parasol perquè em fa por que surti disparat i se m'aclavi així. I me mati.
1: What the fuck, Albert?
3: Tia, t'ho prometo que li tinc pànic als parasols.
1: I més pànic li tindré jo un cop de calor.
3: Pues que me'n poso dintre l'aigua.
1: Ah, val,
3: jo estic sempre dintre l'aigua desnuda.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Jo pensava que t'aprenies el sol.
3: No, jo estic a la roca i cada dos minuts me tiro l'aigua. Nedo, m'hi i torno a sortir i a la que m'he secat me torno a tirar.
1: Oh. Ai, que així, mono, com un
3: dia.
1: Peixet. Sí. Que mono.
3: Com un cranc. Disney rodarà la nova versió live action d'Enredados a Àlaba, al País Basc. Concretament, el rodatge es farà a Valdegovia, un petit municipi situat molt a prop de la frontera amb Burgos. En aquest paisatge perfecte, que és conegut pels penya-segats i les seves rutes de senderisme, Disney està construint una torre de més de 30 metres d'alçada inspirada a la de la Rapunzel. Per mantenir el secret del rodatge, l'accés a la zona està restringit fins al setembre i la pel·lícula doncs, es començarà a gravar aquest agost i també passarà per altres localitzacions de Girona, Tarragona i Alacant.
1: Recordem aquell càsting tan viral.
3: Molt viral.
1: Molt viral.
3: He vist un noi a TikTok, que això, clar, no sé quina fiabilitat té, però m'ha dit que... M'ha dit, a mi...
1: A tu, fet el TikTok i etiquetat arroba Alberto Gadel.
3: Que construiran només això que veiem a la imatge, que és la meitat de la torre. No la construiran tota sencera, que la part de dalt la faran... D'esto, com es diu?
1: CGI, diu la Jana.
3: CGI d'aquest.
1: És el que estem buscant.
3: Amb el CGI aquest i que serà de mentida.
1: Què és un CGI?
3: Tia, efectes especials, no suposo, com amb 3D i tota la pesca.
1: Perfecte.
3: Però que això, que la part de veritat només serà la part de sota per gravar les escenes de com arriba el senyor, com baixa la xavala, etcètera, etcètera.
1: Fantàstic. A més, avui família és Sant Marçal. Un nom que m'agrada perquè té ser trencada. Hi ha molt pocs noms que tinguin ser trencada. De fet, només Marçal, pot ser?
3: Marçal i...
1: Ah, no, n'hi haurà més.
3: No ho sé, no però ho Marçal sé. És molt bon nom.
1: Marçal és molt bon nom i, a més, són pocs, perquè són 172 només.
3: Ala.
1: Per tant, és un nom original per posar al teu fill.
3: O,
1: no sé, a
3: qui sigui.
1: Realment no. A més, cada dia diem un refrany, el d'avui diu... Del juny endavant, el dia es va escurçant.
3: Saps que ahir vam tenir un pedazo de refrany que no me'n recordava?
1: Quin?
3: Què és? El cant del cucut, Sant Josep el porta i Sant Pere se l'emporta.
1: Hola!
3: Sí?
1: Molt bé, i com és que no l'vam dir ahir?
3: No sé.
1: Hi havia un altre, el Santoral.
3: Sí, n'hi havia un de més viral. Però bé, el de juny endavant, el dia es va escurçant.
1: No, està Joder. Bé, és molt avorrit, és descriptiu, això segur.
3: Però tia, ja, som unes penes, tia, les catalanes. Per què hem de pensar... O sigui, tot l'hivern.
1: Ai, no hi ha sol.
3: El primer dia, que s'ha... 30 segons, ni això, 10 segons de retall al dia, ja el dia s'escurça. Tia, gaudeix de la vida. Digues, el juny endavant, desnuda el portal fins tard perquè és de dia. I a xupar-la. En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Mare de Déu, el tema del dia d'avui és l'estiu de les celebritats. En parlarem tota l'estona soles perquè avui la Mariona està ocupada sent una... Businesswoman.
3: Gran treballadora.
1: Tu, Alberto, m'has de preguntar de què parlaré.
3: Tu de què parlaràs, Gala?
1: D'en Jackson Pollock.
3: Oh, yeah!
1: Era superalcohòlic.
3: Ah, perfecte.
1: Parlarem d'això.
3: Com tu.
1: Jo no soc gens
3: per
1: alcohòlica,
3: això,
1: soc abstèmica.
3: Tu ets el contrari.
1: Sí, jo sóc al revés. Escolta, qui vindrà avui?
3: Doncs passarà per aquí en Nil Puigol, que ens explicarà tota la seva experiència creuant Catalunya de punta a punta en menys d'un dia. O sigui, és una barbaritat. Ah, sí, i en una bicicleta. I també passarà Maria Duño, que ens vindrà a parlar de totes les seves cosetes de cinema que sempre ens encanten.
1: Pelacos de punta. A més, com cada dimarts, avui toca obrir el diari secret. Ens ho passarem molt bé. Obrirem aquesta petita llibreta, o en realitat, mòbil del programa. Entrarem a WhatsApp al 667-07-6116 i llegirem la vostra consulta, la vostra confessió.
3: Ho abordarem tot.
1: Ho abordarem tot, sempre sense dir el nom, ja sabeu com funciona.
3: Només
1: si teniu algun dubte, confessió, que ja arribats a aquest punt, si teniu alguna cosa a dir, 667-07-6116. 667-07-6116.
3: Oh,
1: que bé que ha quedat. M'ha agradat molt, Sam, gràcies. Bueno, comencem ja, no?
3: Sí, som-hi.
2: Això és el Love.
3: I ara, per començar aquesta recta final del programa Love,
1: todo lo alto.
3: Posar una mica de fiebre de batllial, que sempre s'ha de tornar als orígens i celebrar que s'acaba el Pride Month.
1: Uf, menys.

0: Benvingudes al Love.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure...
0: Si sents això...
3: No em diguis que això s'ho acaba...
0: És que vius al Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Passen 13 minuts a les 3 de la tarda! El Love d'ICAT. Família, com esteu? Som l'Alberto Gabel
5: i la Gala Castelltor.
4: I tot i que no portem ni 10 dies d'estiu, ja tenim a les famoses gaudint-lo com mai.
5: També t'he dit, les famoses gaudeixen de l'estiu, l'1 de març ja estan en biquini.
4: És veritat, a les belly. Coses com són. De totes maneres, avui el tema del dia parlarem de què fan les nostres celebrities durant l'estiu.
5: Jo una cosa que sempre penso, de fet, cada any tinc aquest pensament crònicament als estius, és que si tingués tants diners com les famoses, em muntaria unes vacances molt millors que les seves.
4: Ah, absolutament. Perquè és que moltes són molt avorrides.
5: És que si te fixes en les fotos que pengen, llueixen molt avorrides. En fi, anem a veure què fan durant l'estiu els famosos i famoses.
4: Comencem amb un perfil de famosa que repeteix molt, sobretot entre influencers, que són els que es passen tot l'estiu sobre un vaixell. Tu, si ets tiktoker espanyola de cert nivell, quan s'acosta finals de maig, principis de juny, t'arriba una carta a casa amb un avís que et diu: a partir del solstici d'estiu tens prohibit trepitjar terra ferma, the floor is fucking lava, i només pots estar flotant al mar. Si pot ser el mar Mediterrani, millor que millor, perquè llavors... Qué bonito el Mediterráneo, sol, tal, tal, tal, emojis.
5: Els hi funciona molt.
4: Els hi funciona molt.
5: Costa Brava, Menorca, Formentera...
4: Platja amb tu...
5: I crec que hi ha una capitana d'aquest equip.
4: Home.
5: Que és Miss Laura Escanes. Ella es va construir, recordem, un casoplón...
4: Sí, és històric.
5: ...a Menorca, però no ho acabo d'entendre, perquè no sé si posarà cap peu fora del seu petit iot. No devia saber què fem diners. Va dir, mira, saps què? Me cardo aquí
4: una per... casa, perquè mira, així no dormo en alta mar.
5: Claro, per si algun dia plou.
4: A mi em fa molta gràcia, perquè aquest perfil de famoses, quan es va acabar la primavera, ja van avisar amb totes les rodes de premsa, entrevistes i tal, que elles, per elles l'estiuet és sagrat, que reserven el juliol per anar amb amigues no sé on, a l'agost amb la família, a finals de juny no sé què, i al final jo penso que more. Al final t'has reservat 5 mesos per descansar, entre cometes, perquè recordem que descanses tot l'any, ets tiktoker.
5: Les amo.
4: Empalmant una cosa amb l'altra, bro, o sigui, se t'ajunta les de Nadal amb les d'estiu.
5: I ja seguim amb el bucle.
4: Clar, és un bucle infinit.
5: Són perfectes. La Dulceida ho fa molt, això, per exemple, perquè té molts grups d'amigues i, clar, s'ha de reservar una temporada amb cada grupet.
4: Has estat mai en un iot?
5: Jo només he anat al barco al Motiet i quasi trallo els cops que hi he anat. Perquè em marejo jo en aquestes coses.
4: Ja, jo també em marejo molt als vaixells. Jo només hi vaig anar l'any passat.
5: A pescar.
4: A pescar.
5: A pescar les confessions del Love. Vam ser perfectes. No ens vam marejar, però no crec.
4: No, jo crec que no ens vam marejar. Jo va haver-hi un moment que estava una mica marejadeta, però és que s'està molt bé perquè, clar, hi ha vent.
5: Sí, però el que passa és que, rotllo, tu vas...
4: Però et quedes enganxifós de la sal. Sí. És escarós.
5: Això és escarós, però bé, tu vas amb el barco fins a un punt i llavors la putada és quan tu frenes allà. I llavors
4: te quedes molt
5: parada, no sé com es diu, anclada allà, i t'estàs, jo què sé, tot 4 hores fent el vermut, que si una cerveseta, que si unes olives, que si una bomba, que si de cop i volta un paddle surf, vas treure la teva cosina i comença a donar voltes per mitja mar. Clar, aquesta és la vibra, llavors crec que és allà on et mareges. Jo no sé si podria estar més de 24
4: hores
5: en un
4: barco. No, jo ni de conya.
5: Un creuer el faries, però...
4: No, mai. Tu sí?
5: No.
4: Mentida.
5: Jo sí. Però perquè em vaig llegir un llibre...
4: Però és un creuer gai.
5: Tu no t'has llegit el llibre que et vaig regalar?
4: Encara no, vale, tinc
5: doncs
4: molts.
5: Prepara't, perquè el dia que te'l llegeixis tindràs ganes de fer-ne un.
4: Ah, sí?
5: I un creuer gai seria... Miss Sue.
4: N'hi ha un de lesbianes.
5: Ja, però jo el de lesbianes què faig? Cantar els números del bingo. Que clar.
4: És veritat. Un altre qui li funciona molt un bon iot és a l'Aitan. Ella és perfecta i en Barry bé, amb qui té aquesta col·laboració que sona de fons també. Tot i així, ella no sé si ho podrà fer gaire aquest any perquè recordem que està de gira.
5: Si no...

0: Núria.
1: La veritat.
0: Que mono. T'he de dir, però, que tinc una teoria, vale?
1: Però...
0: Amb el Carlos Peguer va dir en un podcast amb un d'aquests viejos que és famós presentador, el de Passapalabra.
1: Ah, vale.
0: Com es diu? Bueno, da igual, no me recordo. Doncs mi todo va dir...
1: Roberto Leal.
0: Pues estàvem amb Roberto Leal fent un podcast i va dir al podcast que en Roberto Leal havia sigut portada de Men's Health alguna vegada i que ell també volia fer una portada de Men's Health. Això fa unes setmanes enrere. I Men's Health va comentar en aquest TikTok i van fer crosspost. I ahir en
1: Carlos Peguer serà portada de Men's Health.
0: És que jo per Target no ho acabo de veure, però justament ahir va penjar un Instastory dient: començo un mes de pura disciplina, torno a menjar bé, torno a fer esport, torno a estar...
1: O a la portada de Men's Health.
0: Ah, que sí? Jo crec que 100%. Sortirà una portada de Men's Health amb en Carlos Peguer.
1: I per què no et quadra per Target? Al final han fet amplex.
0: Ja, i crec que s'estan justificant una mica o estan intentant,
1: segur.
0: Però Men's Health sempre havia quedat com una mica apartat, però bueno, suposo que amb aquest rebranding que voldran fer hauran dit, doncs anem a fotre tothom. A veure, van fotre... Qui van posar que vaig pensar...
1: Qui?
0: Jo que sé, Mario... Ai, en Mario Vaquerizo, sí, en Mario Vaquerizo. En Jesús Vázquez va sortir de portada Men's Health fa relativament poc.
1: En Pablo Motos.
0: Bueno, clar, i tota aquesta gent. Per tant, Carlos Peguer, d'aquí dos mesos, està com un queso a la portada Men's Health. Però bueno, que quedi aquí.
1: A tu t'agrada en Carlos Peguer?
0: Físicament?
1: Sí.
0: O sigui, creus que m'atrauria? No.
1: És una pregunta.
0: No, no, a mi, o sigui, ell crec que no és el meu tipus. Potser si el conec i tal, m'enamoro, però jo no...
1: No, jo crec que no, però era una petita...
0: A tu t'assembla el nòvio teu?
1: No, gens.
0: Bueno,
1: meu
0: partit
1: segur
0: de la base
1: que no,
0: guy.
1: Meu segur que no.
0: Sí que és veritat.
1: Però no sé...
0: I la Marian?
1: La Marian a mi m'agrada bastant.
0: O sigui, tu t'enamoraries d'ella?
1: Sí, segur.
0: Que fuerte.
1: Tu no?
0: No ho sé, no crec.
1: No. Però si és molt intel·ligent.
0: Ja, bueno, però i què? I què li diria jo? Només la podria escoltar.
1: Bueno, i clar, jo també, amore.
0: Però per això me sabria greu i diria, saps què, Marian? Me desenamoro perquè me sap greu que t'enamoris de mi. Però bé, que la felada.
1: Que es faci l'estiu, és una putada.
0: Jo crec que és una putada. Tal.
1: Molt bé, la Rorró.
0: Perfecte.
1: Ella és una tia molt disciplinada, pel que sigui, i va decidir que el millor per entrenar per la velada era anar a la Xina, on, per cert, ara hi ha en Paco i l'altre, influencer, que tu coneixes segur, però jo no.
0: Qui és l'altre?
1: Busca Paco i busca l'altre, com en Juan no sé què. El nòvio de la... que sembla la Maeb. Hòstia, Albert.
0: Què?
1: No està amb el nòvio de la que sembla la Maeb?
0: Qui sembla la Maeb?
1: Pues aquella nena que fa bolsos.
0: Tia, ara m'està...
1: No? O no?
0: Tia, no sembla la Maeb, que dolenta. A veure...
1: La Maeb?
0: Paco.
1: Sí, que s'assemblen molt, però no és en plan despectiu, s'assemblen, ja està, jo m'assemblo a altra gent.
0: Com es diu el nòvio? L'Helena Gortari, el nòvio de l'Helena Gortari.
1: En Juan, no es diu Juan?
0: En Juan Pérez.
1: Pues en Juan Pérez no està amb en Paco a Xina, com la Rorro fa un temps...
0: Ah, doncs no ho sabia. Sí, mira, estava en Paco. Sí,
1: estava
0: sí.
1: En Paco, que ara estan fent el mateix que ha fet la Rorro, que és entrenar amb monjo Shaolin.
0: Ai, por Dios.
1: I que bàsicament consisteix en partir-te bastons de fusta a la panxa. Mira, teníem així fa res. Aquests crits que sentiu és un monjo Shaolin rebentant-li un pal de fusta molt totxo a la Rorro en tot l'abdomen. Heavy metal, la veritat. Jo no sé si durant l'estiu també ens l'hem d'imaginar allà a la Xina, però s'ho podria prendre una mica més relaxadament. Considero! Cascú que cardi el que vulgui.
0: Mare de Déu, quina por. Me fa aquest vídeo sempre que el veig. Però bé, anem a un altre perfil de famosos que durant l'estiu fan una cosa que no ens agrada gent.
1: Oh!
0: Les que es dediquen tot l'estiu a donar tips per tenir el cos perfecte. Des d'aquí us declarem la guerra. Prou d'operació en biquini, ayuno intermitente i mierdes.
1: Compensar, no es compensa res, no es fa res, no es fa res, es menja sa i bé com s'ha de fer i punto.
0: I chilling, drilling in the
1: sky.
0: Ja
1: està. Deixeu la gent en pau. Sigui com sigui, el que sembla que és imprescindible si ets famosa és arribar al setembre amb 86 tons més de moreno, perquè si no l'estiu ha estat un fracàs, com serà el meu, perquè jo no tinc aquesta capacitat de posar-me morena. Mariona Cordova, per exemple, podria ser influencer perquè ja la té feta.
0: Ella, de fet, és tan famosa que ja està, bueno, a un to de nivell de moreno que no arribarà mai ningú. Però bé, després parlem de la Taylor Swift, que sembla que tindrà un estiu mudet perquè diuen que es casarà.
1: Oh, bueno, diuen. Es casarà, no?
0: Es casarà, però crec que no se sap encara la... La

0: Exacte, però hi ha tot de rumors i històries que a mi m'encanten.
1: A comentar-los després, doncs. Sempre ara posem una mica de música.
0: Mira, fa molt que no sona la cançó de l'Estiu Dicat, et sembla si la posem?
1: Quina és? De qui és?
0: De Un dia qualsevol d'agost.
1: De qui és?
0: D'un noi que ara no recordo. Com, qui era?
1: El nòvio de la Jana.
0: Això, és broma, és en Soc un Bohèmio. Bueno, no és broma, és en Soc un Bohèmio.
1: És el nòvio de la Jana.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola!
2: Hola.
1: Algun dia ho diré normal, o sigui, algun dia no espantaré. Hola! Hola a tothom! Falten 3 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Loft Dicat. Som l'Alberto Gadel, que s'està morint. Uxu, uxu, salut.
2: I la Gala Castelltort.
1: Jo no estic malalta, ho has de dir bé. A veure.
2: La Gala Castelltort.
1: Molt bé, ara estic afònica. I avui vull aprofitar que s'acaba la temporada per fer-vos una última biografia d'artista.
3: Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Fins ara hem fet Basquiat, Warhol, Dalí, Picasso, Yayoi Kusama, Marina Abramovic i molt probablement altres que em deixo.
2: Ja sí, en Dalí.
1: Ja l'he dit. Ah. Però em falta un de molt important, Jackson Pollock, que és un dels artistes més famosos del segle XX, un home que va canviar la història de l'art dedicant-se exclusivament a esquitxar pintura sobre una tela.
2: Uh-huh.
1: Cosa que sorprèn bastant, la veritat. No parlarem de les obres com a tal, perquè jo què t'he de dir sobre un Hambo que pintava coses al terra? Res. Agafar un pot de Titan Lux i explotar-lo contra el terra, doncs congrats, no? Molt transgressor en el teu moment. Però, com que no les entenem, per entendre-les, hem de conèixer la seva vida. Per tant, som-hi! This is America. Don't get you slipping, no. El nostre John Pollon, Jackson Pollock, neix el 1912 a Cody, que està cap a l'oest americà. Tu t'has d'imaginar paisatges immensos, carreteres infinites...
2: Ah, vale, aquesta vibra, eh?
1: És aquesta vibra, aquest tipus d'Estats Units. Ell era el petit de 5 germans i la seva família, és una cosa que passava molt en aquell moment i per aquella zona, es va traslladar tantes vegades que pràcticament va créixer sense arrels.
2: Vale.
1: No sé si ho has viscut mai, però jo, com a persona que s'ha mudat once... Em sento molt identificada. Els que van conèixer en John Pollon, en Jackson Pollock, de petit, el descrivien com un nen intel·ligent i sensible, però molt difícil, irritable, impulsiu, amb una ràbia permanent que en principi no tenia gaire explicació. Una cosa estranya, després es va saber que mi nen era bipolar.
2: Ah, vale, bueno.
1: Per tant, bueno, pues, potser té una mica de sentit. No ho sé, jo no sóc psicòloga ni psiquiatra, però...
2: Entenc.
1: Ens saltem bastant la seva infància perquè l'important és que ell es muda cap als anys 30 a Nova York sabent que vol ser artista. Treballa, estudia, pinta i sobreviu com pot mentre s'obsessiona amb els muralistes mexicans i altres grans artistes moderns. S'obsessiona amb això i amb l'alcohol.
2: Ah.
1: Hi ha un punt d'obsessionar-se molt amb l'alcohol.
2: Però era molt petit, no?
1: Sí, era prou jove perquè recordem que ell va néixer el 1912 i el 1930... Ja està
2: a New York.
1: A New York.
2: Early 20s.
1: Bueno, és raríssim. Que early 20s.
2: Abans, no?
1: Sí, no?
2: Hòstia.
1: 18, no?
2: Joder, que petit.
1: Sí, sí, molt petit, però bueno, ell allà decideix començar-se a obsessionar amb l'alcohol, també. No és el tòpic romàntic entre moltes cometes de l'artista que es pren una mica de copa mentre es pinta per inspirar-se, cosa que evidentment és absurda, però hi ha molts que ho feien, no. De fet, ell tenia fama de ser un borratxo bastant espectacular. Hi havia gent que li pagava copes només per veure què passava després, perquè quan estava sobri era com tímid, calladet, bastant introvertit, però ell, quan bevia, es transformava en una persona completament diferent. Hi ha testimonis que expliquen que podia passar de no haver dit ni una paraula en tota la nit a acabar destrossant un bar, eh?
2: Ah, vale.
1: O buscar-se baralla en qüestió de minuts. O sigui, ell deia... Remix.
2: I buscar breguismo.
1: Sí. De fet... L'any 1938 acaba iniciant un tractament psiquiàtric pel seu alcoholisme, cosa que, recordem que estem al 1938, és molt poc habitual en l'època. Els seus terapeutes, influïts per la psicologia de Jung, que es centra molt en l'autorealització i l'autoconeixement, com de conèixer-te tu mateix, incorporar les parts més fosques del teu jo, de la teva... Li demanen que dibuixi somnis, pors i símbols que apareguin al seu subconscient.
2: Oh.
1: Que és quan comença a fer aquestes coses que fa ell. Aquí molts historiadors d'art consideren que bona part del llenguatge visual que després el faria famós neix precisament d'aquestes sessions de teràpies. Això en realitat no se sap, perquè si ell volia anar a Nova York ja per ser artista, probablement eren coses que ell ja feia. Però bueno, suposo que aquí les comença a ensenyar. Es veu que ell anava a teràpia, li portava el quadre o la pintura o el dibuix o el que fos a la...
2: Hamba.
1: A la que seria la meva Carmenxo. I no parlava. O sigui, ell li ensenyava el quadre i li deia, interpreta.
2: I la tia?
1: Era una persona complicada, una mica dura, però bueno.
2: I la tia
1: la flipava, clar. Recordem que és un tio estampant tirant l'ous en una tela al terra.
2: Ah, feia aquests quadros.
1: Home, jo entenc que sí, pel que he llegit.
2: O una vibra semblant.
1: És algo semblant, però aquí comença a néixer el que nosaltres coneixeríem com a Jackson Pollock. I aleshores apareix la gran història d'amor de la seva vida. La Lee Krasnodbska.
2: Per què jo tinc una Lee Krasnodbska?
1: No ho sé. Segurament no tens una Lee Krasnodbska perquè tu vols un
2: John Pollon.
1: Un John Pollon, clar. No una Lee Krasnodbska.
2: Jo vull ser la Lee.
1: Partint de la base que no ets heterosexual. Happy Pride Month, by the way.
2: Thank you.
1: Serà complicat que n'aconsegueixis una. Bueno, aquí convé fer justícia històrica, tal com una mica de moment de Walker, perquè durant dècades la història oficial és que en Pollock era el geni i la Krasner era la seva dona, Tradwife, quan en realitat això era al revés. Quan es coneixen, ella ja és una artista consolidada, té contactes, coneix galeristes, crítics, col·leccionistes i es mou molt en l'art novaiorquès.
2: Vale.
1: Per tant, ella és una moderna viral.
2: Hòstia, supermoderna viral.
1: És supermoderna viral. I si avui en Jackson Pollock és en Jackson Pollock, John Pollon, probablement és gràcies a ella.
2: Oh!
1: Sí, s'enamoren molt.
2: Ui, des del principi.
1: Sí, sí, estan molt enamorats.
2: Hola.
1: És una cosa preciosa. Són insuportables. Una mica com la Dua Lipa i en Callum Turner.
2: Ja,
1: en Callum Turner.
2: En Callum.
1: En Callum. Bueno, ells s'enamoren molt. Es casen el 1945, quan també es traslladen a una casa a Long Island, gràcies en part al suport de la gran mecenes Peggy Guggenheim. Que amb el nom, bueno, ja t'ho dic bastant, sí, sí. Tot, no?
2: Peggy.
1: La Peggy. La idea amb això és allunyar el nostre petit Jackson Pollock addicte a l'alcohol del ritme frenètic i dels bars de Nova York i durant un temps sembla que funciona, allà desenvolupa aquesta tècnica al 100%, allò tan seu de col·locar les teles a terra i començar a caminar al voltant mentre deixa caure pintura i la fama li arriba molt heavy de manera espectacular l'any 1949 quan la revista Life, que l'altre dia m'estava llegint un llibre, el llibre aquell de... Bueno, me l'està rellegint perquè, clar, l'he recomanat 300 cops.
2: El Nàufrag Feliç.
1: Que parla de la revista Life.
2: Ah, sí?
1: Ah, no, és un altre. No sé, me'n vaig llegir dos, primer un i després l'altre.
2: I un d'ells parlava...
1: Potser m'estic confonent. Però un parla de la revista Life, que es veu que és una revista que també va publicar una foto de la primera vegada que es va fer cinema en 3D.
2: Carai, tu.
1: Sí, molt xula la foto. Viral. La recomano, molt viral, la revista Life. Publica un reportatge que diu és Jackson Pollock el pintor viu més gran dels Estats Units? Oh. No hi ha resposta, però bueno. La revista Time també el va acabar batejant com Jack the Dripper, que seria una mena de Jack l'esquitxador.
2: Ah, clar, perquè...
1: Joc de paraules amb Jack l'esbullador.
2: John Pollon.
1: John Pollon.
2: Però, clar, el dripping...
1: Clar, sí, sí.
2: M'encantava aquesta paraula, Fonaments de les Arts. Dripping.
1: Dripping.
2: Sí, la meva profe la sempre utilitzava. Dripping, dripping.
1: Ah, sí, el meu gens.
2: Ara, quan parlava amb Pollock sempre, dripping, dripping.
1: Però tu vas estudiar-lo gaire.
2: Sí.
1: Ah, sí, jo molt poc.
2: En sèrio. És que per fer Fonaments de les Arts era com guai. Mm. I ell era en plan...
1: Pollock, John Pollon.
2: Sí.
1: Bueno, de sobte en John Pollon es converteix en una celebritat nacional i el problema és que mentre es construïa aquest petit o gran mite, la persona real, en John Pollon, continuava bevent. Cada dia pintava menys i la pressió de superar el mateix personatge que havia creat, que en realitat és que... Jo crec que es fan una mica la víctima perquè no n'hi ha per tant. Estàs esquitxant pintura contra el terra. El significat li busques tu.
2: Però potser ell...
1: No, no, ell ho vivia. No, no, ell ho vivia segur. Bueno, començava a ser enorme, la pressió. A més, la seva relació amb la Lee Krasnodbska es deteriora progressivament fins al punt que ella acaba assumint simultàniament el paper de Tradwife, de representant, d'enfermera emocional, de responsable, de mantenir la seva carrera en funcionament, i endevina què fa ell.
2: Posar les cuernos.
1: Iniciar una relació amb un artista molt més jove, anomenada Ruth Klingman.
2: En John Pollon era Ruth Clitoris.
1: Ruth de Clitoris.
2: És que clar.
1: La dona ho sap en principi, però per algun motiu fingeix demència. Potser ella també fa la seva pel món, perquè home, com que mai s'estudien les dones, no se sap. El cas és que sabem que l'11 d'agost del 1956, mentre la nostra estimada Lee està de viatge per Europa, el nostre petit John Pollon porta tot el dia bevent, com sempre, i decideix que és una gran idea agafar el descapotable amb la seva amant, la Ruth Clitoris, i l'amiga de l'amant, la Edith Metzger.
2: Hala. L'amiga? I quants anys tenia? No se sap.
1: No se sap. Bueno, sí que se sap, no ho he buscat.
2: Ah, vale.
1: Segons algunes versions dels fets, l'amiga, la Edith, no volia pujar perquè deia, està molt borratxo, l'olazo, bueno, i la
2: amant,
1: la clítoris, li deia, no ni te ratlles, en plan, estàs sempre així, però bueno, és que també és problemàtic. Clítoris des d'aquí, cuidat, bueno, cuidado no, amore, perquè clar, al final acaben pujant i resulta que en Jackson accelera per Fireflare, una carretera d'allà, del Hampton, perd el control del cotxe i s'estavella a menys de 2 quilòmetres de casa seva i la palmen. Ell i l'amiga de l'amant.
2: I la clítoris viva.
1: La clítoris sobreviu.
2: Ella devia pensar, putada.
1: Ella, l'any 1974, publica un llibre que es diu precisament Love Affair.
2: The Truth of the Clit.
1: Of Jackson Pollock. On explica la relació que van tenir durant els últims mesos de la seva mort i algunes parts interessants. N'he llegit algunes pàgines i m'he quedat amb una dada absurda però curiosa, que es veu que ella... És que jo l'hagués odiat amb ella, però ella sempre defensa que en Pollón li havia regalat el seu últim quadre pocs dies abans de morir. Ella segur que no és una girl's girl, perquè si no això no ho dius.
2: 100%.
1: I si no fas un llibre de l'amante, la llibre l'havia de fer la dona.
2: Fuck in the shit, no me mantiene, how do I do? I pues ella va dir, pues,
1: write a book.
2: Write a fucking book, que serà
1: la
2: molt viral.
1: La història de la Clito.
2: I diu, the truth of the clit behind the Pollón.
1: Ella diu que l'últim Pollock autèntic era seu, tot i que molta gent del seu entorn no s'ho va creure mai.
2: Li va dir, xo-xo.
1: I l'after? Això ho has fet tu, literal. Te l'has inventat. I fins aquí, vamos, que la va palmar borratxo i trist. I l'amiga, que no volia pujar al cotxe, també. I ella, que és la de, sí, party loca! Toma, clítoris, es va quedar viva i va sobreviure.
2: Però bueno, l'amiga devia cagar-se en sus muertos.
1: No, l'amiga no devia cagar-se en sus muertos.
2: Els minuts abans, pobreta.
1: Ah, vale, sí.
2: És que quin susto. Veus, per això, no pugeu als cotxes si la gent va beguda.
1: No, de tot s'entreu un aprenentatge.
2: A Sant Joan igual, una amiga meva, pugem amb aquest, i jo li vaig dir, tia, vaig caminant. Perquè, no, va bé, i li vaig dir, és que no m'afio, perquè jo aquest home, encara que m'ha dit que va bé, jo l'he vist beure.
1: Molt bé.
2: I dic, i jo vaig caminant, i punto, i vaig anar caminant sola.
1: Sola?
2: Sí, sí.
1: No et va acompanyar?
2: No, la meva amiga no m'ha acompanyat. Vaig anar sola.
1: Oh.
2: Però vaig dir, ho sento mal, però jo no m'apujo.
1: Molt bé, molt bé.
2: A cotxos de borratxos.
1: Posem música.
2: Va.
1: Estava pensant com lligar-ho, però realment no hi ha per on lligar-ho.
2: Per què? A veure.
1: Dan per avui al comboi, que passin les hores.
2: No ho sabia.
1: No, és que clar...

0: Això és el Love.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: I has comprat la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: 3:15 de la tarda i seguim al Loft d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I estem molt contentes perquè avui torna al Loft un perfecte que fa reacreuat en bicicleta de punta a punta de Catalunya abans que es pongués el sol.
2: Per pujar, benvingut al Loft.
3: Hola, hola, què tal?
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt content de tornar a estar aquí. Ja troba a faltar aquest sofà, eh?
2: Bueno, home, mare de Déu, fa 3 dies que hi vau passar, però per mi havies de tornar ja.
1: I de fet, van passar una estona al Primavera Sound i tot, imagina't. Escolta, què has tardat en recuperar-te d'aquest repte? Perquè t'ho prometo que hem vist el vídeo sencer i dic, això, mínim 3 anys per tornar a recuperar, a tornar a caminar alguna vegada.
3: Sí, doncs quasi. Portem ja una setmana i mitja. I la veritat que sí que és tota una setmaneta bastant paradet de dir, ostres, necessito una mica de reset. De fet, vaig consumir 14.000 calories.
1: En un dia?
3: En un dia, sí.
1: Hòstia.
3: Doncs això, una setmaneta de recuperació, el teu cos encara tarda, eh? Sí, sí.
1: I què has fet? Res.
2: Menjar molt plàtan.
3: Menjar molt plàtan, efectivament.
1: En sèrio?
3: Sí, descansar, descansar, la família, amb els amics, hidratar-me bé, menjar bé, sí.
1: Perfecte. El repte el vas complir el 21 de juny d'aquest any, que és el dia més llarg de l'any, entenc, per poder tenir prou temps per arribar al destí. De fet, he mirat i amb cotxe tindríem 3 hores i 53 minuts.
2: 410 quilòmetres.
1: És molt bèstia. Però és que en bicicleta, el Google Maps me marca que eren 22 hores. Llavors, clar, aquest xaval té un coet al culaco, eh? Mira, mira el tràiler.
4: L'objectiu era creuar Catalunya des de sortir el primer raig de llum fins a que es ponia el sol. Tenia aquest marge. Però quan fas alguna cosa tu sol, estàs tu. Vaig descobrir el que
1: escolta,
4: era...
1: Escolta, aquest repte te'l proposen, el planteges tu, com arriba a la teva vida?
3: Doncs em vaig despertar un dia i vaig dir, ostres, m'encanta la bicicleta, m'encanta casa meva, que és Catalunya, per què no juntem? Llavors vaig agafar el Google Maps, literalment, i vaig mirar a calcular, vaig dir, ostres, són 410 quilòmetres, és una distància que no he fet en la meva vida, però crec que si més o menys anem lo suficientment ràpid, ho podrem fer des que surt el sol fins que es pon el sol. I els vaig proposar als meus amics de Crisàlide, el Joan Suri, i em va dir, ostres, això és molt guapo, i per què no fem un documental, per què no fem alguna cosa amb això? I a partir d'allà vam començar a encaminar-ho. I això farà el gener.
2: O sigui, el gener només?
3: Sí, sí, sí.
2: Fa 6 mesos.
3: Bastant recent, sí,
2: que
3: sí.
2: Que ràpid. No havies fet mai tants quilòmetres en bicicleta, ara ho deies, 410 quilòmetres per ser concrets. Mm-hmm. No et feia por aconseguir-ho i que estigués... O sigui, no et feia por no aconseguir-ho i que estigués tot gravat?
3: Sí. La veritat és que la por al fracàs hi era, i de fet quan vaig començar vaig dir, uau, em sento com en un abisme de que em falten 410 quilòmetres, una distància que no he fet mai, mai havia passat de 260,
2: és que...
3: i poden passar moltes coses. O sigui...
1: Tot i així, tu ja et graves fent coses, llavors entenc que deus estar acostumat a provar de fer coses sabent que si no passa... No passa res.
3: Totalment.
2: Clar, però
3: totalment.
2: És diferent gravar un reel.
1: Ja. Yeah.
3: Exacte, que no hi ha la pressió d'un equip darrere
2: que
3: del que passarà.
2: 26 minuts. Bueno, 26 minuts nets, clar.
1: Clar, sí que és veritat.
2: De pedazo de vídeo fantàstic.
1: Tu et vas però entrenar abans de tot això per aquest repte en concret, o tu seguies fent la teva vida i vas dir, som-hi, cardarem els 410 quilòmetres amb el que... Con lo puesto.
3: No, per responsabilitat he de dir que em vaig preparar molt, perquè realment és un repte bastant exigent i jo ja porto tota la vida pràcticament entrenant, que feia triatló abans, però sí que quan vaig tenir aquesta idea vaig contactar amb el Marc Gratera, que ha sigut el meu entrenador fins ara i ho seguirà sent, i vaig dir, tio, tinc aquest repte, ajuda'm a preparar-lo, perquè si no sol no podré.
2: I per preparar-ho què vas fer? Perquè hi ha un moment al documental que es veu unes coses molt rares, com de cables i coses rares.
1: Sí, com de bicicleta, com de botiga de bicicleta, no? Com un momentet.
2: Sí, i com un gràfic que surt una persona en pas,
1: movent-se,
2: que entenc que ets tu i que t'estaven com calculant alguna cosa.
3: Sí, sí, això va ser un estudi biomecànic que el que serveix és per ajustar la teva forma biomecànica amb la bicicleta.
1: Ah.
3: Anar al mil·límetre.
2: Per tant, està tuneada la bici.
3: Bueno, està ajustada. Com si anessis al modista, saps?
2: Tuneada.
3: Perquè els pantalons et queien el clar. Fit perfecte, doncs seria això.
1: Ala. I llavors, clar, sí. Mega aerodinàmic i tot,
3: exacte.
1: Eh? Així gravar a 2.000 per hora, xaval.
3: Exacte.
2: Si et fots a pedalar com un dement...
1: Clar, és cert.
2: I què és el més complicat, tenir un rival extern a tu o sentir-se i tenir-te a tu mateix com a rival?
3: Molt bona pregunta. Aquell dia, la veritat, que el rival més... cabron, per dir-ho així, va ser el sol, perquè justament va ser el dia que va començar la onada de calor que encara l'estem patint aquí a Catalunya.
2: És que és molt bèstia.
3: I va ser molt dur, estar 40 graus a ple migdia, A més, com que portàvem els micros per gravar tot el documental, no em deixaven tirar-me aigua, que és amb aquest refresques, no em deixaven baixar-me el mallot. Llavors, era un forn, i literalment ho vaig passar molt malament i vaig estar a punt de, del desmai, perquè és que em vaig marejar. O
2: sigui, ja, no és que et marejaves i tot, i no entenc com no et va donar un cop de calor. Què feies per no tenir un cop de calor?
3: Em posava gel, quan paràvem sí que vam intentar tirar aigua pel cap, però va ser una miqueta tirada a cap. O sigui, nois, això ho hem de treure, doncs ho traiem.
1: És que que dur deu ser el fet aquest de sentir tanta calor i no poder fer res per combatre-ho.
3: Sí, no, no, és que no es podia fer res.
1: I escolta, tot l'equip que portaves, quin paper hi tenien tot això? És a dir, era un equip que ja coneixies, era persones que coneixies aquell mateix dia i per tant potser és impressió, hi havia el teu entrenador.
3: Exacte.
1: Que també estava com donant ànims.
3: Total, mira, l'equip, primer de tot vull fer un gran agraïment perquè és que sense ells no ho he pogut ni començar, van ser, bueno, van ser-ho tot per mi. Jo crec que una de les motivacions també per acabar va ser tenir la presència d'ells en tot moment, que em van estar acompanyant, eren 10 persones, càmera, un que estava amb l'àudio, l'altre amb el BTS, tot. Ells realment van ser tot. I ostres, sentir que tens tota aquesta gent que t'està allà ajudant, pues, per mi va ser super, super important, la veritat.
2: I no et generava molta pressió, també.
3: Sí, va haver un moment que els deia, nois, perquè estava aquí, perquè si no crec que em retirava, eh? Sí, sí.
2: Oh, és que normal.
3: Clar, bé, tens 10 persones que s'han despertat a la matinada, que han vingut fins aquí, que s'han liat, perquè tu un dia vas tenir una idea, saps? Això ho has d'acabar.
2: I hi havia un plan B, per si no s'aconseguia.
3: Mira, em van dir que a la meitat, quan em van veure les costes del Garraf, que era el moment pic de calor, sí, van estar buscant hospital a prop, perquè em van veure tan marejat, tan vermell, que es van preocupar i van dir... Hem de tenir un hospital a prop, igual si el Nil li pilla pajarita.
1: I tot i així, viladrau al cap. Exacte. I cap endavant, eh?
3: Ja seguí.
1: Hòstia, sí, que sí. Fort això.
3: Sí, sí.
1: I en algun moment de caos...
2: Entrar a Barcelona, per exemple.
1: O quan vas entrar a Girona, etc.
3: Sí.
1: Que aquí potser sí que estaves més fresc, perquè era al principi, sí, però perdies contacte amb l'equip.
3: Exacte.
1: Com aconseguíeu coordinar-vos perquè no es perdés del tot? Tu seguies tirant?
3: Jo vaig seguir. Clar, o sigui, jo tenia... El repte al cap, que a més també això, un incís, el sol va començar a les 6 del matí, però no vam començar el repte fins a les 6:45 perquè volien fer una toma justament a Port Bo amb el sol i em van estar 45 minuts anant i tornant abans de començar. Llavors ja vam començar amb el handicap de 45 minuts menys.
1: Hòstia.
3: Llavors em vaig motivar, vaig començar a intentar recuperar aquests 45 minuts i a Girona ens vam perdre i els vaig dir, nois, no us estic escoltant, no sé si em sentiu, però jo tiro. Havíem quedat en un punt, però no ens vam poder comunicar i vaig fer com 30 quilòmetres més i ells esperant-me allà.
2: Hòstia.
3: I al final em van trucar, em van geolocalitzar i em van venir a buscar, però sí, ens vam perdre.
2: Quina barbaritat.
1: De fet, semblava que t'has controlat tota l'estona i que t'anàvem motivant, però realment la major part del temps estaves tu sol, oi? I què penses?
3: Aquí és el gran repte. Molt bona pregunta, Das. És que ni recordo, perquè és com un moment on passen tantes coses, on passen tants pensaments que crec que perds una miqueta el control d'ells. Molts cops se me'n va al cap amb coses que no tenen ni cap mena de sentit ni context, i de base com aterro i dic, tu, Toni, per què estàs pensant això, saps? Perquè entres en la negativitat, i llavors entres pensaments negatius, que no tenen res a veure, però t'entren, saps, cap allà i t'enfonsen.
1: Però tota l'estona penses en el que està passant. O aconsegueixes evadir-te i començar a pensar en altres merdes, sí, per distreure't.
3: Total. Clar, quan portes 300 quilòmetres arriba un punt que ja una mica el teu cos t'abandona i estàs només amb el teu cap i comences a pensar coses que no tenen sentit i de vegades necessites anar com, ei, que estic aquí, també hi ha un paisatge brutal, tenim la sort de fer-ho a Catalunya, que és increïble tot el paisatge. Sí que em recordo de dir, Nil, no pensis només en la meta, aixeca el cap i disfruta el camí, que és
2: això preciós. Això ho dius bastant al documental, de fet.
3: Sí.
2: Però vas tenir alguna conversa absurda amb tu mateix? Mira, o sigui, volem que ens donis l'anècdota, com et pots imaginar.
1: Sí, és el que estem rascant.
3: Això m'ha passat algun cop. M'explico acudits, molts cops.
2: Ah, sí?
3: I una cosa que vaig començar a fer és que parlava amb mi mateix i em deia com si jo sigués com una mena de robot i jo sigués com el meu general del propi robot i em deia, gent, necessito com glucosa, necessito sucre. Llavors, em anava fent veuetes, equipo, solicitamos glucosa porque el cuerpo está cansado. I jo, vale, comando, aquí vamos, enviamos un gel de glucosa, de azúcar, no sé què, i sí, començo a fer veuetes així. És que clar, són 15 hores que dius...
2: No, realment.
3: Què faig? Necessito distreure'm.
1: Meanwhile, els de la furgoneta...
2: La cara de concentrat així, tu. Glucosa, porfa!
1: I el tècnic de sonido així.
3: Sí, sí.
1: Molt bé.
3: No, clar, clar, tenia l'Albert que m'estava escoltant tot el trajecte i jo de cop, pues, no sé, em tirava un rot, saps? Feia... Em tirava mocs i jo, perdona, Albert, disculpa.
2: Ai...
1: De fet, ara ho deies que, sobretot cap al final del repte, els últims quilòmetres, deies que anaves tirant de cap perquè el cos ja no t'aguanta. Què et dius a tu mateix, però per motivar-te?
2: Clar, què vol dir tirar de cap?
1: Clar.
3: Tirar de cap vol dir que, sincerament, si fos pel que sents a nivell corporal, ja haguessis abandonat molt abans.
1: Com ho desconnectes?
3: Doncs jo el que em motiva més a pensar és saber que tinc la meva mare esperant-me.
2: Oh,
3: sabia que estaria
2: bonic,
3: allà.
2: Tio.
3: I se'm posava de pèls en punta quan pensava i deia... Per aquesta abraçada que em faré amb ella, val la pena aquests quilòmetres que falten. Per tant, faré.
2: Té, mare, quan li vas dir que faries això, què et va dir? Perquè jo com a... no sóc mother, però si fos mother diria no.
1: Ja deu estar acostumada.
3: Sí, clar. Bueno, sí, ja no li sorprèn tant, però tot i així em va dir, estàs segur d'això? I el que més li preocupava és la probabilitat que et passi alguna cosa amb 410 quilòmetres és molt alta.
1: Clar.
3: Tots li preocupen els cotxes, li preocupen que jo em faci mal, li preocupa que... situacions més externes. Confia en mi, llavors sap que... si em vull proposar una cosa, ho intentaré, saps? I potser ho aconseguiré, però li preocupa més coses externes.
1: Perquè què tal els cotxes amb la bicicleta? Perquè sí que és veritat que sempre s'ha sabut que eren, bueno, són enemigos, com el gat i el gos.
3: Sí, a veure, és un tema, eh? És un tema on realment algun dia jo crec que passarà algú i hi haurà algun tipus de polèmica on, no sé, haurem de prendre decisions perquè ara estem convisquent, però cada cop jo sento que hi ha una tensió que va augmentant. Hi ha molts cotxes que ens odien ja de per si, sense que tu estiguis molestant, t'insulten, et fan avançaments bastant perillosos, però és que jo també els entenc, és que com a conductor jo veig ciclistes que, hòstia, és que estan allà... han quedat per posar-se al dia i en comptes d'anar a una cafeteria per fer un cafè, doncs queden en bici i estan quatre en fila, llavors tu vols avançar-los. És un problema, realment. I de vegades, quan t'avança un camió de 12 tonelades a 120 per hora, doncs espanta.
1: Et van dir,
3: molt fràgil.
1: Et van dir alguna cosa, però mentre gravaves el rep, vas tenir alguna experiència així?
3: No, no, la veritat que vam tenir molt de sort aquell dia.
2: Ai, que bé.
3: Vam tenir molt de sort, la veritat, sí.
2: A més, la gent devia flipar perquè et veien amb una furgoneta gravant i no devien entendre res.
3: Exacte, sí, sí, sí. Vam, hòstia, què està fent aquest xaval? Sí, sí.
1: Cap al final veiem que decideixes posar-te música funk per animar-te. Això ho fas sempre. És el teu modus operandi?
3: Poso, jo li dic el modo diablo.
1: Modo diablo,
3: sí, modo diablo. I això vaig experimentar aquest estiu, que vaig fer un repte també que era creuar Europa, que crec que us ho vaig explicar l'últim cop, i va haver un dia que no podia més, o sigui, el meu cap estava, que no puc més. I vaig estar mirant playlists i vaig descobrir una playlist que es deia Beast Mode.
2: Ah, fam, val.
3: I de cop em va venir un subident i vaig dir, buah, modo diablo activado, i vaig començar. I des de llavors, quan necessito un push extern, em foto aquesta playlist.
1: Que fuerte. Sí. I quina cançó prefe, frase prefe, alguna cosa així preferida? Uah. O és simplement aquesta playlist?
3: Sí, és aquesta. Tinc algunes que, si sonen, me les sé, però com que no estic amb el mòbil en aquell moment, mai em miro el nom.
1: I com es diu la playlist?
3: Beast Mode.
2: Ara mateix me la vaig guardar.
1: Beast Mode, eh? Ja, passa-me-la ara, jo també la vull. Escolta, la teva família et recolza en totes aquestes bogeries, entenc que sí.
3: Molt, molt, i és d'agrair.
1: I de la teva vida, quin és el percentatge que ocupen totes aquestes aventures i aquests reptes? Perquè entenc que deu ser una part important, però, clar, jo m'imagino que et passa el dia fent, bueno, recorrent coses en bicicleta.
3: Sí, ara cada cop més. I, ostres, espero que sigui alguna cosa més, perquè... em funcionen molt bé els reptes a nivell personal, eh? No a nivell de xarxes o la repercussió, sinó a nivell personal em senten molt bé, perquè és allà on em conec. En realitat, jo entro en un estat de flow meditatiu amb la bicicleta, és allà on trobo respostes, la veritat.
1: Hola, que guai,
3: sí,
1: això.
3: Sí, sí.
2: I crec... tens, digues.
3: No, que moments de més felicitat o de més clarividència han sigut moments on he estat amb la bicicleta, jo sol, en una baixada, vent en contra... No ho sé, és algo inexplicable, la veritat. Jo animo a tothom a provar aquest esport, perquè és preciós.
2: I quin és el repte més gros que t'agradaria aconseguir algun dia a la teva vida?
3: Uaf, molt bona pregunta. Encara descobrir, crec que ara de moment el repte serà descobrir quin és el meu repte.
2: Ah, val, mira.
1: No hi ha res, veig que ets xaval de present, llavors. No entenc,
3: molt.
1: No ho fas amb planificació extrema de, buah, d'aquí 5 anys.
2: Es lleva i diu, ara faré 400 quilòmetres.
3: Una mica, veig una mica de realitat, sí. Perquè he tingut moments en el passat que sí que he estat projectant molt i no m'ha sentat molt bé,
1: vale.
3: Llavors no he disfrutat el que faig. I també m'he adonat que després d'aquest repte tothom, bueno, quin repte és el següent, quin repte és el següent? I ja se m'ha posat la pressió de... ostres, potser és que he de tenir un següent, saps? potser necessito primer assimilar aquest bé, clar, i després ja apareixerà un següent.
1: És que sí que és veritat, i que s'agafa tot com si fos una cosa d'usar i tirar, per dir-ho així,
2: ja,
1: però
2: veritat,
1: potser això ho pots tornar a fer un altre dia, saps? Com de, a veure si avui sí puc fer-ho, avui a veure quin temps faig, saps? No sé, merdes així. No tornaries a fer, veig?
3: Ara per ara no, eh? Però, potser bueno, hem de passar més mesos. Ara per ara, hòstia, penso en tot el patiment que vaig patir i dic, no, ara no ho repetiria, la veritat.
1: No torna,
3: eh? És que ho vaig passar malament, eh?
1: Vale, vale.
3: Sí.
1: Llavors no et veurem pròximament fent cap repte? O sí, però sí, no ho saps.
3: Sí, sí, sí.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: tindrem
3: sí
1: documental, veig.
3: Sí.
1: Hola!
2: I tu per què ho saps?
1: Perquè se li ha aixecat una mica per un costat, sí, el llarg, i això vol
3: no
1: dir...
3: No has vist, però li guanyant l'ullet.
2: Que maco, has set preciós, segurament. Tinc fomo.
1: Pues mira, recupero.
2: Però quin és el repte?
1: Ja.
3: No ho vull acabar de dir encara. Oh. Perquè estem acabant de tancar unes coses,
1: vale, sí,
3: però serà xulo.
1: I n'hi ha algun de reptes que hagis fet que no estiguin gravats, allò que dius per pur plaer?
3: No com a tal, vale. O sigui, tots els reptes que he fet així més grans últimament sí que els he intentat compartir. Sí que he tingut molts moments de fer un sol edat i després ho comparteixo, perquè tampoc vull estar constantment compartint, clar, el que faig, perquè llavors ja no sé diferenciar per qui ho faig i per què ho faig, però últimament el que he anat fent sí que ho he anat compartint, perquè al final és la meva professió també i em dedico a això, i per tant pues, també m'ho poso, saps, com a tal.
1: Clar.
2: I per anar acabant, estàs content amb com ha quedat de sol a sol? Puh. Has trobat a faltar alguna part?
3: La veritat que és un 10 de 10. O sigui, per mi l'equip... bueno, ha fet un currazo i a més el repte realment ha sigut produir això en contrarellotge, o sigui, fa una setmana que vam fer el repte i fa 3 dies que ja ha estat el documental acabat, una peça de 26 minuts on hi havia 15 hores de metratge. El Charlie i aquí Carlos Ferrera, gràcies, que és qui ha gravat i qui ha editat, i el Joan Suri també, bueno, i tot l'equip han fet un repte increïble contrarellotge, la veritat que ells han fet molt i molt, molt bé, la veritat, o sigui, molt content. Molt.
1: Nil Puigol, ens alegrem moltíssim. Moltíssimes gràcies per tornar al Loft. Us recomanem aquest documental del Nil, que és De Sol a Sol, on bàsicament es proposa creuar de punta a punta de Catalunya 410 quilòmetres, que portem repetint tota l'entrevista, abans doncs, que això, que s'amagui el sol. El podeu trobar al seu YouTube, el del Nacional, i poc més. Moltíssimes gràcies i a veure, ara t'anirem seguint.
2: Demà s'acaba la temporada, però bueno, si vols tornar.
1: No, sí, el tornarem a veure aviat, segur.
3: Sí, esperem que sí.
1: Farem un cameo nosaltres amb una pancarta un dia per animar-lo.
2: Ah, molt bé, això m'agrada.
3: Molt bé.
2: El documental.
1: Mira, i ara et posem una mica de banda sonora, que segur que t'encanta, molta tralla d'oques gràcies que fa per tu, no?
3: Sí, moltes gràcies.

0: Estàs sentint el Love.
1: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
2: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
3: Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de ser les meves orelles.
4: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
5: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Família, passen 9 minuts a les 4 de la tarda i seguim al Love the Cut. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort. I tornem al tema del dia, perquè avui hem comentat com llueixen els estius dels nostres perfectes famosos, on van, quins plans fan, tot allò que se'ns filtra amb recaps d'Instagram com els de la Dua Lipa, on surt completament despullada.
1: Hòstia, despullada i molt guapa, eh?
2: Ella és preciosa.
1: La cara d'aquesta noia no la té ningú més al món, però
2: esculpida.
1: No perquè tots siguem únics i diferents, perquè ella està esculpida pels déus. Però no hem mencionat com serà l'estiu d'una de les famoses més riques i més perfectes del Loft.
2: Què?
1: La Taylor. Taylor Swift. Oh, yeah! Es nota que no som Swiftie.
2: Tu ets super Swiftie, no, amor?
1: Jo no sóc gens Swiftie, jo sóc Kanye Wester.
2: Ah, vale, perfecte.
1: I tu? Ets Swiftie?
2: Jo sóc Swiftie, no, perquè la paraula és molt grossa per mi, però sí que és veritat que jo escolto la Taylor.
1: Doncs potser saps que la Taylor Swift viurà un dels estius més importants de la seva vida, perquè està previst que aquest juliol es casi amb el seu estimat Travis Kelce.
2: Anda.
1: El típic estatunidenc, jugador de futbol americà, que vindria a Barcelona, aniria a veure sangria, es tornaria color vermell, el sol és inevitable, les coses com són. Hot.
2: Ell és
1: el Travis. No ho diu als guiris perquè expats tal, tal, però un guiri.
2: Però és que en Travis, tia, que te fa sentir...
1: I m'encanta un guiri.
2: Tan pequeña, tan insignificante.
1: Això és escarós.
2: No has vist el meme?
1: Sí que ho he vist, però igualment.
2: Tan pequeña, tan... Un marro, que... un macho que te agarra. És que...
1: Per
2: la veritat és que són una parella força estadounidenca, els dos blancs, ulls clars, rossos, rics. Me'ls imagino amb el hot dog i una Coca-Cola gegant com a única dieta. Però bé, què us semblen com a parella, ells dos?
1: A mi de qui més?
2: A tu i a mi. És que ho he pensat com diferent, saps?
1: A mi el fantasma del meu costat ens encanten.
2: A mi, ells dos m'enganxen molt. A nosaltres, a mi i a la meva altra personalitat, ens enganxen moltíssim. Però perquè és això, són com les dues persones exactament iguales, tot i que a la Taylor jo la veia una persona...
1: Literal.
2: Sí, però jo la Taylor, abans, la veia una persona bastant freda i com poc humana. Crec que encara, o sigui, encara tinc aquesta imatge creada dins el meu cap d'ella, però el seu documental, bueno, un dels mil que en té, vaig veure-la i vaig pensar, hòstia, ara ho entenc, perquè amb la... quan se'ls veia junts, sí que se'ls veia una parella molt humana i com que els dos s'entenien moltíssim. I en Travis se'l veia un home molt bo, saps? Com amb molt bon fondo.
1: Sí, que mono. Ens encanta, doncs, en Travis Kelce.
2: I ella deia, als fans els encanta i això em fa molta il·lusió que els agrada tant, com si fossin els seus fills.
1: Bueno.
2: Què? No passa res, a mi em fa gràcia això. Però bé, fa per ella, 100%.
1: Ella és una de les cantants més importants del panorama musical i, clar, s'està intentant portar tot el tema de la boda de la forma més discreta possible. Però, com és habitual, ja tenim teories i rumors, sobretot l'esdeveniment. I si han arribat al Love the Cut, imagineu-vos.
2: És que fa dies que saben.
1: Exacte, exacte.
2: El primer que es va intentar endevinar va ser la data d'aquest esdeveniment. Al principi, la premsa deia que seria el 13 de juny, perquè recordem que el 13 és el número preferit de la Taylor.
1: Ah, val.
2: Però sembla que s'equivocaven. Ara es diu que el casament serà el dia 3 de juliol, un dia abans del dia preferit de la Taylor, que, com no podia ser d'una altra manera, és el 4th of July, el 4 de juliol.
1: Oh.
2: Dia de la independència dels Estats Units.
1: És com quan les parelles catalanes decideixen casar-se per Sant Jordi.
2: Ah.
1: No t'agrada.
2: No t'agrada. Tu et casaries el dia de Sant Jordi?
1: No.
2: Sí!
1: No! Que no, t'ho juro. Yeah. No, t'ho juro que no, perquè jo vull estar a Barcelona per Sant Jordi.
2: Ah, val. Però ho faries?
1: El 24.
2: Tia, és una horterada.
1: Tia! Yeah.
2: Després me dius que no puc posar un castell de focs artificials.
1: No, és una horterada.
2: És que és com casar-se el dia de Sant Valentí.
1: No, no, és veritat, ja és un retiro. Vale, perdó, perdó.
2: És com demanar...
1: Perdó, perdó, vale, perdó! Ah,
2: perdó.
1: He demanat perdó per castell de focs artificials.
2: Ah, vale, gràcies.
1: No, gràcies, no.
2: A vegades...
1: Que demanis perdó.
2: Apes, que... No.
1: Gràcies.
2: Havia entès que m'havies demanat perdó per això.
1: Tu. No, perdó no. No, que demanis tu perdó.
2: Vale, va. Demano perdó públicament per haver dit que vull un castell de focs artificials el dia del meu casament.
1: El segueixes volent?
2: Sí. Perquè, de fet, l'altre dia vaig veure focs al Sant Joan i amb la Lulu, la meva amiga, vam dir
1: que bonito, això hauria d'estar a la nostra boda.
2: És que imagina't.
1: Tornant al rumor sobre el casament, per què es creu que serà aquell dia? Doncs mira, es veu que el Madison Square Garden està reservat pels dies 2, 3 i 4 of July.
2: Què?
1: És un pavelló mig a Nova York, com qui lloga el Palau Blaugrana o el Palau Sant Jordi. Jo això sí que ho trobo una mica heavy metal. I a més, els carrers dels voltants del recinte estaran tallats aquells dies perquè algú ha sol·licitat tots els permisos necessaris.
2: A veure, entenc que si ets Taylor Swift, a banda de que els hi deu fer il·lusió el puesto, també ets Taylor Swift, ets una de les persones més influents i més famoses del planeta Terra, per tant has de trobar un bon lloc que te garanteixi una seguretat, no només perquè sigui difícil accés.
1: I la Dua Lipa?
2: Clar, però tia, la Dua Lipa crec que no té el nivell mediàtic de la Taylor. La Taylor, tia, mou molta massa, molt més que la Dua. Per tant, has de tenir un lloc, que no puguin fer les fotos i treure-les abans, perquè aquesta és una passatera que segur que m'han venut exclusives a tothom.
1: Jo crec que ella ho ha venut a dos llocs, o tres.
2: Segur?
1: Ella ho ha venut, ha dit, és exclusiu i serà mentida.
2: Però imagina't la de pasta que li deuen pagar per aquestes fotos i d'altra per poder controlar exactament qui vol que entri, perquè segur que ella és super piqui amb això, però bé.
1: Sí, sí que és veritat. Bueno, no ho sé, perquè segur que tens molta gent que has de convidar per compromís.
2: Això sí que és cert.
1: Quina mandra. Però bueno, és el preu a pagar. Tens tants diners que ho pots decorar tot el teu gust i això és fantàstic. És una cosa que jo no podré fer.
2: Saps què he llegit?
1: Què?
2: Que pots entrar amb el cotxe fins a l'interior del recinte.
1: Què?
2: Per poder deixar els convidats. O sigui, imagina't el nivell de seguretat que es gasta la Taylor perquè no se li filtri absolutament res del planeta.
1: Bueno, pensa que només la reserva del Madison Square Garden ja pot costar 3 milions de dòlars.
2: 3 milions de dòlars més la decoració, perquè aquesta noia li farà
1: no,
2: el que
1: només,
2: vulgui.
1: No, només la reserva, la reserva.
2: Mare de Déu. Però bé, a més a la Taylor Swift li agrada fer-ho tot a lo grande, com
1: sí,
2: ja sabem.
1: Sí, ella és molt hortera. Ella segur que fa un castell de foc.
2: Segur.
1: Amb
2: ella,
1: la seva cara.
2: Prou d'aquest bullying. Ella ja va dir en alguna entrevista que volia una boda molt gran per estalviar-se decisions compromeses de tu si vens, tu no. Tu si vens, tu no, saps? Llavors es diu que farà una boda íntima amb 100 persones el dia 2 i una macrofesta amb més de 1.000 convidats el dia 3 de juliol.
1: Oh, que asco! El meu pitjor malson.
2: Ella li han preguntat, vols un casament íntim o un de massiu?
1: I ha dit los dos.
2: I ha dit los dos. Però una cosa, com collons vas d'un dia a l'altre amb el ressacot que et deu deixar un casament? Ja no només de físic d'alcohol, sinó d'emoció, no? Deu ser complicat gestionar-ho.
1: Tens raó.
2: I passar de 1.000 a 100 és millor que de 1.000 a... Ai, de 100 a 1.000. Què és millor?
1: No, però és millor de 100
2: a 1.000.
1: A 1.000, perquè pensa que els 100 li importen molt més. Llavors vol estar bé aquell dia.
2: Vale, i els 1.000 ja és com, bueno, que està bé per fer-se una foto i tenir-ho pel seu fotodam.
1: Sí.
2: O la de... hem convidat a la head manager d'aquesta marca.
1: Però si hi haurà una de redes.
2: Clar, una... Hi haurà realitzador, hi haurà tot, tia. Però tot.
1: Però tant, ho vendrà tant?
2: No, per ella.
1: Però hi haurà la de redes?
2: Segur que sí. Perquè
1: sí, una que serà la community manager, de la boda.
2: Segur. O potser és la seva pròpia, perquè en deu tenir una, segur, que li porta les xarxes, i li diu, som-hi, ara tu. Vens a la meva boda, treballa.
1: Què deu cobrar la seva community manager?
2: 2.000.
1: 2.000 al minut?
2: Al post. Ella cada Instastory, 2.000.
1: És poc,
2: és la Taylor, 2.000 milions per Instastory. Creus que anirà de casa seva al Madison Square Garden amb avió? Sí, oi?
1: Home, ella. Però ella es tallarà les cames només per poder posar una cama a cada avió.
2: Ella portarà en Travis en un i ella darrere. I diran, carrera.
1: I comprarà un gos?
2: Per
1: o ja en té? Jo
2: crec que
1: sé.
2: té gats, ella
1: vale,
2: té gats.
1: Doncs ella... comprarà jets per cada gat.
2: Vale, perfecte.
1: El màxim consum de CO2 i mierdes d'aquesta xunga.
2: Perfecte.
1: Ella omplirà el cupó de l'any. O sigui, tota la meva vida consumint serà el seu casament.
2: 3 de juliol, despedim-nos de la capa d'ozó perquè farà... Petarà com una bombolla. Així, i a xupar-la.

0: Qualsevol detall d'aquest casament pot ser una exclusiva realment i es veu que està sent supercurosos amb totes aquestes mesures de seguretat. Ells ho estan tenint tot en compte. Es diu que han fet signar contractes de confidencialitat als convidats abans de rebre les seves invitacions i que les invitacions tenen una marca d'aigua perquè ningú s'atrevi a filtrar-les.
1: S'atreveixi. Vale. A filtrar-les.
0: Ah, vale. Que van demanar també als convidats que reservessin diferents dates a l'estiu per poder despistar els periodistes. O sigui, ells ho estan fent com si fos la guerra.
1: Sí, és veritat. Amb ganes de saber qui ha estat convidat, també he llegit que han instal·lat una norma pels seus amics i coneguts, que és no ring, no bring.
0: Què vol dir això?
1: Que si no hi ha anell, si no estan casats, no porten més un casament.
0: Que conservadors.
1: És molt conservador.
0: No puc portar un foll amic?
1: No.
0: I llavors que vinc sola, que vergo.
1: Ja.
0: I l'amiga soltera? Potser és una forma d'obligar la gent a que es liï. Molt bé, Taylor.
1: A veure, no li pots comprar tot. No, és que no li pots comprar tot, Albert.
0: Jo.
1: I actuarà Ed Sheeran, diuen, perquè són amics.
0: Molt amics, eh?
1: Un fomaco, nen. Fomo, eh? A un concert. Mira, la boda me la suda, però... Barcelona, the Ramblers, I meet you dancing in la Sagrada Família. Barcelona.
0: No sé si la cantarà aquesta, eh?
1: Barcelona, per què no? Si superviral Barcelona entre les expats.
0: Sí que és veritat. T'he de dir que hi ha comentaris de que pot ser que les dames d'honor siguin, atenció, una amiga seva de la infància que es diu Abigail, la Selena Gomez i la Gigi Hadid.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, imagina't. Serà...
1: Buah.
0: Jo espero que almenys es vegi tot, tio. Fes-la en secret, però després que ens passin tot el que ha passat allà dintre, tio, perquè tindré fomo.
1: Per mi ha de fer com a Nil Puigol un documental.
0: 100%, però d'una hora i mitja per dia.
1: A veure, jo no el miraré. La Jana diu que el farà segur.
0: Home, alguna cosa haurà venut i jo m'ho cardaré pel cul, com em dic.
1: Estic molt convençut, però en canvi la Dua Lipa, res.
0: Però perquè una cosa és la Dua Lipa, que ella és disfrutona, i l'altra és la Taylor Swift, que ella és passatera de manual.
1: És que ella és la nostra Aitana.
0: Ella és, i, però per elevada a la sèptima potència.
1: L'Aitana, si l'Aitana és un 10, ella és un 100, amb tot, saps?
0: Sí que és veritat. Però bé, per últim, ja un dels altres rumors és que Taylor Swift i en Travis Kelce han demanat als convidats que ni de conya els facin regals que estan prohibits.
1: Ai, que maco.
0: Molt bé, això.
1: Ella ha dit, vull guanyar-hi un euro.
0: No, ella ha dit, no posem regals. I a sota, que això és el que s'ha oblidat de llegir Marina Córdoba al fer aquest guió, posarem un QR al mig de la taula on podreu fer el vostre ingrés de mínim 2.000 euros per cap.
1: Para'm el 2.000, mínim 100.000.
0: Ai, 100.000 o nada. On podreu deixar la vostra propietat...
1: O els vostres jets privats, perquè resulta que m'he comprat 7 gats més. I d'alguna manera han de tornar.
0: Literal. Podreu donar tot el que vulgueu en vida. Haureu de deixar tota l'herència aquí. Després d'haver escanejat aquest QR, la teva herència queda confirmada.
1: Tinc el teu banc.
0: Tinc tot el teu net worth. Però bueno, elles dues són perfectes. La Travis i la Taylor, i els estimem, esperem que siguin molt feliços i no sé si ja no estarem fent programa, però bueno, comentarem tu i jo fent un cafè i ja està.
1: Ah, vale.
0: Ara aquí...
1: Eva!
0: Jo el que espero que hi hagi és una actuació de Maria Jaume al Madison Square Garden.
1: T'estava mirant pensant, no creo, no, però sí.
0: Home, la Maria Jaume li hauria de cantar Els teus besos a la boda perquè en Travis pues, digui, pues sí. Para ti todos.

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
1: Família, passen... No, falten 3 minuts per 2:45 de la tarda i seguim al Loft d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort i la nostra cinèfila de confiança, Maria Dunyó.
3: Hello, guys.
4: No parlaré en anglès mai més. Molt bé, molt acalorada.
2: Normal, ja, tia.
4: És que vinc aquí, bueno, com totes, i de fet us porto avui algú temàtic. Sempre ho intento entrar, que us porti algú temàtic amb el moment que estem vivint. Ara sí que és veritat que tothom està molt cansat de que parlem de la calor que fa, però és que estem entradíssims en aquesta estació que provoca tanta divergència. O l'ames sí, o l'odies.
3: És així.
4: Què us passa, Valtros? Us agrada?
3: Ara
4: us
3: mateix tinc molta son.
4: Ostres,
3: que és però... un dato que no m'has demanat.
4: No, però està perfecte. Està perfecte, però ja no
3: això
4: passa.
3: Vol dir que l'ho
2: però l'estiu, almenys les primeres setmanes sempre t'aplatana moltíssim. Perquè
3: clar,
2: jo sempre
3: això,
2: penso
3: per això t'ho dic.
2: Que estic molt malament a principis d'estiu i dic, què em passa? Potser jo que sé, estic menjant menys ferro, el que sigui. I no, és simplement que m'aplatano, tia. T'ho prometo. I sempre, pum, passo dues setmanes i pum, febre.
4: Yeah.
2: Jo sé que el 20 de juliol tindré febre.
4: En sèrio?
2: T'ho juro, tia, és un ritual ja.
4: De canvi de temperatura?
2: Jo crec que és com una acumulació de que passo tot l'any intensament i quan arriba el juliol i me relaxo, de cop tot peta i faig un pet com una ala i acabo muerta. Però bé, a tu t'agrada l'estiu?
4: A mi no m'agradava gens l'estiu, però he arribat a romantitzar-lo.
3: Molt bé.
4: I hi ha vegades que l'odio amb tota la meva ànima, però sí que és veritat que fa uns anys que sí que em comença a agradar. I de cop poses com piscineta, cançons que molen, etcètera, llavors pues, ho acabes romantitzant. Però jo l'odiava moltíssim. O sigui, sí que és veritat que això, fa un parell d'anys que assumiu els dies que s'allarguen, que això és una cosa que... Pff, total. O sigui, aquesta banda sonora i la Murano que fa ser guapa absolutament a tothom, o sigui, que això sempre em motiva. Però qui sap si d'aquí uns anys torno als meus orígens i maleixo tot el que tinc relació amb Rayos de Sol, Tumbados en l'Arena, total.
2: Sí que és veritat.
4: Però perquè això no passi, us porto, com sempre, pugui seguir romantitzant aquesta estació el màxim possible i per tu, Gala, que no t'entri tanta sònica.
3: Ai, no, ja m'estic despertant, eh?
4: Toma, ja!
3: Sí, sí, ho estàs aconseguint.
4: Ostres, és el millor que em pots dir. Sempre dius les coses perfectes. Sí que és cert que amb la calor no pateix gaire sortir al carrer, més ara acabo de dir que estic acalorada. I segons a quines hores ens ve de gust estar amb un ventilador a 2 centímetres de la cara i un portàtil.
3: Uau!
4: I... doncs avui us porto 3 pel·lis ben estiuenques per fer marató i que us entri aquestes ganes d'estiu sense sortir a casa.
2: És que una marató a l'estiu entra,
4: Depèn de si tens aire condicionat, algú qui abraçar o no, simplement.
2: No,
4: clar, ja, clar.
2: Al contrari.
3: Estem d'un valent, jo abraçar.
2: Algú amb qui comentar.
3: Sí.
4: Total.
2: No? De cop i volta. Mira, el meu poble demà fan un cine a la fresc. I anirem. Llavors, no cal abraçar a ningú.
4: Anem a veure.
2: No, és que és una merda de pel·li. Han triat la pitjor, tio. La de com entrarà el teu drac.
4: Ai, anava a dir, m'agrada molt per defensar-la, però realment mai m'agrada aquestes coses.
2: M'agrada un gris o alguna cosa així, tio.
4: Ja, total. Jo tinc un problema que sóc tan noia blanca que mai m'han agradat les pel·lis d'animats que no són de princeses. Tipo, mai m'ha agradat El rei lleó, mai m'ha agradat Com entrarà tu dragón. Amb prou feines passo. Però bueno.
2: Frozen o res.
4: Frozen em veia una mica gran, me'n recordo que vaig anar al cinema amb la meva àvia i vam pensar que era com 3D o 4D perquè fotia un fred. T'ho juro, recordo com el fred que feia en aquella pel·li.
2: Full experience, eh?
4: En fi,
3: ojalà ara una sala així de fred.
2: Literal.
4: Total. Però bueno, és igual, hem vingut aquí per parlar de pel·lis d'estiu.
3: Sí,
4: ja sabeu que a mi sempre m'agrada portar com alguna recomanació a quilòmetre zero, o sigui, escombrar cap a casa, una producció catalana.
2: Perfecte.
4: I avui no és qualsevol producció. La recomanació que us porto és... subjectivament, és clar, la millor pel·lícula catalana de la història.
5: No recordes cap estiu com el més important de la teva vida?
6: Me alegro que hagis tornat.
5: Esclar, perquè no havia de tornar.
2: Hola.
4: Aviam, és un statement bastant arriscat dir que és la millor pel·lícula catalana de la història perquè tenim molt bones pel·lis, però és que aquesta pel·lícula dirigida per Pau Freixas i estrenada el 2010... que és Herois. És una història d'un jove publicista amb una exitosa carrera professional, però una vida personal buida. Es dirigeix a una important reunió de negocis quan, durant el trajecte, coneix una noia que viatja només amb una motxilla, la més loca, oh, i amb la qual, wow, malgrat les seves oposades maneres de viure, perquè ella és una hippie i ell és un home de negocis, total, total. Bueno, l'hauràs de veure perquè potser ja s'havien enamorat. Literalment es vol treure el gala. Però sí, sí, és així, s'enamora. I amb la qual, malgrat les seves oposades maneres de viure, connecta i junts rememoren l'època més mítica i emotiva de la seva infància. Els seus, ai, somnis i desitjos infantils. M'he posat molt romàntica fent aquest guió, perquè és literal.
1: Pelacos, pelacos.
4: No, l'últim, no, estiu que vam passar amb la colla. Anda, que no ens porta records, això. Com van viure el seu primer amor, que potser acaba sent l'últim. La seva, ai, primera aventura, en ara tots els sentits. Fent qüestionar el protagonista el seu mode de vida d'avorrida i anar a fer reunions i negocis.
2: D'al·lèrgica a la diversió,
4: absolutament,
2: eh?
4: Absolutament. Absolutament. O sigui, a sobre, m'agrada molt aquesta pel·lícula precisament per això, perquè l'estiu apareix com un espai com el que passava una mica quan érem més petits, que el temps sembla com suspendre's, que no saps, els dies són llargs, o sigui, els adults es queden com en un segon pla i els protagonistes viuen amb la sensació de que l'únic que existeix és el poble, els camps, la piscina del poble. Clar. Hi ha bicicletes, excursions, riures, és com un Call Me By Your Name però con niño pequeño i amb amor.
2: Clar.
4: I sí,
1: molt bé,
4: molt perfecte.
1: Herois, eh?
4: Sí, sí, home, és un clàssic, 2010.
1: Boníssima.
4: Sí, va guanyar el Festival de Màlaga i és una llibertat, demostra una llibertat pròpia de la infància que només sembla possible durant les vacances. És que vull llegir el guió perquè he posat molt romàntica. De veritat, l'estava escrivint i m'estava emocionant. La teniu a Filmin, si la voleu veure.
2: Ah, perfecte.
1: Oh, doncs la millorem.
4: No, no, no, de veritat.
1: Molt,
4: aquesta tarda, jo estava, no és broma, això és real, estava fent el guió ahir la tarda, spoiler, i me la vaig posar.
1: Molt bé.
4: Perquè és que és el que necessito. Però bueno, canviem una mica de temàtica, però seguim amb la temàtica, grup d'amics, però canviem de continent i d'època, amb Dazed and Confused.
6: It was the last day of school.
7: Miss Crawford,
8: I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean,
6: It was the first day of summer vacation.
4: Doncs aquesta pel·lícula, per molt que llueixi antiga, és de 1993.
2: Què?
4: That deep.
2: Si està agradant amb un microones.
4: Sí, aproximadament.
1: Absolutament.
4: Perquè està inspirada en el 1976 i està dirigida per Richard Linklater, que ja alguna vegada us he confessat que és dels, bueno, el meu director preferit. I transcorre, això, en un poble petitet de Texas, en 1976, l'últim dia de curs d'institut dels protagonistes.
1: Que maco.
4: O sigui, la pel·lícula segueix diversos adolescents mentre celebren l'inici de les vacances, el seu últim dia d'institut, o sigui, és molt apericat tot plegat, però sí que és veritat que la pel·lícula concorre al llarg d'una sola tarda i una sola nit.
2: M'encanta això.
1: M'encanta quan passa això.
4: És genial. A sobre les hores, per molt que sigui un ordre cronològic, sembla que estiguis vivint amb ells l'experiència.
1: Oh, que
4: perquè
1: bé.
4: Perquè és des de capita, el típic timbre de les classes de Nord-Amèrica, pip, i fins que arriben a la festa de final de curs. També surt el Matthew McConaughey, tothom és guapíssim, que això
1: molt
4: és molt
1: bé
4: important comentar-ho, però tothom és espectacularment guapo, o sigui, no sabeu per què mirar-la, mirar-la per això.
2: I espectacularment indie.
4: Absolutament. Sí. Dazed and Confused.
2: Mira-la, aquesta tia amb una
1: que
2: guitarra i un porro.
1: Que sembla la Taylor Swift, a més a més.
4: Va, home, va, ja li agradaria.
2: Dazed and Confused.
4: Està, el títol està basat en una cançó de Led Zeppelin,
1: molt bé.
4: I no al revés. Però bàsicament, o sigui, uns adolescents del 1976 que escolten música rock, veuen, flirtegen, parlen sobre el futur i viuen els rituals tòpics d'un final de curs a Amèrica.
1: Ells, a mi sí. Això em funciona, vamos.
4: Sí que és veritat que no hi ha un únic protagonista ni cap trama central, que això pot funcionar o no, però es construeix com un retrat coral de les diferents vides que viuen els diferents adolescents,
2: vale.
4: I demostra com la joventut d'aquella època a través de moments quotidians, el seu, no dia a dia, però un moment especial dins el seu desenvolupament com a adolescents.
2: Però això mola molt, perquè
4: molt.
2: De cop reconnectes com una faceta teva que pot ser fins i tot quan vas deixar la primària, segur.
4: Absolutament, però
1: 100%.
4: Fins i tot, exacte, perquè realment tu et fas amic dels personatges, és molt heavy. Et sents identificat, algun l'odies, algun et sembla més guapo, algun dius, ah, jo no hagués fet això. Però també té plot twist que fa que enganxi, l'estètica és genial, per molt que no us agradi tant l'estètica dels 70, està superben aconseguida.
1: No, no, molt
4: bé. La banda sonora és del meu top 4, sempre dic, és la meva persona preferida, però és del meu top 4 a Letterboxd, i és de Richard Linklater, que sí que us he dit alguna vegada que he's the best, and
2: doncs
4: I love him.
2: S'haurà de veure. On es pot trobar?
4: Aquesta es pot trobar a Amazon Prime i a Apple TV.
2: Vale, perfecte.
4: Sí. Jo l'he vist per Amazon Prime. Apple TV no l'he vist, però sí que hi és, perquè perfecte. Ho vaig buscar. Ok.
2: Següent pel·lícula,
1: Sony. Sí, t'anava a dir com te'n recordes, però bueno, ja arriba un punt que no...
2: No, no sorprèn la Maria, ja.
4: Ai, total, jo sempre sorprenc. Anyways, finalment, una que em marca que tots pensem quan pensem en una pel·lícula estiuenca, un conte que parli d'històries d'amor, de passeig per la platja, converses pausades, vaja, un conte d'estiu, com podríem dir. Precisament, així és com es titula l'última recomanació, conte d'estiu d'Eric Rohmer. És que només veure-ho ja m'emociono. O sigui, en aquesta història...
2: És en Guitarrica de la Fuente.
4: Sí, en francès. Total, total, és que és l'estètica.
1: Que heavy.
4: És l'estètica. O sigui, us he de dir que segur que aquesta pel·lícula d'Eric Rohmer, que us he de dir que és quatre, una col·lecció, com una gran franquícia de quatre pel·lícules de conte d'estiu, conte d'hivern, conte de tardor i conte de primavera.
2: Ah, com Barcelona nit d'estiu.
1: Sí, per mi hi ha aquesta còpia.
4: És així, sí, Dani de la Orden va dir, hola, què us agrada més, Barcelona nit d'estiu o Barcelona nit d'hivern?
1: Nit d'estiu, crec.
4: D'estiu, oi?
2: Espera, no me recordo.
4: Nit d'estiu és la que surt el Joan Dausà, la de la Judit.
1: Oh, sí, pelos.
4: A més,
1: en Joan Dausà, que llueix, bueno, llueix
2: una altra
4: persona de l'estiu. Sí. És que crec que me la posaré avui. Me la poso cada estiu. Una vegada pues me la vaig posar.
1: Jo ja l'he vist, tio, quan vaig anar al Cabo Rock, que la vaig veure amb el meu amic Pau Leiva.
4: Molt bé. Oh, molt bé. Mm. És exactament la vibe. Però conte d'estiu, igual que està sonant, és que tot està connectat. També hi ha una cançó del Soc Moemo que es diu conte d'estiu. Tot
1: sí.
4: És perfecte.
1: El nòvio de la Llana.
4: Però en aquesta història seguim en Gaspar, que és un jove que passa uns dies de vacances a la costa de Bretanya, mentre espera l'arribada de la seva estimada, l'Helena, però durant l'espera coneix dues noies.
1: Què?
4: Què?
1: La Margot
4: i la Solent, que estableix relacions diferents que el fan dubtar sobre el que vol realment.
2: I amb qui es lia?
4: Hot.
2: Amb les tres.
4: No t'ho diré, l'haurat de veure.
2: Amb les tres o no?
4: L'haurat de veure. No. A tu t'agradarà.
1: Hala! L'haurat
4: de veure, és molt hot. O sigui, no és hot en plan Call Me By Your Name, cada cop t'entra escenes íntimes però molt ben justificades, sinó és com la intimitat es troba en les seves converses, la manera en què parlen, la manera en què relacionen, total.
2: Tia, per això mola.
4: És preciós, a mi m'agrada moltíssim. I aquestes pel·lícules així indies, franceses, poden costar d'entrar perquè són denses, però sempre ens agraden. Conte d'estiu. I l'estètica funciona. Te la pots posar en silenci?
2: I millor, funciona igual.
4: Total.
2: És estètic.
4: Com aquests vídeos de... com un corazón durante 3 hores perquè relaxis mentre estudies. Literal, aquesta pel·li.
2: Vale.
4: This is it. Us ha convençut?
1: Molt.
2: Home,
1: a mi
2: 100%.
1: Molt.
4: Ai, que bé, Gala.
1: Després de pel·lícules que em feien por, t'ho juro que aquestes me les miraré totes.
2: Que aquestes no fan gens de por.
1: Aquestes no, que bé.
4: Heu veu veure el drama al final?
1: No.
2: El drama que...
4: The drama.
2: Ah, sí.
4: El Robert Pattinson.
1: Sí! Vale, no podeu parlar-ne, jo no l'he vist.
4: Ok.
1: Jo la miraré d'aquí 3 anys, aparentment.
2: Perfecte. Surt a HBO el 30 de juliol.
1: Ah, doncs llavors la miraré el 30 de juliol.
2: Perfecte. Escolta, repassada, Conte DT, que és aquesta de l'estiu. Perfecte. Herois.
4: Conte DT també està filmint.
1: Vale.
2: Herois.
4: És fàcil de trobar a YouTube.
1: A Filmin.
4: Filmin també.
2: I l'altra quina era?
4: Time.
2: Com es deia?
4: L'altra era... Hola? Amb Days and Confused.
2: Això.
4: Sí, del Richard Linklater.
2: Days and Confused.
4: M'he olvidat.
2: Doncs,
4: sí.
2: Maria Duñoz, thank you very much.
1: Moltíssimes gràcies, ets la
4: millor.
2: Per aquestes recomanacions fresquetes d'estiu per veure aquests dies. Ara, per despedir-te, et posem una mica de cançó també fresqueta, que és de la Maia i l'Aitana, la canción que no quiero cantarte, que mai es tornarà a fer una cançó tan bona com aquesta.
4: Això és així. I que tornin a fer un videoclip, sisplau, perquè és una vergonya per als otters. En fi, see you soon! Bon estiu!
2: Bon estiu, amore.
1: Bon estiu.

0: tens això, és que vius al Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Feu silenci. Ha arribat el moment d'obrir el diari secret.
2: Queda molt poquet per les 5 de la tarda.
3: Perdoneu, és que estic treballant.
2: A veure, què està... És que ningú estava notant, Albert.
3: Ah, perdó. És que estic treballant.
2: Passat? Què estàs fent?
3: Una.
2: Explica'ns-ho.
3: Que té molta
2: Sinto
3: feina.
2: Sinto story time, explica'ns-ho.
3: Alberto Gadel, jo, sóc una tia molt ocupada, vale? I tinc molts nòvios. I saps què m'ha passat?
2: Estàs treballant amb el xat GPT passant una captura de WhatsApp?
3: Sí, per preguntar-li consell.
2: Que, hòstia, voler. Vale, jo callo, okay. Et deixo parlar.
3: Li vull dir de quedar.
2: Ahà.
3: Quin missatge?
2: Responc.
3: Li puc enviar.
2: I li passes una captura de la conversa perquè entengui la vibra, entenc?
3: Sí, perquè entengui el panorama. Perquè estem en un panorama molt concret.
2: Sí, és un panorama...
3: complicat.
2: Quin panorama, com diria d'en Pere Alboy al Comboi?
3: És, sí, no és una cosa fàcil. No és una no gestió és ràpida. Llavors necessito...
2: Bueno, jo espero que et funcioni. Mentrestant, què et sembla? Mira, ja t'he respost. Què t'ha dit?
3: Va, mierda, tio.
2: Bueno, és el xat, què t'esperes?
3: Posa cookie. Aquesta setmana et ve de gust que quedem un rato i ens posem al dia. Això ho podria haver fet jo sola.
2: Sí, és la gràcia, però, de que ho facis tu sola.
3: Però que m'hagués hagut de donar una cosa més... Bueno.
2: A mi m'agrada el missatge que tu has enviat, ja saps el que escriuria jo. En qualsevol cas, família, ja sabeu que els dimarts toca obrir diari secret i, per tant, crec que és el moment perfecte per fer-ho perquè és dimarts.
3: Pues obrim-lo.
2: L'obrim i llegim. Començo jo, entenc.
3: Sisplau.
2: Deixa de parlar amb el xat. Ja està, te puc comprar uns minutets, però ja en portem uns quants.
4: Perdoneu, és que estic molt agobiada, vale?
3: Es que lo necesito, tío.
2: Bon, entro.
3: Sí.
2: Vale, va. Diu, sempre he estat una persona molt impulsiva i de dir les veritats a la cara. Últimament noto que la gent s'enfada quan els dic coses que no m'agraden. No sé què fer, si seguir com fins ara o començar a ser falsa i callar-me les coses. A veure, crec que estàs confonent moltes coses aquí.
3: A veure, digues tu.
2: La primera cosa que crec que estàs confonent és ser impulsiva i dir veritats a la cara amb ser una tremenda gilipolles. Aquesta és la primera confusió que crec que amb la que ens hem trobat.
3: Saps?
2: La segona, és normal que la gent s'enfadi quan dius coses que no t'agraden. Algú t'ha demanat opinió, és que segurament estàs donant opinions que ningú t'ha demanat.
3: Literal.
2: La tercera és... seguir com fins ara comença a ser falsa i callar-me les coses. No es diu ser falsa, es diu ser educada.
3: És que ets una putíssima red flag,
2: ets escarosa.
3: I una pigmi. I segurament...
2: ets una pigmi! És molt de pigmi, això.
3: No tens amigues noies, oi?
2: És que tots els teus amics es diuen Jaume, Josep...
3: I oi que totes són superpignics perquè es maquillen molt i no ho entens, perquè es maquillarien per sortir de casa.
2: I tu no et maquilles, que vas amb un quipsta. Jo també, però pista. Es poden tenir amigues i anar amb quipsta i no ser una hija de...
3: fruita.
2: La fruita, això, una filla de fruita.
3: Escolta, jo només estic a favor d'una cosa que ha dit, que
2: jo
3: és...
2: digues.
3: A la cara, és l'únic que...
2: sí.
3: L'únic amb el que concordo amb aquesta xerrada.
2: Vale, que
3: asco. Missatge.
2: Què diu?
3: Hola! Soc l'única persona que li fa molta mandra fer plans. Tothom sembla tenir l'agenda plena i jo només vull quedar-me a casa mirant sèries i menjant cereals. És una fase o sóc una iaia atrapada en el cos d'una jove?
2: Home, no ho sé, la meva iaia surt molt de casa.
3: Clar, és que ets una persona, doncs, de casa, que li agrada estar a casa i ja està.
2: Vaya merda, consulta. Següent.
3: És que un problema real et demano. Meanwhile.
2: Com que s'acaba.
4: Ai, és que li demano al xat perquè no sé com dir-li de quedar al meu nòvio.
2: Que no sou ni nòvios.
4: Que amb el noi amb el que he quedat dos cops.
2: Dos cops només?
3: Sí, però han sigut molt intensos. Compten com a quatre, jo crec.
2: Vale, perfecte. Va, hola, guapos. Us he de dir que sóc molt fan vostre i m'agradaria començar a penjar vídeos a xarxes, però sento que no tindré prou constància i tampoc tinc tantes coses a dir. Teniu algun consell? Sí, que no ho faci.
3: Has anat a preguntar?
2: A les más constantes.
3: A les constants, a les que tenen molta cosa a dir, a les más. No, amor. Tia, penja vídeos. I és que mai entendré-ho de... Me fa vergonya començar a penjar vídeos. Doncs no ho facis.
2: Ja, a mi què m'expliques, tia?
3: La de gent que se m'acosta dient això...
2: Penso, doncs no ho facis si et fa vergonya.
3: Literal, a mi no me'n feia vergonya.
2: Clar, a mi tampoc. O sigui, no és una cosa que ja vaig haver de superar. Si em fes vergonya no ho hagués fet.
3: Sí que és veritat que vaig aprofitar un moment de quarantena i tal, però perquè estava més avorrida que mai. I vaig dir, publicar. Però si et fa vergonya, tia, potser no és tu vibre. O si et fa vergonya, força't una mica i ja està, i veuràs que no passa absolutament res.
2: Sí. Lo de la constància, pregunta-li a un altre, no sé, a la Beti Enfruns, que penja vídeos cada dia, per exemple, però nosaltres, que fem un vídeo al mes...
3: Cuca.
2: Cuca, t'estàs dibuixant.
3: Constància no és la nostra paraula, però bueno. Xochos, ja sabeu que...
2: Ai, sí, que s'acaba.
3: Els divendres punxem música diferent. Aquest divendres ho allargarem a dijous també i farem dos DJ sets, un d'amors d'estiu i l'altre d'artistes que tocaran al Canet Rock. Si ens voleu explicar la vostra història d'amor d'estiu, 667-07-6116 i quina cançó teniu més ganes de sonar que soni al Canet Rock, també ens l'envieu al mateix número de WhatsApp.
2: Quina?
3: 667-07-6116.
2: Te'n recordes del número de memòria?
3: Sí, 6707-6116.
2: És com que vas tenir una època de lapsus.
3: Sí,
2: molt bé.
3: Sí, perquè tenia masses nois al cap.
2: Família de Mad Loft, últim dia de programa a l'estudi. Oh. Probablement hi haurà sorprès, però no ho sabem perquè no ens les diuen. Jo faré un comiat que tothom plorarà, això sí que us ho puc dir.
3: Jo no.
2: Dit això, adéu. Xau, us deixem amb el Nota de Veu.
3: Molt, molt, molt de Loft.
2: Us estimeu.

0: Xarxanada a la mà.
1: El Loft. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Taca de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu. Ara estava pensant que algun dia hauríem de fer un benvingudes, així com a llarg.
2: Bona tarda, Frank, per què?
1: Bona tarda, Aina Ostrell, fem-ho formal. Bona tarda, Ainu.
2: Què tal, Frank Llu?
1: Com vas?
2: Molt bé.
1: Doncs dic, amb això de la sintonia, li demanaria ara, el presento, a l'altra banda del vidre, el control tècnic, ja ho sabeu, en Nil Hernández.
2: Nil!
1: Mira! Ostres, no sabia que dominava aquests passos de ball. Increïble. Nil, m'agradaria, he pensat que podria ser xulo. Saps quan jo faig el benvingudes, benvinguts,
2: engegant el Nota de Veu
1: del dimarts 30 de juny, tenint en compte que falten 3 dies per plegar, que és l'últim dimarts del mes de juny i que demà ja serà 1 de juliol, provem-ho. Ara és l'hora, catalans. Ara és l'hora, catalanes. Sintonia des de dalt i allargarem la E del benvingudes.
2: Sisplau.
1: Tant com doni, eh? Hola.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical.

0: benvingudes, benvinguts a engegant el Nota de Veu del dimarts 30 de juny. Pugem la sintonia.
1: Respira. Tres segons,
0: què
1: eh?
0: Què et sembla?
1: Espectacular.
0: I sense agafar arrencada
1: no,
0: ni
1: no.
0: res, eh?
1: No, quins
0: no.
1: pulmons, tu.
0: Així, patapam, 23 segons, com qui no vol la cosa.
1: Pulmons de ciclista.
0: Com t'agrada, eh? Ai. Doncs és l'últim programa del mes de juny, és l'avantpenúltim programa de la temporada i, mal m'està de dir-ho, és un autèntic programarro, perquè avui celebrarem que falten 10 dies justos pel festival CLEC. Ni clac, ni cloc, ni clic, ni cluc. CLEC, CLEC, CLEC. Això es fa a Muntanyola, a Osona, que sabeu que és una república independent dintre de Catalunya, i falten 10 dies pel CLEC, que és el 10 i l'11 de juliol, i de seguida el destriparem i us explicarem de dalt a baix aquest festival que no és només musical. Abans, però, Aina, dia gros, també el Nota de Veu dedicat, perquè comencen a caure com a pluja fina, com a un degotall que serà incessable, cançons sortides ja de la quarta edició d'Eufòria. Avui estem d'estrena.
1: Ens fa molta il·lusió, perquè tenim cançó, i evidentment s'ha fet el periodisme i tenim Nota de Veu, d'un artista, va, dono pistes, a veure si saps qui és l'artista que ens ha presentat una nova cançó.
0: Fem un rotllo qui és qui?
1: Som-hi.
0: Vinga, és un artista masculí?
1: No.
0: Val, espera que baixo a les cares, baixo en Lluís.
1: Baixes en Jan.
0: Baixo aquell, com es deia, aquell que estava molt fort del País Valencià.
1: Que va haver una mica de liu morós amb
0: sí,
1: la Clara.
0: Sí.
1: Ostres, és fort això, com... Durant una època són com pràcticament els teus cosins.
0: Vaja,
1: i després, al cap d'uns mesos...
0: És igual, el baixo també.
1: Blasco!
0: En Blasco, sí, en Blasco. Estava molt fort, en Blasco. Doncs baixo en Blasco, baixo en Lluís, baixo a l'Oliver, a tota la gent. Llavors em queden artistes femenines. És del que podríem dir comarques del nord de Catalunya?
1: Sí.
0: Ens situem a l'alçada de Barcelona, per entendre'ns. Barcelona cap amunt,
1: sí,
0: Barcelona
1: sí,
0: cap a baix.
1: Sí, llavors sí.
0: El seu poble és així com de molt llarg, de lletres i de
1: sí,
0: síl·labes?
1: Sí, molt, molt.
0: S'està parlant d'Argelaguer.
1: Correcte.
0: És la Tura Sala.
1: És la Tura.
0: No la confongueu pas amb la Tura Soler.
1: No.
0: Que és la periodista de successos.
1: Res a veure.
0: Que l'haureu sentida i vista a crims més d'una vegada i de dues. No. No parlem de la Tura Soler, la periodista de Crònica Negra. És la Tura Sala, l'artista d'Argelaguer, de la Garrotxa, que va ser una de les tres finalistes de l'última edició del concurs musical Eufòria.
1: I que té una cançó nova que es diu Tan a prop.
0: I tenim una nota de veu.
1: Sí.
0: Que ens l'ha fet la Tura per nosaltres.
1: Dins d'Argelaguer.
0: De sobte besties, eh?
1: Sí, sí.
2: Hola, sóc la Tura Sala i us vull presentar el meu nou single, que es diu Tan a prop. És el primer single que trec en català i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió. Tenia moltes ganes de composar música en la meva llengua i la cançó parla d'aquell moment en el que t'atrau molt algú, però alhora saps que aquesta persona no et convé i es converteix una mica en una situació contradictòria, intentant fer balança entre el desig i el seny. És una cançó amb molt ritme, que espero que us agradi molt i us acompanyi aquest estiu. I res, avisar-vos que seguiré fent moltíssima música, així que estigueu atentes i a veure si ens podem veure les cares als concerts en directe d'aquest estiu. Ho podeu veure al meu Instagram, @turasala. Moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem aviat. Un petó!

0: Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? No deixaré mai la segona. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons. Cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
2: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que
3: no
2: pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré.
3: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
6: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
7: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
5: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
8: Si jo fos la teva nòvia, t'haria passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
1: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Camí d'un quart de sis, nota de veu, iCat en directe. No us penseu pas que, com que és l'última setmana, doncs ja hem gravat els programes i ara mateix l'Aina és, què sé jo, al Vietnam i jo sóc, doncs, a la Provença. No, això no està passant ara mateix. Som aquí en directe, davant dels micròfons. 13 minuts passen de les 5. Tot el que volem. I s'ha fet la quadració d'aquest moment de la cançó de Remei de Cala Fresca. Ja sabeu que això és una versió que ens flipa, que ens encanta, del Paper Planes, de la Mia, del Pum Pum Pum. Tot el que volem és ocupar-te el xalet.
1: Que sortia en aquella pel·li de Slumdog Millionaire, aquesta cançó.
0: Exacte, i que el videoclip de Remei de Cala Fresca és molt xulo perquè surten a la platja tot el grup, i llavors amb pistoles d'aigua, i llavors pum, pum, pum, i estan jugant allà amb l'aigua, amb la sorra, i molts riures, i això.
1: Caram,
0: sí,
1: molt
0: veus
1: bé.
0: El videoclip i et ve de gust anar amb els col·legues a la
1: 100%.
0: Platja. Això és així. A mi el que em ve de gust ara és, una vegada més, cedir-te al comandament d'aquest programa, que és tot teu, Aina, perquè tu has decidit punxar aquesta cançó de Remei de Cala Fresca, i m'agradaria molt que compartissis, ara que ets en un espai segur, aquí
1: sí,
0: amb la bona gent del Nota de Veu, doncs per què has decidit avui obrir el programa així?
1: Amics i amigues notetes.
0: Ai, ai, ai. A veure, a veure. Comunicat d'Aina, Ostrell i Vaques.
1: Avui parlem del festival CLEC, que, com bé deies, és de Muntanyola, d'Osona, i ben aviat us explicaré per què posem Remei de Cala Fresca, però abans...
0: A veure, parlem-ne. Jo no sé si sóc el llapis més esmolat de l'estuig, però si ens parles d'un festival que es fa d'aquí a 10 dies, a Muntanyola, que es diu CLEC, que és el 10 i l'11 de juliol, i punxes Remei de Cala Fresca, jo diria que 2 més 2 fan 4, i que Remei de Cala Fresca forma part del cartell 2026 del CLEC.
1: Doncs et deixo reflexionant sobre això.
0: Tremenda
1: ratota. I mentrestant, la Berta i en Ferran, que són organitzadors del festival CLEC, ens expliquen què és el CLEC.
2: Hola, nota de veu. Som la Berta i en Ferran, un dels voluntaris organitzadors del festival CLEC. I per posar una mica de context, el CLEC és un projecte 100% autogestionat de música, arts i cultura que celebrem a Muntanyola, Osona, pels que no ho tingueu ubicat, els dies 10 i 11 de juliol. Som un festival rural organitzat per voluntaris que volem donar veu a projectes socials, propostes artístiques catalanes, donant vida i entreteniment a aquesta zona que no acostuma a tenir accés a aquestes activitats i a la vegada aportar oci a la gent de la comarca i més enllà. Us podem prometre que el lloc és immillorable, amb vistes al nord d'Osona, l'ambient és impecable, tranquil i al mig de la natura, i comptem amb una petita selecció de food trucks, totes de la comarca.
3: Realment el CLEC és un projecte petit, amb 6 edicions. Ho portem celebrant des del 2021 i ens sembla interessant que l'entrada costi només 5 euros, tant si vens un dia com si vens tots dos. Es paga allà mateix, 5 euros. És cert que fins ara l'entrada era completament gratuïta, però és complicadíssim tirar endavant un projecte quan no tens una gran infraestructura al darrere ni patrocinadors gegants que et donin suport.
2: I aprofitant una mica el moment, totes les empreses o marques que els estigui cridant l'atenció al projecte i vulguin donar un cop de mà al CLEC, nosaltres estarem sempre oberts a parlar amb tothom. Tota ajuda és benvinguda.
1: T'hi has fixat, Frank, 5 euros dos dies?
0: El que m'he fixat segur és en la tremenda honestedat de la Berta, que ho explicava, i d'en Ferran, de dir això era gratuït, però les coses costen, se'ns ha fet un xic gros, no arribem a tot, necessitem finançament, farem pagar 5 euros, tant si vens un dia com els dos.
1: És espectacular.
0: I en Ferran, ara que reblava el clau al final de la nota de veu, dient, hola, Catalunya, hola, gent que té pasta que remena les cireres, si voleu apostar pel CLEC, som tot orelles.
1: Sempre a favor d'apostar per art, cultura, música i tot el que es veu al Festival CLEC.
0: I tu dius tot sovint, no només aquí davant dels micròfons, sinó a la redacció, que ens passem tot el dia xerrant de la honestedat, la sinceritat, doncs és el que mola i és el que fa que tot sigui molt més fàcil a la vida.
1: I al final crec que també està bé explicar-ho, perquè si era un festival que fins ara era gratuït i ara es comença a pagar encara que siguin 5 euros, doncs va bé explicar el per què, no?
0: I que no cal fer voltes en va ni inventar-se merdes ni excuses. Dius la veritat així mirant els ulls a la gent i saps què passa? Que gairebé sempre la gent ho acaba entenent.
1: I a més saps què pots fer si vas al Festival CLEC?
0: Què?
1: Acampar.
3: Pels que vingueu de lluny, o potser no tant, Hem habilitat una zona d'acampada per estar amb tendes, furgonetes o autocaravanes. Pensem que oferir gratuïtament aquest espai és una opció molt lògica per qui vulgui gaudir dels dos dies del festival amb completa tranquil·litat. I així que res, amics, amigues, 10 dies i ens trobem al CLEC, on la música, l'art i la cultura conviuen amb la gent, la natura i el territori.
4: Adéu!
1: I ara que ja sabem que el Festival CLEC mola molt, que pots acampar, que no només hi ha música, que és un festival ben guapo de Muntanyola...
0: Estava intentant ajudar des d'aquí posar el meu humil granet de sorra... Granet, que diria en Guillem Gisbert.
1: Guillem Gisbert.
0: Granet de sorra... No, doncs, pensava un eslògan guapo, no? Saps allò de cuando haces pop ya no hay stop?
1: Sí.
0: Doncs pensava, quan fots CLEC...
1: Què més?
0: T'arriba un bon espatec. Clar, no ho sé. Espatec podria patrocinar.
1: Clar.
0: Home, a veure, gent de Casa Tarradellas i de l'Espatec, foteu pasta al CLEC.
1: Clar que
0: és
1: sí.
0: És que a més tens la promo guapíssima feta i fer berenars o esmorzars a tota la gent que vagi al CLEC.
1: Funciona.
0: La gent aquesta de l'acampada, et lleves, què vols tu? Un bon entrepà de fuet.
1: 100%.
0: Sí o no?
1: Ostres, quines ganes ha d'anar a llevar-me al festival CLEC, eh?
0: Del CLEC, el que no t'acabaràs és l'Espatec. És que clar, tenim aquí ja la cosa també
1: no
0: feta.
1: No podem parar de produir. Doncs en qualsevol cas, Frank, ha arribat el moment que tu estaves esperant. I és el moment...
0: Del cartell?
1: Del cartell.
0: Remei de Cala Fresca i algun més.
1: I algun més. Algun duet més, per exemple.
0: Duet... Duet de Germans Llustrosos?
1: No.
0: O duet d'Amigues de l'Ànima?
1: Amigues de l'Ànima.
0: Em sembla que ho veig i...

0: fins al cap.
1: Doncs vaja, Déu me'n guarda posar-me alguna medalleta, però em sembla que hi ha algú en aquest estudi que ha fet l'endevinació del cartell. Com a mínim, de Remei de Calafresca no era tan difícil, ja ho sé, perquè si hem començat amb tot el que volem és ocupar-te el xalet, doncs era evident que hi havia de ser aquesta penya d'Arbúcies. I et diré, trobo que pel que ens han explicat la Berta i en Ferran...
2: Sí, mateix tarannà.
1: Sí, aquesta honestedat 100%. Per bandera, oi que sí? Si un grup t'imagines tu al CLEC 2026, és, sens dubte, Remei de Calafresca, que, a més, tenen dos discarros, el debut, val, on hi ha La insurrecció que ve, per exemple, i aquest, el segon, on hi ha Fusta d'artista, que és l'am de la pregunta, sabem que estan preparant disc nou de Trenca, per tant, potser d'aquí a 10 dies, tu te'n vas al CLEC...
2: Música nova!
1: I tu sents en exclusiva allà a Muntanyola... cançons noves de Trinca de Remei de Calafresca. Aquí ho deixo.
2: Déu meu.
1: També em sembla una predicció ben senzilla, eh? Ben fàcil, eh? Dos avui més dos fan quatre, eh?
2: Estàs molt visionari, eh?
1: És que m'he llegit l'horòscop del diari avui de venir.
2: Què deia?
1: M'ha d'anar tan bé, Aina.
2: Sí?
1: Tan bé.
2: Sí?
1: Jo crec que per fi aquest any ja faig un tomb i em comença a anar bé.
2: I deia alguna cosa de què passarà l'any vinent?
1: No se sap res. A tu t'han dit alguna cosa de la renovació?
2: De moment no.
1: A mi tampoc. Tu quin signe eres de l'horòscop?
2: Àries.
1: Àries. No me l'he llegit, Àries.
2: Ara sortiré a llegir-lo.
1: Vinga, mentre sona el cartell del CLEC, no?
2: Exacte. De fet, Remei de Calafresca ens expliquen...
1: Ens han fet nota?
2: Sí, sí, sí.
1: Guapíssim, això.
2: I ens expliquen, doncs, què faran al Festival CLEC.
3: Hola, nota de veu, soc la Chantal de Remei de Calafresca, un cop més. Aquí estic avui però per anunciar-vos que el dia 11 de juliol serem al Festival CLEC a Muntanyola, que no hi hem estat mai, però... Molta gent ens ha dit que és un festival molt xulo, que mola molt, així petitó, a escala humana, i que val la pena, així que suposo que ens hi veiem, no?

0: molt fan d'aquesta cançó dels Embauca, que es diu Tinc Esplai, que no et sonava una mica a possible sintonia del Tour de França?
1: Molt.
0: Amb aquest riff de teclat, molt dels anys 80, 90, oi que sí?
1: És que té so de sintonia així en general, eh? Per mi podria ser sintó d'un programa de ràdio, d'una sitcom, no
0: sé.
1: És que
0: jo els veuré aquest diumenge que ve, els Embauca.
1: Fixa't.
0: A més, amb un motiu ciclista. Perquè Embauca són de Molins de Rei.
1: Ah.
0: Aquest diumenge, que sabeu que tindrem el Tour ja corrent per les carreteres catalanes, passarà per Molins de Rei. Tinc uns amics allà que fan el podcast de l'etapa reina i han muntat un sarau bestial. Hi haurà paella, hi haurà pantalla gegant per seguir l'etapa, hi haurà música, per exemple, amb Embauca.
1: Doncs,
0: i també, per cert, Embauca seran el Mercat de Música Viva de Vic 2026. I abans, aquest cap de setmana, el CLEC. I ara els titulars del CLEC, amb Aina Ostrell.
1: Embauca.
0: Sona sintonia...
1: També de telenotícies de cop una mica, eh?
0: Sí, exacte.
1: Doncs, de fet, Embauca són, com podeu veure, a tot arreu on s'ha de ser, perquè estan en el Festival CLEC i ens ho expliquen.
2: Hola, som Embauca i el proper 11 de juliol serem al CLEC Festival de Muntanyola, un festival molt acollidor que us recomanem amb totes les nostres forces. Nosaltres hi presentarem el nostre espectacle La Traca Final, l'últim que hem estrenat, i esperem doncs, trobar-vos allà i petar-ho amb totes les famílies que us acosteu a gaudir d'aquest bonic festival i del nostre concert.

aquest concert no hi faltaran els nostres èxits més celebrats pel públic, com Bon Profit, el gegant del Pi, el gegant de la ciutat, el Patafet i les verdures d'Hortet, Contents, el Drag Queen... Bé, tota una pila de cançons que tenim moltes ganes de compartir amb el públic usonenc.

0: I la moneda tan gran que la Pepa no veia qui li estava parlant.
1: Que estrany!
2: Un dels clàssics d'en Bauca, el Patufet i les verdures de l'Hortet, que faran estralls el diumenge per totes les famílies que s'acostin a Muntanyola, al cor d'Osona, al Festival CLEC 2026, que comença d'aquí a 10 dies. 10 i 11 de juliol, això passarà el diumenge 11, oi que sí, Aina?
3: Exacte, sí, sí. I fa una mica dèiem que també hi haurà un duet que passarà pel Festival CLEC, que són ni més ni menys que les Alosa.

0: Com fer un festival a mida per l'Aina Ostrell? Tu vols que vingui l'Aina al teu festival, Catalunya? Tu poses a l'osa el cartell del teu festival.
1: Ja està, ja hi soc.
0: I l'Aina xinoxano cap allà. Des de Sabadell fins on calgui, segur, per veure a l'osa. Per cert, si voleu anar al festival CLEC i necessiteu informació pràctica, ho busqueu, qualsevol cercador us hi portarà. Festival CLEC 2026 Muntanyola. I us diran que és divendres 10 de juliol i dissabte 11. No feu cas a segons quines persones que parlen del diumenge del CLEC. No, no feu cas a aquestes persones.
1: No, divendres 10, dissabte 11.
0: Divendres 10, dissabte 11.
1: Concretament...
0: És el cap de setmana aquest que ve, no? L'altre.
1: Exacte. De fet, tinc els horaris concrets.
0: Fins i tot, eh?
1: Sí, sí, sí. Divendres 10, obertura de portes a partir de les 6 de la tarda. Llavors, el tema que ens interessa, per exemple, a l'OSA, 8:45 del vespre...
0: Bé, tu has decidit que Antonio Il·lusionista no t'interpel·lava, eh?
1: Sí, que
0: m'interpel·lava. Has dit, el tema que ens interessa, i et saltes això, que potser llavors vas allà i flipes.
1: Però em refereixo a que justament estem parlant i sentint a l'OSA.
0: Sí.
1: Però també tenim Antonio Il·lusionista.
0: Gràcies.
1: Tenim una batucada, que sempre funciona una batucada, a favor d'una batucada a qualsevol hora i festa del dia. També tenim... una persona que de seguida en parlarem.
0: Que ja ho han dit la Berta i en Ferran, eh?
1: Sí, però potser ens n'hem oblidat.
0: De Muntanyola, ha de ser ell, només
1: exacte.
0: Pot ser ell.
1: A les 12 de la nit, Cicuta, i a partir de 2:45 de la matinada, DJ Kron, o sigui que també hi ha una mica de DJ al final, per tant, molt guapo, i dissabte...
0: I ja que estem repassant el cartell, jo t'anava a fer el peu dissabte 11.
1: Obertura de portes de les 6, a 6:45 amb Bauca, a les 8, Planarro, després d'en Bauca, Quina Popular... A 9:45, Tastet de Sound.
0: Sempre toca la Quina Popular.
1: Sempre, m'encanta.
0: M'agraden molt els horaris, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que tot va tard, així, dinar, migdiada, deixem passar la calorada i la xafogor, i quan comenci a caure el sol i el termòmetre, doncs cap al CLEC.
1: I que, a més, hi ha com horari per tothom una mica, saps? Mm-hmm. És a dir, tu pots anar amb Bauca a 6:45, després la Quina i tal, i si vols pots marxar, però... Després també hi ha qui es vol quedar fins al final de la festa i fer una festa llarga de matinada, perquè a 10:45 comença Remei de Calafresca, a les 12 Sound System, Fire Warrior i Highlight, però és que el dissabte també dèiem que hi hagi DJ a partir de 2:45, o sigui que tens teca per totes les hores que vulguis.
0: No te l'acabaràs pas, el CLEC.
1: I les de l'OSA ens expliquen què hi faran al Festival CLEC.
2: Hola! Som a l'OSA i estem super, super contentes de tocar el 10 de juliol al Festival CLEC a Muntanyola. És el primer cop que tocarem allà, per tant estem molt emocionades i a més ens fa molta il·lusió a formar part d'aquest cartell tan bonic i a més en un projecte fet amb tant d'amor. Així que res, us convidem a totes a venir el 10 de juliol, que segur que ens ho passarem molt bé, al Festival CLEC a Muntanyola. Fins llavors!

0: M'han dit que aquests bailets són molt guapos i alats.
1: Recapitulant, ja ens han tocat 6:15, nota de veu, AICAT, ens estem fixant en el festival CLEC que es fa passada la pandèmia ja des del 2021 cap aquí, a Muntanyola, al Cor d'Osona, en aquesta edició del 2026, que tenen pensada pel 10 i 11 de juliol. Sabem que hi haurà Remei de Calafresca, també amb Auca, així com a noms grossos del cartell en els quals ens hem fixat, a l'Osa, i clar, ara ve un nom que m'intriga pensar com el vestiràs musicalment. Tot i que és una persona que hem sentit cantar, que de fet diria que l'espectacle que fèiem l'Albert Pla al Teatre Coliseum de Barcelona,
2: sí,
1: i cantava.
2: Vols sentir primer el Lololo i després...
1: És un Lololo?
2: Una mica.
1: Clar, avui és dimarts.
2: Clar.
1: Avui és dia de sèries i pantalles amb l'Àlex Gutiérrez. Tirarem Lololos. I tu t'has empescat ja un Lololo a primera hora.
2: És així, em venia de gust.
1: En plan madness.
2: I si et sembla, et llenço el Lololo.

0: veure, per al·lusions, és a dir, per què punxes Llença't de l'Axan Busto,
1: sí,
0: que és un clàssic del rock català, què té a veure amb una persona de Muntanyola que es dedica a això de l'humor, dels mitjans, del teatre, i que forma part del cartell del CLEC 2026?
1: Mira,
0: no hi trobo la relació, tia.
1: Molt fàcil.
0: Sí.
1: Jo sóc una dona addicta a Instagram, que estic sempre al dia de les novetats i dels safrets.
0: No tant, eh? Jo crec que optimitzes bé l'estona d'Instagram, que és diferent.
1: Sí, realment, no és veritat que sigui una addicta a Instagram, però estic molt al dia per temes de...
0: Això sí, estàs pendent de qui s'ha d'estar pendent.
1: Ah, exacte. I el vídeo més viral d'aquesta persona en l'últim mes,
0: sí,
1: ha sigut un moment on se'l veia damunt de l'escenari del Cabró Rock ballant sense parar.
0: Ah!
1: Aquesta cançó.
0: Clar.
1: I ell és ni més ni menys que en Peyu.
2: Ei, sóc en Peyu. El 10 de juliol seré al Festival CLEC de Muntanyola. Veniu, per l'amor de Déu. Faré La Niña Bonita, que és un espectacle, que és una quina popular. Podeu guanyar un pernil. Sabeu que l'entrada del CLEC val 5 euros pels dos dies de festival. Vol dir que surt a 2,5 euros pel dia. Regalat, la canalla no paguen. I, a més, si veniu al meu espectacle, hi ha taquilla inversa. Dius, hòstia, és que ho trobo baratíssim. Doncs podeu afegir diners amb el format de taquilla inversa, diners que aniran tots destinats a la gent de Parlant de Clowns, que són uns pallassos que volten pels diferents hospitals de la comarca. Veniu al Festival CLEC, a Muntanyola. Per favor, eh? Per favor.
0: Perquè els meus pensaments que sempre... Jo crec que ja està tot dit, i en Peyu ho ha explicat molt bé i de forma ben clara, catalana i meridiana. Cap al CLEC. 10 i 11 de juliol, divendres 10, dissabte 11, tots aquests noms que hem repassat, i si vols com a regal per en Peyu, més enllà de la taquilla inversa, li tirem una altra cançó de l'Axan Busto.
1: Ai, sí, vinga, va.
0: I així el tio sabem que està xalant fortíssim.
1: Quina has escollit?
0: Clar, Llença't, potser és la seva cançó més popular, però és com ja de l'última etapa de l'Axan Busto. Jo me n'he anat a una de les primeres, una de les fundacionals, una pels fans i les fans de Pedra Picada d'aquest grup del Vendrell.
1: Quina és?
0: S'està parlant molt fort de Miami Beach.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres.
6: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
6: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
7: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
8: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
6: Pausa. Nota de veu.
9: M'agrada, I like it. M'agrada, j'adore. M'agrada que les mines te passegin amb un dor.
6: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: frutti. Batut de tutti frutti, propina pel meu booty.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell. I també Fades, i aquesta cançó que fa tota la pinta que serà una de les cançons de l'estiu 2026. Parlant de cançons, 6:15 en punt. Tenim una crida, d'acord? Necessitem les teves notes de veu. Ens has d'ajudar a fer el programa del dijous. Per què? Perquè nosaltres no en tenim ganes. Val? Perquè nosaltres estem molt cansades, estem molt cansats, no donem a l'abast, no ens ho acabem, ens ho fem a sobre. El pipí, ja, a mi m'està sortint el pipí ja per les orelles, ja puc comptar de 7 en 7 o el que sigui.
3: I llavors, una altra cosa, que és que tothom sap que l'últim dia de curs...
2: No es fa res.
3: No, és clar, el dia de mirar una pel·li, de posar música, de cantar i ballar...
2: Últim dia de curs i volem fer el programa amb tu. Que ens diguis quines cançons vols que sonin. Llavors, per fer-ho un xic més fàcil, amb l'Aina hem pensat 3 epígrafs
3: sí,
2: que tot seguit et desenvolupem. Jo tiro el primer, val?
3: Vinga.
2: Primer epígraf. Com que nosaltres marxarem a l'estiu i ja pensant en la tornada a l'horitzó i tenim oques grasses, no, amb allò dels comiats, els 4 concerts, l'estadi olímpic, doncs ens pots demanar per aquest dijous una cançó d'oques.

0: Per tant, ens fas una nota de veu al nostre telèfon, que ja saps que és el 677 50 61 53, i ens demanes per aquest dijous una cançó d'Oques Grasses. Primer epígraf explicat.
1: Que, a més, deixem afegir que entre totes les persones que ens envieu notes de veu...
0: A més, hi ha premi!
1: Sí, sí!
0: És que a bodes us convidem, penya.
1: Notes de veu al 677 50 61 53... que se sortegen invitacions per assistir al Posidònia Fest de Mataró al setembre.
0: Que a més és guapíssim tenir un pla xulo i gratis pel setembre abans d'anar-te'n de vacances.
1: Sí, sí, feina feta.
0: Totalment.
1: També ens podeu demanar una cançó estiuenca.
0: És el segon epígraf aquest?
1: Sí.
0: Primer és Oques?
1: Segon epígraf.
0: És una cançó de l'estiu.
1: Una cançó de l'estiu que s'enganxa al que no està escrit.
0: Ha de ser d'aquest estiu?
1: Pot ser-ho o no.
0: Pot ser una cançó de l'estiu, en general de la vida.
1: La que jo he escollit avui ho és...
0: M'imagino quina serà.
1: Té dies, de fet, aquesta cançó.
0: Hi ha una Julieta com a protagonista?
1: Una Julieta, un papi duixa...
0: Una Julieta que s'ha mullat la samarreta?
1: Sí, exacte, i un papi d'usar.

0: Gràcies, per tant, estimada Aina Ostrell. T'he de dir que va sonar aquesta cançó el divendres a la furgo familiar, que teníem un desplaçament. Va sonar una vegada aquesta cançó
1: i
0: ja no ens la vam treure del cap.
1: En tot el cap de setmana.
0: Se t'arrapa per dins com una mala cosa, eh?
1: Que fort, eh? És que, mira, has dit?
0: La pugem, ara la cantem fort.
1: Vinga, va.
0: Fem la coreo,
1: sí.
0: La que hem assajat abans a la redacció,
1: fet.
0: Eh? Va, som-hi, Nil, fot-li cap amunt i la ballem.

0: Segon epígraf, d'acord? Del que us demanem per al dijous. Proposeu-nos les cançons que han de sonar l'últim dia de curs aquí al Nota de Veu. Pot ser una cançó d'Oques Grasses, primer epígraf. El segon, una cançó de l'estiu. L'Aina ha tirat aquesta d'en Joan Dausà amb en Mamaduixa, Papi, posa-la al disc. O tercer epígraf, ben senzill, pot ser una cançó que us moli en general a la vida.
1: Com, per exemple, la nova cançó d'Al·lèrgiques.

De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: seus llocs.
1: Hola, Nota de Veu, som els Tamagotchi i ens fa moltíssima il·lusió compartir amb vosaltres, amb tota l'audiència, el nostre primer EP, Full Flama, i són quatre cançons que exploren diverses sonoritats, que tracten diversos temes, com es pot comprovar en una cançó que volem destacar, la que obre aquest EP i que porta el mateix nom, es diu també Full Flama, i serà, a més, el nostre proper videoclip, que tenim moltes ganes també d'ensenyar-vos en els propers dies. Esperem que el gaudiu tant com nosaltres ho hem fet gravant-lo, i res, moltíssimes gràcies.

0: presento batalla.
1: Aina, t'he de reconèixer que m'ha entrat molt bé, però directe això d'Esparreguera, que es diuen Tamagotchi, cançó full flama, vaig bé amb tot o no?
2: Tot correcte.
1: Data bona, data autèntica, data verificada.
2: Doncs si t'agraden, sàpigues que tenen un EP de debut, imagina't. Són debut i sonen així de bé, eh?
1: Sonen molt guapo, de veritat, sí, sí.
2: Doncs tenen 4 cançons en aquest EP i ens destaquen Full Flama, que és la cançó que dona nom al disc.
1: És que m'agrada el nom de la cançó, Full Flama, m'agrada el nom del grup Tamagotchi i crec que no en parlem gaire d'Esparreguera i no ens mola situar-ho també en el mapa musical de Catalunya.
2: Hauríem d'anar a Esparreguera perquè aquest any hem anat a veure La Passió d'Olesa. Tu i jo.
1: Ho hem de balancejar.
2: I tenim
1: pendent
2: anar a veure la d'Esparreguera, eh?
1: Que no se'ns enfadin els altres.
2: Exacte. Els altres.
1: Va, ja m'entens.
2: Sí, això passa a tots els pobles.
1: També et diré que vam anar a veure els Pastorets de Sabadell.
2: Sí.
1: Per tant, haurem de buscar algun altre. Ah, sí, vam dir que anàvem als de Sant Feliu de Guíxols.
2: Ah, tota la raó.
1: Aquest Nadal que vindrà.
2: Perfecte.
1: Ja el tenim aquí, eh?
2: Tenim molts plans, tu i jo, aquest any que ve, eh?
1: Estiu i Nadal, ja hi som.
2: I d'altra banda et porto una cançó de Tex-Mex que es titula Confeti i Serpentines. És la cançó que tanca el seu disc La vida és ara, un disc acabadet de sortir del forn i amb col·laboracions com per exemple d'en Jung Rovelló a Tap o 97 Onces.
1: Tex-Mex trobo que fa molt per tu, que ets un amant del country, no? Perquè Tex-Mex és aquest rotllo, no?
2: No ben bé, eh?
1: No, no és com Texas i Mèxic, Tex-Mex, de cosa fronterera i això?
2: Sí, però jo crec que la música sona una miqueta diferent.
1: És a dir, els agradava el nom i ja, no?
2: Ara els escoltarem i tu mateix els jutges.
1: Doncs de seguida rematant la primera hora del Nota de Veu d'aquest dimarts 30 de juny amb Tex-Mex i us recordo que ja us ho hem dit abans, que avui, com que és dimarts i és l'últim de la temporada, direm adeu a l'Àlex Gutiérrez. Acomiadarem la secció SIP, sèries i pantalles amb boníssimes recomanacions audiovisuals per l'estiu, de seguida.

0: a dormir perquè tinc...
1: Bon dia, Catalunya, soc Tex-Mex, faig hip-hop i em fa moltíssima il·lusió presentar-vos el meu últim treball, La vida és ara. És un disc de hip-hop de 9 temes sobre ritmes clàssics. El tema que us presento avui es diu Confeti Serpentines i és sobre un beat de Pode, MC productor de Mallorca, i amb la guitarra final de Pablo Calatrava. El disc compta amb col·laboracions de Llum Rovelló, Ata i també 97 Onces, i amb els escratges de Fatxet. Espero que us agradi i ens veiem per les xarxes. Una abraçada.
0: El boomerang que al final torna. Es va quedar llapant el segell com Guillep al sobre. Em vaig despedir i l'últim que vaig saber és que posava el cul al córner per pagar-se la bossa i no sap com ha pogut arribar tal cosa. I et descans destrossant per dintre com mirar-te i dir-te que el meu cos li poses però el meu cor no t'estima. Hi ha una diferència entre ser la víctima o fer-se la víctima, i al final no tenim ni la mínima idea de les coses que ens arriben. Jo porto ja mitja vida destrossant males amígdales, cantant en cafetes, compartint-te rimes per quatre birres i tres petes. Em diuen panceta, crescut a l'època d'ETA. Cabrons, vigileu o tindreu problemes als pulmons i a la bufeta. Els hi explico mentre posen els dits a la bosseta. Dieu disc a fer sistemes, aquí en teniu 13. Segurament no em faran una ressenya. Em sembla perfecte, no sabeu quan me la pela. Sé les coses que es diuen de mi per l'esquena. Coses que deixen d'importar-te quan arribes a la trentena. Si pagueu 3.000 per bits i els hits ni s'entenen. Si canteu davant de 1.000 però ni 5 s'encenen. Veu comprar la limousine però us falta benzina. Busca'm quan la pilota s'enverina.
2: S'enverina, s'enverina.
0: He tret el meu primer disc després de 10 anys, Confeti Serpentines.

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora del Nota de Veu Dicat, i ho tenim tot a punt, estem ready, amb les ulleres posades a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, el control tècnic del programa, i també amb les ulleres ben netes i ben calçades, aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, disposada a mirar-se l'actualitat de fit a fit.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil i nega que hi hagi versions contradictòries sobre les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska ha assegurat al Senat que no té cap intenció de dimitir ni de cessar Mercedes González. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys i mig de presó un home acusat de segrestar una noia de 21 anys a Lleida. Tot i que la jove va explicar que l'havia violat, finalment la sala ha condemnat l'home per detenció il·legal perquè considera que l'agressió sexual no ha quedat acreditada. I revés judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant de sèries perquè s'estrenen diverses sèries interessants a les plataformes. Comencem per Elle, que de fet, si us va agradar la pel·lícula Una rosa molt legal, que seria de fet una pel·lícula molt per la secció Mirem però no jutgem, aquella pel·lícula de Reese Witherspoon, us encantarà aquesta nova sèrie perquè hi coneixem la vida de joventut, encara més joventut d'adolescència, de la icònica Elle Woods i com es va convertir en un dels personatges més importants del cinema de principi dels 2000 per tots els estereotips i tòpics que va trencar. Si no la recordeu, Elle Woods era aquella jove estudiant de màrqueting de moda, sempre vestida de rosa, que físicament complia amb tots els clixés de rosa de casa bona, però que a més acabava demostrant a la pel·lícula que podia ser la millor de la promoció de dret a la Universitat de Harvard. Ara fa 25 anys d'Una rosa molt legal, aquest 2026, i per això Prime Video recupera el personatge per narrar com va ser el seu pas per l'institut. Explora com era també ser un adolescent als anys 90 i, sobretot, com s'adapta una jove californiana en un entorn més grisós, com pot ser Seattle. S'estrena demà a Prime Video. Una altra estrena per parar-hi atenció, sobretot si us agraden els thrillers criminals, és Memòria d'un assassino. Patrick Dempsey, conegut per Anatomia de Grey, es posa a la pell d'un sicari, que també és pare de la família, a qui li diagnostiquen Alzheimer i ha de començar a reconstruir el seu passat per protegir la seva família. S'estrena dijous a Movistar Plus. I a Filmin hi ha una nova sèrie de producció pròpia de la mateixa plataforma, Millennial Mal, una comèdia universitària i generacional sobre una bibliotecària de 42 anys que per una beca que cobra per error torna a la universitat i es fa passar per una jove de 20 anys. Aquesta setmana també s'estrena per als fans de la ciència-ficció la tercera temporada de la sèrie d'Apple TV Silo i, si sou fans de Marvel, segona temporada de la sèrie d'animació X-Men 97. Si parlem de música i de festivals, aquesta setmana tenim el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú i el Canet Rock, que els podreu viure en directe a través d'ICAT. Dijous i divendres serem a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú a partir de les 10 del vespre per oferir-vos el concert d'Al·lèrgiques al Pol·len i a la mitjanit el de Dan Peralbo i el Comboi. Divendres a partir de les 9 del vespre podreu sentir l'actuació de Lia Kali i passades les 10 del vespre la de la Ludwig Band. A més dels concerts, també podreu seguir tota l'actualitat del Vida en programes especials amb entrevistes als protagonistes del festival. Això serà dijous i divendres. Dissabte marxem cap al Maresme, cap al Canet Rock, a Canet de Mar, per oferir-vos a les 6 de la tarda el concert de Maria Jaume i, en acabar, Especial Love des del Pla d'en Sala per apropar-vos tots els protagonistes del Canet Rock. I acabem parlant de festivals també, perquè el poble espanyol de Barcelona ja està en marxa al Bars avui amb una gran festa de la rumba amb els Gypsy Kings i los Manolos a partir de 8:45 del vespre i encara amb algunes entrades disponibles. Aquesta setmana també hi podreu veure Joan Dausà, això sí, ja hi ha les entrades exaurides per aquest dijous, i pel que queda de setmana també hi podreu veure a M-Clan, que celebren 30 anys de carrera i també encara hi ha entrades disponibles, i passaran divendres per l'escenari del Poble Espanyol i dissabte hi trobareu la sevillana Marta Santos.

0: de Maria.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Camí d'un quart de set, ja que ràpid que avança el rellotge, segona hora ben entrada del Nota de veu dicat. I, Aina, jo no estic preparat per això dels comiats.
3: Gens.
2: M'està costant molt, perquè, clar, tu ahir m'ho vas fer veure amb una batzegada, em vas clavar davant de taula per dos, de l'Alba i de la Laura, i vas dir, apa't, acomiada't, digues adéu, que no les veurem en tot l'estiu.
3: Hi haurà llàgrimes aquesta setmana, eh?
2: I ara vull tornar a passar el mateix amb la secció SIP. Sèries i pantalles, això, mira, és que em costa ara de mirar-me'l, ho veus, t'estic mirant a tu.
3: Per no mirar-lo amb ell, perquè...
2: Perquè em fa por que hi hagi un eye contact que em desmunti.
3: Se t'humitegen els ulls.
4: És que, diguem,
2: és que sóc aquesta persona, vull dir, de veritat. Àlex Gutiérrez.
4: Sí.
2: Sip Bull, no?
4: Sip Bull.
2: No, tio, que és raro perquè la rutina a mi em dona la vida, ho he de reconèixer. Sí, sí,
4: soc... Fa el carinyo, que diuen en castellà.
2: Soc una persona així com molt de rutina i és guai, i mola trencar-la per llavors respectar-la i valorar-la encara més.
4: Totalment.
2: Però ara ve un esvoranc, no? Que és això de l'estiu, que mola, que ho gaudeixes quan hi ets, però clar, toca tancar carpetes.
3: T'anava a dir, mai estem contents, eh?
4: Exacte.
3: Quan són vacances, perquè són vacances. Exacte. I quan no, perquè no.
2: Ai, hashtag fer el pluricó, no?
3: Exacte.
2: Ara, ara plora perquè té vacances.
4: Efectivament.
3: Tres mesos comptant enrere els programes que ens queden.
4: Tachant aquí, ratllant els dies.
3: I ara...
4: Però sí, bueno, està, això és que ha estat bé, no?
2: Totalment. Que,
4: bé, bé, content.
2: Amb ganes de repetir i de seguir i també de gaudir d'unes merescudes vacances.
4: Sí, totalment.
2: Que tu també te les has guanyades, oi, que l'Àlex treballa molt, perquè és el cap de la secció mèdia del diari Ara, el podeu llegir a l'Ara cada dia, pareu màquines i el que calgui, i el sentiu aquí els dimarts, a ICAT, parlant de sèries, secció SIP, sèries i pantalles.
4: I amb... artefactes.
2: I artefactes audiovisuals, 100%, i amb els seus corresponents lololos.
4: Ah, efectivament.
2: A veure, el primer. Miro aquí a la meva dreta.
3: Sí, avui per fer honor al concepte Lololo i a tot el que implica i significa, el primer Lololo del dia és un Lololo, però de manual.
2: És el Lololo dels Lololos, i no és Lololo de figaflaues. Exacte. No és la de figaflaues i al·lèrgiques al pol·len.
3: Resulta que sempre que parlem de Lololos, a mi em ve el cap el Lololo, Lololo, sabeu?
4: Ah, d'acord, sí.
2: A la sardana.
3: I per tant, sí, evidentment, i per tant m'he aferrat a una cançó que comença així.

0: Guai que et diré que jo et compro aquest lo-lo-lo primer pel teu lo-lo-lo, sí, que em sembla però ben tirat.
1: Té més, eh?
0: Clar, perquè aquesta cançó de 31 fa més teteo i caliu,
1: clar,
0: que és una mica el que fem aquí amb l'Àlex els dimarts.
1: Exacte.
0: Teteo i caliu.
2: Totalment.
0: És com la nostra cita dels dimarts tarda.
2: Efectivament.
0: No, aquesta gent que diu, els dilluns juguem a pòquer, o els dimarts fem la botifarra. Doncs nosaltres cada dimarts teteo i caliu amb l'Àlex i els seus artefactes audiovisuals i fins i tot... Hi ha un tercer lololo, et diria.
1: Quin?
0: Me'l guardo per d'aquí una estona.
1: Té a veure amb la família?
0: Per exemple.
1: Ah.
0: Me'l reservo per d'aquí una estona.
2: Vinga.
0: Això és el lololo inicial.
2: Molt bé.
0: Hem anat esmolant la cosa.
2: Els prolegòmens.
0: Sí, per trobar...
2: Els prolegòmens.
0: Per trobar les sèries de l'Àlex has d'anar com amb un matxet aquí tallant per la jungla i per la selva de lololos que et van sortint per banda i banda. Perquè va, si anem a la primera que ens porta avui, que és Larry David and the Pursuit of Unhappiness.
2: Exacte.
0: Larry David and the Pursuit of Unhappiness, nosaltres t'hi posem això.

0: versió tan reixida de la felicitat d'Svetlana, que diu la trucada perduda d'una tatuda.
1: Sí, sí, sí.
0: Trobar-te-la allà al telèfon mòbil. Doncs ells diuen que això és la felicitat. Jo no sé si això d'en Larry David va de felicitat o d'infelicitat, o és una mica l'humor negre i aquesta cosa d'aquest còmic dels Estats Units que ja és donar-li la volta.
2: Sí, ja va per aquí la cosa, perquè Larry David és un dels creadors, era el guionista de la sèrie Seinfeld, mítica sèrie allò dels anys 90, aquella sèrie que anava del no-res en particular. Després, ell ha estat 20 anys fent el seu show, que era Curb Your Enthusiasm, que el va donar per acabat l'any passat, o fa dos anys, que era una sèrie molt improvisada, en plena de... que ell confiava molt en envoltar-se dels seus amics, i era una sèrie gairebé familiar.
0: I 20 anys fent això.
2: 20 anys fent això, no eren 20 temporades, eh? O sigui, va ser al llarg de 20 anys, amb algunes pauses entremig, però hi havia, com ara parlo de nord, 13 o 14 temporades d'això.
0: Que xulo poder-te dedicar durant 20 anys a explorar el teu món interior.
2: I els teus amics, eh? Perquè era també Teteu i Caliu, perquè... No.
0: Ben jugada.
2: I convidava tots els seus amics, que són tots els còmics dels Estats Units, en algun moment o altre treien el Nassarró en aquesta sèrie fent d'ells mateixos, d'una autoficció. Era una autoficció, allò, i perquè ell interpretava un guionista de Hollywood, ric, etc. Larry David és, bàsicament, algú que remuga. És algú que s'està queixant sempre de les coses que són òbvies, però que al final dius, escolta, això que és tan obvi, però seguim fent aquesta mandanga, no? Allò, seguim felicitant l'any nou, el 30 de gener. I dius, escolta, fins a quan? I tot plegat. Aleshores, a la seva nova sèrie, que està produïda ni més ni menys per un tal Obama...
0: Guapa!
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, la productora audiovisual...
0: En Barack i la Michelle.
2: En Barack i la Michelle.
0: Carai,
2: els ha produït. És una mena de pseudo-història dels Estats Units, repassant diversos moments històrics del país, com ara que fa 250 anys, com per exemple la signatura de la Constitució, o sigui, la redacció de la Constitució, o pot ser un detall menor com el petó aquell icònic tornant de la, no, de la Segona Guerra Mundial,
0: etc. D'un noi que era com de la Marina, oi que sí? Que hi ha una desfilada al carrer...
2: Exacte. Aleshores, ell el que fa és reinterpretar aquestes escenes i aleshores hi afegeix el seu personatge, que és un personatge bàsicament allò que en anglès en dirien grumpy, no? Un personatge que això, que remuga, que es queixa, que tot li sembla malament. Per exemple, la sèrie arrenca amb la signatura o la redacció de la Constitució i aleshores representa que ell ha fet el primer esborrany, no, en Jefferson, i ell demana coses com, per exemple, dir, hem de posar la Constitució que no es poden compartir postres. Si vols postres...
0: Gràcies, Larry. O fins i tot plats, ja no només postres, eh?
2: Sí, però el postre és allò típic de dir, no, n'agafaré del teu.
3: I dues culleretes.
2: No agafaràs del meu.
0: Quantes vegades el cambrer o la cambrera accedint-se, que diu, ja he portat dues culleretes.
2: Exacte.
0: I et pica l'ullet i dius, què és aquesta merda? Què vol dir?
2: No, jo el que faig és agafar jo les dues culleretes, una amb cada mà, dir gràcies mirant el cambrer i començar a menjar les postres.
0: Com si pedalessis.
2: Exacte. Com si pedalés. Dient, què t'has cregut, noi? Vull dir, exacte, és que és això que s'ha de fer.
0: Jo també reconec que sóc aquesta persona a qui no li agrada compartir els restaurants i si no, pactem-ho abans.
2: No, perquè ell diu, no, és que només em vull un tall. D'acord, ja em menjaré jo tot el que tu deixis.
3: L'altre mig, no? Jo un i mig i tu mig.
2: Però jo en vull un sencer. Jo no en vull 0,8 postres. Per tant, puc fer 1,8 postres, però no 0,8 postres. Perquè volem el pa sencer de les postres.
0: Doncs aquest és el tipus d'humor d'en Larry David. És molt guai, això.

0: tal que comença i comença a parlar amb el seu ajudant, i un cop han dit, hola, què fas? Ah, doncs aquí, assegut, i esclar, comença a haver una situació d'aquest parlar d'ascensor absolutament incòmode, que veus que no tenen res a dir-se i que estan parlant per parlar, que ho allarguen bastant bé.
1: L'èpica de la primera trucada de la història, que potser realment no tenies ni res a explicar-te.
0: No tenies res a dir-te, era el seu ajudant i, ah, què fas? Llavors hi ha un moment que ell vol penjar.
1: Que has dinat, no?
0: Exacte, que has dinat. Ell vol penjar.
2: Penja tu.
0: L'ajudant, no. L'ajudant segueix xerrant.
2: Ai, no.
0: I, bé, no, és que he de marxar, eh? He de marxar. Per tant, és aquest tipus de situació, de comèdies de situació.
1: Hauria pogut fer la conya, tinc una altra trucada.
0: Exacte, sí, sí.
1: Clar, la segona, sí, de la història. Sí.
0: Salva de la primera. Per tant, són sketchos independents amb el seu tarannà molt particular.
1: I escolta'm, deixa'm dir que els productors es diu que són en Barak i la Michelle.
0: Sí.
1: Per a mi, una de les parelles de la vida, eh? És a dir, res em trencaria tant per dintre com saber que hi ha hagut alguna cosa lletja en aquesta relació. Perquè per mi són com el capdamunt de les relacions de la humanitat, sí o no? Perquè els veus com tan compartint-ho tot,
0: exacte,
1: tan intel·ligent ella, tan intel·ligent ell, tan
0: sí,
1: macos.
0: Tipus mutu, sí, sí, és com la parella ideal. Ell surt, per cert, ella, no sé si sortirà més endavant, però ell surt presentant part del Barak Obama, surt presentant la sèrie. I per tant fa gràcia perquè va parlant seriosament i a darrere hi ha un quadre de la Constitució i aleshores un personatge comença tot una estar animat i és Larry David, no? Però la sèrie comença amb Barack Obama presentant-la. Per tant, és una sèrie que, si coneixeu Larry David, us agradarà segur perquè fa d'ell mateix. És que un dels problemes és que no pot fer de res més que no sigui d'ell mateix. Vull dir, tu el veus.
1: És tan icònic, ja.
0: Sí, sí. És una mica, alguns l'han considerat com el successor de Woody Allen perquè també és un humor d'aquest punt jueu que parla de les petites molèsties, molt observacional, no? I per tant, la veritat és que ho fa molt, molt, molt bé.
1: I on ho podem veure, això d'en Larry David?
0: Això ho podem veure a l'HBO. De moment hi ha un episodi dels 7 que hi haurà, s'aniran estrenant setmanalment.
1: Molt bé, i aquí creus que agradarà als fans d'en Larry David, per suposat?
0: Exacte, també per als fans del Kim Munzó.
1: Ah,
0: a mi m'hi fa
1: pensar.
0: És
1: aquest rotllo, eh?
0: M'hi fa pensar aquesta capacitat analítica de trobar una cosa molt mínima i dir, bé, i si això li donem la volta? I si ho estirem? I ho estirem, i ho estirem, i realment li donem no la volta de rosa, sinó tres voltes, i quan sembla que no, amb l'altra mà, encara travessant-hi un tornavís de través pel foradet que serveix... Els tornavissos tenen aquell forat, que sabeu per què serveix?
1: No.
0: El forat del mànec dels tornavissos, que tenen a vegades, serveix per...
1: Per passar un cordill, no, eh?
0: No, per passar-hi un altre...
1: tornavís, i fer palanca.
0: I aleshores fer palanca com una aixeta. I pot ser mitja volta més. Doncs... La gent que és capaç de saber això i fer encara tres voltes més, doncs seria això. I, de fet, doncs, com dèiem, per als qui no volen compartir postre, demana tu el teu si en vols.
1: Gràcies. Necessitem aquest tipus d'accions a la vida.
0: Totalment. Tu, Aina, fas cara...
2: Greu,
0: el teu silenci és de repinyar postres aliens.
2: No vull dir res perquè us cauré malament, ipso facto, però és així.
1: T'estimem massa.
2: És que a mi me'n sobra sempre, saps? Vull dir, jo faria menys postre.
1: Jo és que no en faig mai. Mai. Sóc una persona poc de postres. Llavors, el dia que em vull fer, em vull fer. No vull compartir-los, saps? Vull fer-lo, el que diu l'Àlex, una unitat de postres.
0: Exacte.
1: No 0,8. Gràcies.
2: Perfecte, doncs.
0: Totalment.
1: Va, anem a la segona sip, que és Suga, i t'hi hem posat també Lololo aquí.

0: Si tu ens dius Suga, nosaltres et responem Honey, amb en Joan Miquel Oliver, el lletrista, compositor d'Antònia Font, Volant en solitari, cosa dolça. No sabem si la sèrie, també segona temporada de Suga, va de cosa dolça.
1: En realitat, no, però és que el protagonista es diu John Sugar.
0: Endavant.
1: També penso que quan tu li poses a un protagonista John Sugar, és que jugues amb el seu nom.
2: Clar,
1: si no, 100%. Li ficaries John González.
0: Smith.
1: I per tant, sí que hi ha el punt, justament, en aquest cas per contrast, perquè Sugar és un detectiu.
2: Oh.
1: És un detectiu d'aquests suaus, d'aquest fi, elegant, d'acord? Mm. Va sempre impecablement vestit, porta uns cotxes descapotables molt xulos. I la sèrie és la segona temporada, aquesta, però la recomano perquè la primera estava molt bé. A la sèrie, a meitat de la primera temporada, fa un gir de guió espectacular.
2: Wow.
1: Que no te'l veus venir. Jo crec que el puc dir,

0: Perquè és la primera temporada.
1: Sí, ja. Ah, que sí, no?
2: Vinga, va.
1: Qui vulgui mirar a la segona... Ah, sí, ell espera, es converteix en criminal.
0: No. Tu vas veient aquest...
1: Va jugant una aina.
2: Ostres, és que de moment, clar, no sabem massa res, només que he estat actiu.
0: És una sèrie que ell és un políglot, d'acord? Domina molts idiomes, sí. I està fascinat per la història del cinema clàssic. I, per tant, sovint els seus casos, ell va veient, vas veient com flaixos que s'insereixen de pel·lícules clàssiques.
2: Clar, ell fa vincles.
0: Perquè ell actua com inspirat amb els Humphrey Bogarts, amb el Marlowe, amb tots aquells detectius de tota la vida. Molt estilitzat tot.
2: I què, comença a fer d'actor? No ho sé.
0: No?
1: Comença a cantar, és un musical.
0: Ah. És un alien.
1: Qui és un alien?
0: Extraterrestre. Tot d'una?
2: Què dius?
0: Tu has vist en 4 episodis una sèrie de cinema negre, de detectius, amb les femmes fatals,
1: molt de gènere,
0: De gènere pur. Tot d'una, a ell li passa una cosa rara als ulls, i dius, què passa? Un moment. Ell és un alien.
2: Però ho compres, això, Àlex?
0: I ho compres, sí.
2: Ho compres,
1: sí?
2: O sigui, ara està molt
1: un alien com que s'arrenca la pell i és un...
0: No s'arrenca la pell, però té aquella cosa que resulta que els aliens han vingut a la Terra.
2: Sí.
0: I per això ho vull explicar, perquè a la
1: segona temporada... Això és el quart, cinquè capítol.
0: Sí.
1: A mitja sèrie.
0: Tinguíssim,
1: això.
0: És un alien.
2: Van canviar els guionistes.
0: Sí, però tu no has vist que... I és un alien que ajuden, que són a la Terra...
1: Tremendo porro que es van fumar a la sala de guionistes, eh?
0: Estan ajudant la humanitat, una colla d'aliens, i aleshores aquella, hi ha una mena d'organització de detectius que el que fan són uns aliens que en realitat ajuden a la humanitat. I que mentre ajuden a la humanitat van resolent casos d'aquests i la seva vida... de civil.
2: És el seu hobby, no? Ser detectius.
0: És el seu hobby. El que passa és que al final de la primera temporada decideixen que la missió a la Terra ja ha acabat i, per tant, tots marxen menys ell.
2: Ah.
0: I per això valia la pena explicar-ho, perquè aquesta segona temporada d'alguna manera és la seva solitud. Tu el veus, mai el veus com llangardaix, verd, sí que veus, hi ha un moment que tenen una cosa estranya als ulls, però en general no, tu veus una sèrie de detectius.
1: Realista, en aquest sentit, de persones humanes.
0: Exacte, pot fer pensar per al ritme amb Chinatown, perquè ell és una mica algú desangelat. Ell és el Colin Farrell, d'acord? I és aquest actor que té sempre com un pòsit trist a la mirada. Per tant, que jo crec que recorda molt, per mi em faria pensar dels detectius clàssics del Philip Marlowe, d'acord? D'aquesta mirada trista, aquest romàntic de dir és un tio dur, però que al mateix temps en realitat no li ha funcionat, no? Les coses a la vida. I per tant és algú una mica desencantat que sobrevola i que, clar, és que ell ha après dels humans veient cinema.
1: Uau, aquesta imatge és guapíssima.
0: Clar, i aleshores, sí. En aquest cas, per exemple, aquesta temporada ella ha de localitzar el germà d'un amic, d'un col·legut seu que és boxejador, que el seu germà també és boxejador i ha desaparegut.
1: Però són tot humans, no són aliens, eh?
0: No, ell és ja
1: l'únic alien a la Terra.
0: Sí.
2: I els humans no ho saben, que ell és alien?
0: No, ningú sap que són alienígenes i, per tant, ell... Bé, es proposa la seva missió, una certa missió vital, és intentar trobar, ajudar aquesta persona per intentar trobar aquest boxejador que ha desaparegut en estranyes circumstàncies. Va efectuar un robatori de medicines i de droga, diguéssim, en un hospital, d'acord? I a partir d'aquí ha desaparegut i, bé, està tot just acaba de començar la sèrie, comença a obrir les capses típiques del misteri, no? Una pista, personatges misteriosos, gent que potser no és qui diu... El que està és que està molt ben feta. És a dir, que el Colin Farrell és un gran actor i, a més, tota la posada en escena és molt bonica. Està molt ben pintada. Gairebé semblaria un còmic. Estic veient un còmic perquè els colors i tot plegat està molt ben fet i, per mi, em recorda l'atmosfera que podia haver en un Raymond Chandler, que seria el novel·lista del Philip Marlowe, perquè té aquest punt d'un cert desencant. I es passa a Los Angeles, però és un Los Angeles que no és el Los Angeles lluminós, sinó que és el Los Angeles una mica més opac, una mica de colors ja del capvespre, no del migdia.
1: Molt bé, doncs això és Xuga, acaba d'estrenar-se la segona temporada, capítol setmanal, aquest ritme més pausat i lent. Això és Apple TV, oi que sí?
0: Exacte.
1: És que em va sortir l'altre dia l'anunci a la tele.
0: Exacte, s'han estrenat ja 2 episodis, perquè ells sempre disparen 2 primer, i després els altres aniran caient setmanalment, dels 8 disponibles que tindrà aquesta segona temporada.
1: I per qui creus que és Xuga?
0: Jo crec que si heu anat mai a una càpsula d'aquestes immersives de gravetat zero, no sé si ho heu fet mai vosaltres.
2: No.
0: És aquesta aigua, que és una aigua molt densa, com si fos del Mar Mort, amb una quantitat de sal increïble, de manera que et fa surar molt més del que suraries, disculpeu, i a més l'aigua està a 37 graus, De manera que, com que és la temperatura de la pell, més o menys, acabes, d'alguna manera, no notant-la. Per tant, tu estàs surant i pots arribar en una càpsula que és fosca, sense cap.
1: Tu has fet això?
0: Jo ho he fet, això.
1: És que fas cara d'haver-ho fet.
2: Però això es pot fer aquí, a Catalunya?
0: Això es podia fer a Barcelona fa un temps, però no sé si encara es pot fer. I aleshores et tanques una càpsula, pots deixar un punt de llum si t'angoixa la llum, però a la foscor, i la idea és que privat de...
1: d'altres estímuls i això, sí, sí.
0: Et concentres només a... És una cosa relaxant.
1: Com d'introspecció.
0: O no, eh? O pots, a cada 5 minuts pots sortir, etc. Però et crea un efecte d'una certa levitació curiosa.
1: Que guapo.
0: Ho vaig fer un parell de cops, allò per trencar, diguéssim, amb l'exterior un parell d'hores concretes. I, per tant, jo crec que és una sèrie que té un punt de càpsula, d'acord? Té un punt de bombolla, de dir, perquè el món no és realista. I, per tant, si us agrada viure en un món imaginari, etc., si us agrada aquest punt també de surar, aquestes sèries que els personatges són més estats d'ànim que acció, tot i que hi ha molta acció, perquè és un detectiu i, per tant, hi ha cops de puny, hi ha un boxejador, hi ha partides de billar, tèrboles i tot plegat, hi ha seducció.
1: Ai, però hi ha molt de flow pel que dius, també.
0: És tot, exacte, és tot que podria ser tot una mena d'ensomiació de tot plegat.
1: Com real, però vaporós a la vegada.
0: Exacte, sí. Efectivament, sí, vaporós és un molt bon adjectiu per aquesta sèrie. Per tant, recomanaria per això, i després per als amants de Humphrey Bogart, James Cagney, Gloria Graham o Robert Mitchum.
1: Els detectius privats de tota la vida.
0: Exacte.
1: Doncs van, tenim dues. Hi ha Xuga, que és aquesta d'Apple TV, que pinta molt bé per tot el que deies. La primera també pinta de nassos, HBO, Larry David and the Pursuit of Happiness, amb els Obama allà movent els fils i tallant el bacallà. I la tercera sèrie, artefacte, que ens portes és Millennial Mal.

0: Aquí la cosa Lolo Lil li ha posat l'Aina Ostrell, per tant, per al·lusions, estimada.
1: Molt fàcil aquest Lolo Lolo, eh? Bàsicament, la sèrie que ens portes és Millennial Mal i aquesta cançó es diu 100.000 poemes.
0: Mira. I jo hi afegeixo també una altra capa, que és que les al·lèrgiques en aquest disco, que era l'últim, tenien una pàtina molt millennial.
2: Sí que és veritat.
0: Oi que sí?
2: Sí, sí, sí.
0: I jo crec que llavors, doncs, la cosa com ja fa el 100% i encaixa de nassos.
2: Perfectament, sí, sí. Podrien ser banda sonora d'aquesta sèrie, que és la sèrie així independent, i li podrien xutar i podrien encaixar bastant bé. Bàsicament, això està Filming. Són 5 episodis que ja estan disponibles a mitja horeta, per tant...
0: Sí, ja complerta la sèrie.
2: Sí, sí.
1: Amb una tarda ho tens fet,
2: això
1: eh?
2: És un glob, això és un granitzat.
0: Sí, dues hores i mitja,
2: I quan el tens fos del tot, aquella última aigüeta que et queda...
1: Ai, doncs ja... sí, t'agrada aquest xarrup
2: final? No, no m'agrada, però em costa renunciar-hi perquè jo prenc les coses en unitats senceres. D'acord, Aina Ostrell?
1: D'acord, d'acord. Veus, jo em bec el granitzat i quan queda aquest gel que s'acaba desfent, que és aigüeta...
2: Que vas allà amb la canyeta, crac, crac,
1: jo el deixo, eh?
2: Trascant, no fent la barem amb la canyeta.
0: Sí, sí. O carregant-lo com a pelades.
2: Sí, exacte.
0: També, sí.
2: Exacte, amb precaris equilibris.
0: Totalment, és veritat, sí, sí, que sempre t'encau una mica.
2: T'encau algun tros. Doncs això bàsicament és una sèrie que s'han empescat la Lorena Iglesias i l'Andrea Jaurrieta, i la primera, a més, no només és la codirectora, sinó que també ho protagonitza, i bàsicament és una bibliotecària amb gat, que jo crec que és gairebé...
0: És una epígraf, ja.
2: Una categoria.
0: Sí, sí, sí.
2: Té el seu índex, 72.8.4, una bibliotecària amb gat de 42 anys. La feina no li satisfà gens, ella fa autodefinits, de fet, a la feina, i vigila amb les webcams del seu gat. I, per tant, poca diguéssim, ambició personal o professional. I li passa una cosa, que perd la feina per un accident una mica així estúpid, que no ve el cas, i aleshores, al mateix temps, 10 minuts abans, havia rebut una carta. Una carta que li concedien una beca universitària, ella té 42 anys, una beca universitària que havia demanat 22 anys enrere.
1: Què dius?
0: Com que arriba un xic tard.
2: Arriba una mica tard. Devia anar amb rodalies o alguna cosa.
0: 20 anys tard, eh?
2: Sí, 20 anys, jo no sé si 20 o 22, si en tenia 22 i en fa 20.
0: O ella en tenia 20 i li arriba un 42.
2: Sí. Vaja, tant és ja,
0: quan
2: no?
0: Quan tocava que li toqués una beca.
2: Sí. Quan tocava que li toqués una beca, i aleshores, clar, ella queda a l'atur i la beca és remunerada.
1: Oh, és perfecte.
2: Bé, escolta, tal. Però hi ha un petit problema.
1: No li deixen portar el gat.
2: No, no, no. És una beca per a menors de 30 anys.
1: Ah, ostres.
2: Però clar, ella li ha arribat i diu, bé.
0: I diu, en tinc 42, depèn clar, de com em vesteixi, em puc aparentar 30.
2: I exacte. I pensa, bé, perquè a més hi ha llista d'espera. Per tant, no és allò de dir, escolta... I ella diu, d'acord, aniré i aniré, però això sí, m'he de fer passar per una de 30.
0: M'encanten aquests errors del sistema,
1: 100%.
0: Eh? És guapíssim, sí, com a punt d'arrencada.
2: El punt d'arrencada és molt bo. Mm. L'execució penso que és una mica més irregular, eh? També ho he de dir. I aleshores, coses xules de la sèrie. Realment, el punt de partida és xulo, que ella ha de fer veure que té menys 30 anys o menys, quan clarament en té 42... I jo fins i tot diria que una mica mal portats, entendre's. És a dir, que aquesta, sí, ja està una mica cansada de la vida, ja comença a comptar una mica els que falten.
0: Home, clar, biblioteca i gats, no? I gat, tampoc no? Apuntava gaire.
2: Vull dir que ja la perfilen com algú que li falta una mica d'esma vital, i aleshores clar, es troba amb gent que, bé, que allà, ai, que cringe, i sista, ara diu sista, no saps tu. Ja no sé, o sigui, tota una sèrie de lingo,
0: clar,
2: una sèrie de...
0: La de nova terminologia, el que es porta, clar.
2: Que ella no domina en absolut. Aleshores, ella va a una festa i se n'adona, o sigui, ella convida uns nois que són allà els drogotes de baix de casa, que estan sempre fent el botellón, que vinguin a casa per intentar empaltar-se del parlar
1: del seu esperit, sí.
2: Se'n va a una festa que ofereixen de benvinguda, fracassa, perquè ella, clar, diu les frases a destemps...
1: Clar, és com un pop en un garatge.
0: Millennial mal, no?
2: Millennial
0: surt
2: mal.
0: Malament tota l'estona, clar.
2: I, però dues noies d'allà s'apiaden d'ella i es proposen ajudar-la.
0: I ella els confessa la veritat o no?
2: I passa una cosa que preferiria no fer spoiler.
0: Val.
2: D'acord? I el cas és que, malgrat tot, ella té una certa complicitat amb dues noies que l'ajudaran a intentar arribar allà i, clar, aparentar que té 30 anys.
0: Que coli.
2: Que coli, etc. Per tant, la premissa és molt bàsica, el mecanisme de comèdia és molt evident i previsible. Jo crec que ella ho fa molt bé, realment crec que és una gran actriu. sí que penso que els secundaris els trobo una mica forçats i em sembla una mica rupestre. Li falta una mica de sofisticació i es veus a venir molt i veus, jo què sé, els drogotes que fan de... Sí, clarament veus que aquests nois... em sap greu, algú, però que no han sortit molt de casa i estan fent la caricatura d'un drogat. Els de la festa estan fent la caricatura d'un noi molt jove a la festa. Si tot és una mica caricaturesc, jo s'hauria... O sigui, em sembla una mica de broixa gorda.
0: Poc viscuda, poc exacte, real, en aquest
2: sí.
0: sentit.
2: Jo li hauria posat una mica més de matís, perquè penso que ja la premissa estava clara, per tant, no feia falta exagerar-ho tant. Em semblava una mica de garrafa, per entendre'ns, i jo es podia destilar una mica més, però si això no t'importa, la veritat és que ella fa gràcia.
0: No sé si entrem en el terreny de l'espoiler, si ens ho podràs dir o no, però tinc curiositat real per saber la beca de què és o en quina empresa...
2: Ella, no, perdona, és una beca universitària, eh?
0: Ah.
2: Ella ha d'anar a la universitat.
0: Ah, ha d'anar a la universitat. Ah, jo havia entès que, com que era remunerada, havia entès que era com unes pràctiques cobrant. Jo vaig fer una beca, per exemple, aquí a la ràdio.
2: Saps? Clar. No, és una beca que ella ha d'anar a la universitat.
0: Val.
2: Que he començat, només he començat. He vist el primer episodi i una mica del segon, que ella és de la geografia, de la Facultat de Geografia i Història.
0: Val.
2: I per tant ha d'anar, entenc que ha d'anar a... deu ser un màster, diguéssim, i que ja li han donat el màster i a més a més li remuneren per cursar aquest màster. Però encara no ha començat perquè de moment el que hi ha és la festa prèvia, que és allà on ella se n'adona que com a millennial, mal.
1: I per qui és aquesta sèrie?
2: Ah, aquesta sèrie jo la recomanaria per qui avisa la seva parella quan arriba un any rodó que no vol cap festa sorpresa. Perquè és comèdia previsible i sota cavall i rei. Vull dir que no hi ha experiments estranys. I per qui alguna vegada ha intentat colar una expressió més jove per mimetitzar-se amb l'ambient i no li ha sortit bé. I ha intentat allò... Six, seven!
0: Bro!
2: Exacte.
1: Duríssim, aquest
0: sí,
1: moment.
0: Bro. És dur. Sí,
2: aquest moment
0: sí.
2: que bro i no bro.
0: No, has de dir una mica el que flueixi. Però és veritat que a vegades t'empeltes de l'ambient i notes que entra bé o a vegades dius si puc estirar enrere en el temps.
2: Aura, bro. Clar, llavors que clar.
0: Has dit que era Filmin, aquesta.
2: Això era Filmin, 5 episodis, tots ja disponibles. Filmin és una sèrie original de Filmin, que no en té moltes. Jo, anteriorment, em va fer moltes centrades en l'autoficció, va fer la de self-tape i la d'autoajuda. Amb la Bareng i les...
0: Anava a dir, self-tape era la de la cosina de la Memé, no?
2: Self-tape era la Memé? No, autodefensa era la de la Memé.
0: Era autodefensa, és veritat.
2: La Bareng.
0: Sí.
2: I aleshores...
1: Self-tape era la de les germanes Vilapuig.
0: Sí, les de Sabadell.
2: Les de Sabadell Vilapuig, exacte. Molt xula, també. Aquestes dues em van semblar una mica més arrodonides que aquesta.
0: Molt bé. Doncs ja tenim la secció SIP de l'últim dia esbandida.
2: Ara ja puc mirar totes les sèries que he mirat al primer episodi per poder complir.
1: Perquè, Àlex, explica-ho, va, tu les mires o no? O sigui, te les acabes mirant senceres?
2: No,
0: home, senceres és impossible,
1: no
0: tia.
1: No, ja ho sé.
2: Mira tres sèries a la
1: setmana.
2: Però
1: vull dir, t'acabes...
2: Abandono de l'hogar. Això em penso que està al codi penal.
1: Però em refereixo a si... O sigui, si t'acabes enganxant, saps?
2: No, em miro... És a dir... No perquè... Sí, em miro un grapat. Em miro un grapat i aleshores els vull gaudir bé. No m'agrada... O sigui, no m'agrada... Sí, m'agrada moltes altres coses. M'agrada llegir, m'agrada anar al cinema, m'agrada escoltar música...
1: Les hauries de devorar.
2: I m'agrada anar a fer una copa. I, per tant, sí no m'agrada... O sigui, jo, una cosa que faig, per exemple, és mirar normalment un sol episodi d'una tacada. És molt difícil que em miri dos de cop. I, per tant, això vol dir que difícilment me les poleixo en una setmana.
1: Evidentment, sí.
2: M'agrada fer-ho un episodi cada dia. Aleshores penso, si me'n miro 20 de senceres o 15 senceres, o entre una i dues al mes de senceres...
1: Ja és bastant,
2: ja m'està... Ja és molt.
1: Sí.
2: Però no vull deixar altres coses.
1: No, clar, 100%.
2: El que passa és que sí que, clar, aquest any, que si hem fet unes 40 setmanes, més o menys...
1: Sí,
0: tant.
2: Perquè hem mirat 120 primers episodis.
1: Que bèstia,
2: Això sí.
0: I tu ets aquell tipus de persona que té una sèrie amb la seva parella, una sèrie tu sol, una sèrie amb el teu fill, una sèrie amb algun grup d'amics o no tant?
2: Perquè mira, amb el nano faig sobretot pel·lícules, li estic fent una mica d'adoctrinament fílmic,
0: clar que
2: és fàcil anar de pel·lícula en pel·lícula. Hem vist coses, hem vist el Joc del Calamar i hem vist alguna cosa així.
0: Stranger Things, que ens ho vas dir.
2: Stranger Things, etcètera. Però normalment he fet, bàsicament, pel·lis. I amb la parella tenim, o sigui, tenim alguns gustos comuns en cinema, del terror i tot plegat, però en general a sèries és una cosa que faig jo molt de matinada, jo sóc molt noctàmbul, i aleshores les miro generalment sol, sense haver-me de preocupar per anar al ritme dels altres, etc. Una mica com les postres, també.
0: Molt bé, i com pinta l'estiu?
2: Bé, l'estiu pinta bé. I sí, pinta bé, pinta a més amb una sortida siciliana.
0: Oh!
2: Surt d'Itàlia, la Puglia, una mica de Calàbria, Sicília. Per tant, a passar calor.
1: I menjar molta pasta i menjar, pizza.
0: Sí, i menjar de nassos.
2: Intentaré menjar una mica més sa, perquè jo estic sabeu que estic amb aquest programa de menjar un pèl més sa.
0: Però hi ha moments per
2: tot. Però, vaja, sí.
1: Un gelato caurà.
2: No, gelatos i tant. Gelatos en base de fruita, tots.
0: Ens queda claríssim, i a la teva família també, que en cap cas per compartir.
2: No.
0: Tothom llepa el seu gelat aquí.
2: Mira, el gelat és de les coses que sí que admeto per la qüestió del tast, per si algun dia en vols un altre, un tast. Ja tinc un gelat vist... Atropea.
0: Sí. Està fatal.
2: Gelat de ceba.
0: Gelat de ceba,
2: sí,
0: tio.
2: Sí, perquè es veu que Atropea, allò típic, són les cebes. Oh. Jo sóc molt fan de la
0: sopa
2: ceba.
0: Sopa de ceba, jo també. Oh. L'Aina també.
1: Per això.
2: I aleshores m'han dit que allò, les cebes, he d'anar allà només per tastar cebes, i que hi ha gelat de ceba, per tant, no us en portaré perquè arribaria una mica desfet. Però...
0: Ciutat agermanada amb Sabadell, eh?
2: Sí. Tindreu un selfie meu menjant gelat a cel.
0: Home, per favor, l'esperem amb delit.
1: Quina il·lusió.
0: Doncs bon estiu i grans, entrepans de ceba, gelats de ceba.
2: I tant, també, entrepans.
1: Gaudeix molt, Àlex.
2: Gaudeu vosaltres també, bonics.
0: Gaudim-nos. Passa-t'ho molt bé i ens veiem tant de bo i xerrem més, esperem al setembre.
2: Esperem-ho, que ho hem dit.
0: Vinga, gràcies per tant i per venir.

0: tant.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu Dicat? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu Dicat? 677 50 61 53.
2: S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Casa de Veu, amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
2: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: Laia, què ha passat avui amb el tren?
6: Mira,
5: per què has arribat a aquesta
6: hora? Mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
6: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
6: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: Ah, és el primer.
6: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur que
6: no...
5: És...
6: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
5: Ara miraré el
6: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré
6: el horari. Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
6: Que et foll...
4: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla'l, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta!
2: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
13: Ara per fi estem sols.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró.
0: I Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Hola, gent del Nota de veu. Soc l'Ester i la cançó que m'agradaria que poséssiu és Felicità, de l'Esberlana Marrana, que són estructura d'estat. Gràcies! Gràcies!

0: Doncs ja ho tenim, Aina. I aquests dies costa molt, molt, molt, molt no anar fent compte enrere. Ens queden dos notes de veu. Demà dimecres i demà passat dijous.
1: Demà ens acomiadem d'en Joan Soler Socarrats i dijous d'en Pau Guillemet.
0: M'està costant molt això dels comiats, eh? Em va costar ahir amb Taula per Dos, m'ha costat avui amb l'Àlex. És veritat que ahir la ratafia hi ajudava, vulguis que no.
1: Sí, sí, a veure si demà en Joan ens porta alguna cosa.
0: Ell és de la Garrotxa, oi?
1: Què podria portar-nos?
0: Pedres volcàniques.
1: De fet, has dit Garrotxa i només puc pensar en el seu equip de futbol, l'Olot, que és el primer partit amistós confirmat amb el Sabadell.
0: Val. Gràcies per tant, Aina. Vinga, va, tu necessites vacances, estimada. Ai,
2: sí. Hola, nota de veu. Voldria que fiquéssiu la cançó de... d'Espremedors de la Fúmiga. Molts petons.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

0: aviat tindré per una furgo i no haurem de fer-ho mai més al Hyundai. I no és que li tingui mania, però ho faig millor si tinc molt més espai.
1: Lògic.
0: Mantenc l'espai amb els primos que diuen que volen fer el salt a l'espai. I esperen com uns putos friquis fotent-li a la tecla d'espai.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: cat.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, iCat, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
2: Escoltes iCat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
3: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Independents. Estem ja, vaja, descomptant, els programes que ens queden per acabar aquesta temporada. Són els d'aquesta setmana, és a dir, ens queden res, 3 dies, però els aprofitarem per explicar-vos coses interessants que creiem al voltant de l'actualitat musical amb l'equip habitual, la Mercè Rigual, que estem a punt d'acomiadar-la perquè no és que l'acomiadem nosaltres, sinó que es jubila, la Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, us parla també Josep Martín. David, anem ja una miqueta fent balanç i recollint,
4: Sí, senyor. Mira, vull dir una cosa que sempre m'ha fet il·lusió.
3: Poder a veure.
4: La ràdio ens queden 3 telediaris,
3: sí.
4: Són 3 programes i els aprofitarem al màxim. Avui, per exemple, farem un d'aquells exercicis que ens agrada molt fer, perquè, clar, quan comencem la temporada i comencem l'any, doncs, des de gener i fins ara s'han publicat centenars, per no dir milers de discos. I, per tant, de vegades diem, quins discos s'han publicat? Anem a fer un balanç, anem a fer una mica d'un llistat, i això és el que farem avui.
3: Vaja, que sempre sona bona música en aquest programa, però avui més que mai, perquè ja triem el bo i millor d'aquest 2026, d'aquesta primera meitat.
4: Sí, a més també podríem dir que són com una petits deures, una mica per l'audiència. Si no els té coneguts, doncs que, escolta, en aquestes vacances vagi repassant tots els discos que avui direm.
3: I avui començarem amb una cançó molt ballable d'un artista que ens recorda que ja fa molts anys, per sort, que les cabines de discjòquei estan conquerides també per les dones, perquè hi va haver una època que hi havia molt poques dones, molt poques discjòqueis estrella, diríem, moltes dones punxant, però cap aconseguia, diríem, aquest estatus d'estrella, i ho ha aconseguit, per exemple, Peggy Gou. Té una cançó que es titula simplement Woman, amb una de les artistes de referència del Afrobeats de Nigèria, Aira Star, i hem pensat que era una bona manera de dir-vos benvinguts.

0: però l'avui...
1: Aquesta cançó que sona és Enganyar-te, de la Ludwig van, i és una de les cançons que opta, que està nominada al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. És només una, eh? També Festa i Drama, de Maria Jaume, o El Forner, de l'Osa. A partir de dilluns, de la setmana que ve, es podrà votar també el guanyador al web de Catalunya Ràdio, i entre aquestes 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Pati de Calaril, La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, o Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Finalment, el veredicte es farà públic el 15 de setembre, eh? Ja diríem que quan hàgim reprès la programació, durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Doncs bé, busquem la cançó de l'any, o com a mínim la cançó amb la millor lletra de l'any. A partir de dilluns podreu votar aquesta llista al web de Catalunya Ràdio. I d'un seguit de cançons ben bones a un disc ben bo que escoltem tot seguit.
2: Independents. Discos en diagonal.
3: Els grups evolucionen i van transformant el seu ADN al llarg dels anys i també dels discos. I això és el que han decidit fer Temples amb el seu cinquè treball d'estudi. L'han titulat Bliss, que ja resulta prou significatiu de tot el procés de gestació de l'àlbum. Una mena de felicitat absoluta de poder trencar estructures, desprendre's de tots els lligams i abraçar obertament l'electrònica, que és el que fan sense complexos en aquest disc. Ja en van fer un tast a l'última edició del Festival Maig de Santa Coloma de Queralt, i si no els vau poder veure, doncs ara teniu una nova oportunitat el 22 de novembre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: Si tenim un espai per un clàssic al programa, doncs és per cançons com aquesta, que sens dubte és un clàssic total del tecnopop, Don't You Want Me, de The Human League. Avui l'escoltem, no perquè faci anys la cançó, i vaja, tampoc cal moltes excuses per punxar aquest clàssic, sinó perquè un dels coautors d'aquesta cançó, Adrian Wright, fa avui 70 anys. És un d'aquells músics que no ha estat sempre vinculat a Human League, que és un d'aquells grups de tecnopop, diríem, on van entrant i sortint músics. Al capdavant, doncs, Philip Oakey, Això no ha canviat gaire, però sí que hi va haver una escissió, d'aquí va sortir també Heaven 17, i vaja, hi ha hagut diversos canvis. Però, en tot cas, si busqueu la informació d'aquesta cançó del Don't You Want Me, trobareu que un dels autors és Adrian Wright, que avui fa 70 anys exactament i volia recordar-lo. Parlant de grups de tecnopop i de músics que entren i surten, doncs avui ens hem assabentat que Stephen Morris i Gillian Gilbert deixaran de tocar en directe amb New Order, com a mínim, durant una temporada. Aleguen problemes de salut, ells són parella sentimental, veurem com acaba tot plegat, però en tot cas, ara, en els propers concerts, al capdavant de New Order, doncs Bernard Sumner com a únic músic de la formació original, perquè ja sabeu que tenen també un litigi obert amb el baixista original de New Order i de Joy Division, que és Peter Hook. Així que New Order es va també desdibuixant una mica. Nosaltres fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida amb una cançó per obrir l'aparador.
1: Independents. A ICAT.
2: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
2: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
5: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: perdido la vida.
1: Tota l'actualitat musical a l'Independents d'ICAT.

Ja és una tradició dels últims anys que abans d'acabar la temporada fem ja una primera garbellada amb els millors discos de l'any. Bé, d'aquest mig any. Però és que 6 mesos donen per molt, han passat moltes coses. Entre altres, que un duet canadenc de música instrumental que s'amaga darrere de màscares i disfresses s'ha convertit en un fenomen global. Són aquests que sonen en Gin de Potrin, que aquest any han publicat segon disc i que ens serveixen de perfecta introducció a aquest repàs, alguns dels millors discos del 2026 fins ara.

Ja es podia preveure que el tercer disc d'Olivia Rodrigo aixecaria molta expectació, però l'èxit de You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love fins i tot ha superat les previsions. Continua encapçalant les llistes de vendes arreu del món i si sona la cançó What's Wrong With Me és perquè ja estarà associada per sempre a Barcelona. Rodrigo i Robert Smith, de The Cure, van presentar aquest duet en un concert per sorpresa al mateix Primavera Sound. I això sí que no estava a cap guió i va ser tot una sorpresa. I aquest 2026 tampoc s'entendria del tot sense Mitski.

Filla d'una japonesa i d'un nord-americà, Mitski ja fa temps que és un nom propi ben potent dins la música més comercial, que no renuncia a l'ambició artística. Nothing's About to Happen to Me és ja el vuitè disc de Mitski i trobareu cançó d'autor, d'aires alternatius, amb aproximacions a l'indie, l'americana o al pop orquestral. És un disc ambiciós també temàticament. Les seves cançons parlen de l'amor, del dol, de l'amor romàntic. Vaja, un disc ben interessant i que ha marcat aquest 2026 també, el de Mitski. I el següent disc també el signa una dona més alternativa.

Aquesta és la setmana del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, que la veritat s'ha marcat un punt programant la neozelandesa Aldous Harding. Així tindrem l'oportunitat d'escoltar en directe les cançons del seu cinquè disc, Train on the Island, enregistrat a Gales sota la producció de John Parish, que és còmplice habitual als discos de PJ Harvey. Ja fa temps que Aldous Harding té una veu pròpia dins la música alternativa, però està passant alguna cosa amb aquest disc, eh? Sembla que ha arrodonit la seva fórmula musical i que s'ha generat un consens entre la crítica, que l'està deixant molt bé, i també el públic. Doncs bé, després de Tres dones i de força cançó d'autor i de pop, posem-hi una miqueta de funk i soul.

Molts haureu reconegut aquí la veu de Kevin Parker, de Tame Impala, però aquest nom no és el més important en aquesta cançó. El nom important és Thundercat. I segur que també molts de vosaltres ja el teniu fitxat, però si no, aquest és un nom que us heu d'apuntar sí o sí, perquè aquest baixista nord-americà està marcant les darreres fornades de les sonoritats del nou soul. Thundercat ve del metal. Això també és curiós, eh? Era membre de Suicidal Tendencies, però després, en solitari, passats els anys, ha anat creant discos fantàstics que veuen del jazz, el hip-hop, la psicodèlia, l'indie, l'R&B... És una gran coctelera musical, i el seu cinquè Distracted, doncs torna a incloure tots aquests ingredients combinats amb molt art. Per últim, pel que fa als discos internacionals, perquè, vaja, n'hi ha moltíssims, evidentment, eh? I aquí, si mireu les llistes que estan fent els mitjans internacionals, moltes d'aquestes llistes no hi falten discos com el de Boards of Canada, Inferno, o el metal més extrem de Neurosis. Però, home, volíem posar, com a mínim, un disc de hip-hop.

A la cançó ja es presenten, de fet, són Dia Scythe, el vehicle del raper de Miami, Denzel Curry, per recuperar els seus orígens vinculats als col·lectius Raiden Clan i reunir-se també amb un seguit de col·laboradors. De fet, Strictly for the Scythe, així es titula, és una mena de mixtape plena de col·laboradors que juga amb subgèneres com el Miami Bass, l'emo rap o el New Orleans Bounce. Ho cito també perquè sabigueu que existeixen totes aquestes paraules que nosaltres no fem servir gaire, eh? Són, de fet, només etiquetes, i el que cal és escoltar aquest disc per veure que sona ben autèntic en un moment en què el hip-hop, diríem, està evolucionant de mil maneres. Doncs aquest és un disc que ens recorda una mica d'on ve el hip-hop. Doncs després d'aquestes referències internacionals, passem ara a repassar alguns dels millors discos catalans del que portem de 2026, i això potser encara és més difícil, perquè en aquests 6 mesos s'han publicat discos ben bons.

Impossible no citar com un dels discos del 2026 Sant Domingo Forever, on Maria Jaume recorda els seus orígens en un exercici de memòria, de pertinença i també de crítica una miqueta per com canvia, diríem, el món amb la gentrificació, etc. Tot a ritme d'aquest pop electrònic pròxim a l'R&B que s'ha convertit en marca de la casa, aquesta festa major de Maria Jaume la portarà també per tots els països catalans amb una gira extensíssima que passa pel Vida, però també pel Canet Rock i per moltes places més. I no volem deixar de citar els discos de la Ludwig van o Rinaldo i Clara, que també han marcat aquesta primera meitat del 2026, però és que volem destacar moltes altres bandes que creiem que han de sonar en aquest resum de millors discos del 2026 fins ara. Per exemple, aquesta.

goig, així es titula el segon disc de Damper Albo i el Combo, i realment és un goig quan veus com es va obrint pas una nova proposta musical i es va guanyant el cor dels oients i també el seu lloc als escenaris. Des del primer moment vam tenir clar que en Dan i la seva banda triomfarien per la seva actitud, per l'energia dels directes, per l'entusiasme i perquè ja era hora que les guitarres tornessin a estar al centre de la música en català. Un dels ingredients a la música de Damper Albo i el Combo és el pop dels 60 i la psicodèlia, i en aquest cas és la base d'un altre dels discos de l'any.

Aquí a l'Independents ho diem clar, som fans de Minibús Intergalàctic i més després de veure'ls en directe. Amb el seu últim disc de títol força impronunciable, però ho farem, Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1 partit I per X, fan una passa més en la concreció del seu pop antic i actual alhora. I el disc és ben bo i compta amb la producció d'un mestre com Martin Youth Glover, però no us perdeu els seus directes, que són un espectacle. I el següent disc és més que un disc, és un projecte molt més ambiciós i que està aixecant passions i admiració.

Quina meravella, el primer volum de Descasada, de Magalí Sare. Té el pes conceptual d'un mal querer de Rosalía, la delicadesa de les veus d'una star tarrelena, l'experimentació d'una Maria Arnal. És música lliure, sense etiquetes, amb pinzellades de folk, de jazz, de música clàssica, tradicional. Aquest és un disc tan potent que encara tindrà a la força una vida llarga, així que no desaprofiteu l'oportunitat d'escoltar-lo en disc o en directe, perquè Magalí Sare té una cura especial també de tots els elements escènics. I ja hauríem d'anar acabant. No sonaran discos que s'ho mereixerien, com els últims treballs d'Anna Ferrer, Ferran Palau, Guillemino, Xico, Maig, la Sara Fontan, Clara Peia o el gran Xerí Maraster. Però acabarem amb una de les cançons de Sucre, el disc bilingüe en català i anglès que ha publicat Le Coq i que inclou col·laboracions de Roger Mas, Foac, Morea, Emili Bosch i Albert Lloreta, que ha coescrit aquesta cançó. Parapens!

0: Doncs avui hem fet un programa una mica, David, mirant enrere el que ha passat en aquest mig any del 2026, que no són poques coses, i el de demà mirarà una mica endavant.
1: Sí, efectivament, perquè, mira, dijous marxem de l'antena, però nosaltres volem deixar unes quantes propostes i, per tant, seguint una mica la nostra tradició, cada començament de mes, doncs ens centrem en aquells concerts, en aquells festivals i en aquells discos que marcaran una mica la pauta del mes de juliol.
0: Doncs demà hi tornem a les 7 de la tarda a ICAT per parlar de les cites del mes de juliol, que no són poques. A reveure.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'An Peralbo i el Comboi.
1: Ja vas comprar-te la meva vida, que sóc un borró animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Arrenca, comença el nou ball de tarda dedicat. Pista de fusta et dona la bona tarda. Benvingut. Miqui Puig, els plats engega i et fa passar cap al fons que hi ha lloc. Puntuals a l'FM dedicat. Les 8 del vespre de dilluns a dijous tota aquesta temporada en una nova ubicació. A migdia els serveis de streaming, com sempre. Aplicació per mòbil o tauleta. I la sintonia que ens marca un compàs. Un batà. Arribant a l'última. Recte, l'últim sprint. L'última alè. Pista de fusta necessita dels pista de fusta. És com un aliment. Stay. Seven Rising i Maya Camera. Quedar-se sempre és bonic.

No tinc, no por. Fet ara mateix, el 2026. Seven Rising i Maya Camara. Stay. El plany de que es quedi l'estimat, que no marxi, ha sigut històricament bonic i transcendental quan parlem de balades. I ara imagina't Alexis Taylor i Mike Simonetti fent amb electrònica I See a Darkness, la mítica peça The Bonnie Prince Billy.

Dos pesos pesants de l'electrònica dels darrers anys tenen a punt un EP. I aquest AC Darnax de Bonnie Prince Billy, la punta de l'iceberg, Alexis Taylor i Mick Simonetti. Electrònica de casa és nuestra casa. És Eurípides i les seves tragèdies.

0: Eurípides and His Tragedies, el grec més divertit de Barcelona. Escriu en castellà peces de tecnopop, ara que acompanya Kiki d'aquí. L'escenari s'està impregnant d'aquesta manera de fer dels autors dels 80, que a partir del tecnopop feien cançons boniques. Nostra casa, un petit retrat costumbrista per ballar com ballaven Rose de France.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: Cap excusa. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta.
0: Des de Brooklyn, Anansia Kim, amb un dels seus productors, Anthony Shuttler, i aquest Relax. Assemo em fa l'extensió. Busqueu a Saia Kim, fa petites perles electròniques a mig camí del club del hip-hop i de la bogeria d'algú molt jove.

Mick Simonetti. Fa un moment era artista, ara remixer, Conclave. El seu reis, passat per el jefe, el mestre, l'home darrere de projectes com Italians Do It Better, algú que sap molt

quina cosa més elegant que fa Mike Simonetti portar la peça de Conclave, Sunrise, a la màxima expressió, deixar-li tota la part

0: cançons que m'imagino ens ajuden a caure la tarda i que el segell Deep Clicks, un segell de casa, un segell d'aquí al costat, i aquest artista que poc més en sabem, que aquest Ricis l'ha clavat, que és una d'aquelles peces que no vols que s'esgoti, que vols que segueixi tota l'estona fins que la tarda ja sigui vespre.
1: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: La nova de Carlita arriba amb una col·laboració de luxe. Carlita col·laborant amb Sophie Tucker.

L'adonisme de la tarda del signe. Carlita, la productora turco-italiana, i Sophie Tucker. Un Sophie Tucker que des que vam fer la banda sonora de Young Paul a casa són invitats vespre sí, vespre no, a prendre l'aperitiu amb nosaltres. Manhattan, nois i noies. I aquí, Nico de Andrea i Arch agafant una peça de Cerrone.

el mestre Serrone, el mateix, el que es tancava en un estudi i gravava una pista de 14 minuts, només amb el bombo, perquè no hi havia ordinadors, gravava el bombo a negres, per sobre començar a construir música disco, que es comprava cases i cotxes caríssims a l'Amèrica dels 70. Deixa que Nico de Andrea i Arch remesclin amb mestria aquest Give Me Love.

0: uns altres que no obliden que les grans rave tenien en els jamaiquins els grans mestres dels mestres de cerimònies, redundància Puig, els que parlotejaven a sobre de les bases. Can't Stop Me, Alex Pease i Kelly River. Us en recordeu què diu la nostra falca?
1: Tots a la pista. Mickey Puig, els plats.
0: Tots a la pista. Dance Floor. Així ens estiu aquesta peça de

0: can't take no more. And your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge 12 de juliol de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: La teva discoteca en necessita Robert De Palma, Clàudia Guisi, Miqui Puig, tots al Breta d'Empúries en una tarda honorant el mar i ballant mans en l'aire. Pista de fusta celebra cada any al sud, al nord, a l'interior una temporada més. Pista de fusters, allà us volem. Luke Drush,

0: com juguen amb el baix, un baix rave, un baix tocat, i ja ho tindríem Bring Me Back. Us recordeu que us vaig dir que en Sifón havia descobert un grup? Us vaig dir que eren patrones del rave? Us vaig dir que en som fans? Tan fans que ens farem samarretes al de Mèxic i al Gopato Fiesta. Per la vostra, per l'agafarem els pistes de fusters per quan vulgueu, per l'aire lliure. Patrones del rave, viva México.
1: Atención, atención, carnal, tenemos a dos individuos hasta el frente del escenario.

0: patrones del rave, algo pa' tu fiesta, carnales. M'encanta la seva jerga, m'encanta que siguin irreverents i sobretot que vulguin fer música per diversió. Repeteixo, diversió. Els hits arriben per osmosis i aquests tornen perquè s'amplejaven ni més ni menys que Tribe Called Quest.
1: We freak like that. We freak like that. We freak like that.
0: La Riots, We Out.
1: We freak like that. We freak like that. We freak like that.
0: Digue'm el Planet.
1: We freak like that.
0: Envia un fos de banda.

cool-leitat, la gran peça enorme dels nostres estimats The Double Planet, un grup de hip-hop que agrada gairebé a tota la comunitat afroamericana del món, un grup que ningú oblida i que a casa a sobre, si arriba amb un remix, doncs ja ho tindríem. Ets a la Ràdio Inquieta, la descoberta dels últims dies. Són uns que es fan dir Coracid, Coracid. Touch Me All Night Long és una altra animalada signada per aquesta banda que hem descobert. Adonisme en estat pur. Escallots.

0: francès. El seu EP es diu Acid Heart i aquesta Touch Me Online Long, un repertori de tot el que li faries algú que t'estimessis molt en el sentit més carnal de la vida. Pista de fusta arriba al final. Miqui Puig, Els Plats, et diu que és un gotxeri cada tarda, de dilluns a dijous, capbussades del passat, digis convidats i cap de setmana de repeticions.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig, Els Plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: La pista marxa, amb quilòmetre zero, amb Costa Freda, amb Sonora, una de les peces del seu EP, i amb el remix que fa DJ Bruce Lee. Un altre activista és de Rhythm Control, la botiga i el segell, fent que Barcelona tinguin encara l'esperança dels resistents. Sigueu feliços, balleu. Recordeu que hi ha festa el dia 12. Busqueu-me a Instagram, en parlem. Ara només us puc dir allò de sigueu feliços i balleu.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
5: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a The Strokes, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets, avui volem parlar del grup més neoyorquí que es fa i es desfà des de l'època del CBGB. Cinc xavals amb pantalons estrets texans i xupa de cuiro que van revolucionar l'escena independent reivindicant el que ja no es portava, el pop de guitarres desacomplexadament elèctric. I és que Julian Casablanca i els seus amics van aconseguir unir la tradició dels grups que es van desenvolupar al Bowery, Television, Ramones, Talking Heads o la mateixa Patti, apostant per cançons curtes i directes a la jugular.

el Last Night, una de les grans cançons d'aquest disc de debut, el Is This It, que fa 25 anyets ara mateix. Què, com t'has quedat? T'has quedat que et fas gran, no? Si que tampoc no calen els Strokes, ja t'ho diria jo, si te tingués al davant. Però vaja, que avui no volem parlar de la teva panxa i la seva expansió inequívoca, ni tampoc d'aquesta mata de cabell blanc que t'ha sortit d'un dia per l'altre. Avui volem parlar de l'ombra allargada dels Strokes i de tots els artistes que els han copiat de manera més o menys dissimulada.

Què? Són els Strokes, eh? Make a drift! Des de Los Angeles, Califòrnia. Demostrant que la ona expansiva del grup protagonista d'avui va arribar de punta a punta del país, malgrat ser intrínsecament nova iorquesa. Que vaja, el mateix es podria dir dels Kiwi Junior.

Els Kiwi Junior, des de Toronto, Canadà, liderats pel Jeremy Goddard, i que han publicat a dia d'avui tres discos, el Football Money, el Cooler Returns i el Chopper, on també aposten per aquesta manera de cantar tan desmenjada, típica del nostre estimat Jules. Bueno, que per cert no ho sabeu, però el Julián Casablanca és de família catalana. Ho sabeu, això, no? Home, son pare era el director de l'agència de models Elite i son avi era un català d'arrel que, malgrat exilar-se a principis de segle XX, va seguir utilitzant la seva llengua natal a l'hora de parlar amb els seus fills i amb els seus nets. I si no em creieu, a veure, encara recordo jo el concert que va fer el Primavera Sound, en què va començar a dir paraules i frases en català perfecte davant la indolència del públic que ni se'n va donar perquè tot eren guiris. Els Crips no són de Toronto, sinó que són de Wakefield i està format per tres germans. Potser se'ls coneix sobretot perquè se'ls va unir durant un temps el mateix Johnny Marr dels Smiths, que tenia ganes de fer soroll. La qüestió és que en Gary, en Ryan i en Ross Jarman van ser hereus de la proposta musical dels Strokes i juntament amb els Franz Ferdinand i els Libertines van iniciar una nova fornada de grups guitarrers. En una vena clarament strokiana en aquest Things You Should Be Knowing.

Since You Should Be Knowing, els Crips, que juntament amb els Franz Ferdinand i els Libertines van ser els hereus britànics de l'explosió popular dels Strokes. Un altre grup que tampoc va amagar la seva influència van ser els Benchies, naturals de Los Angeles, i que es van donar a conèixer amb el single Monodrama abans de fer de taloners de tota una gira sencera dels Blossoms. La seva cançó més Strokes, però, no és el Monodrama, sinó que és aquest Angry Lizard Noise.

Angry Lizard Noise, dels Benchies, retén homenatge clarament al quintet neoenarquí del qual volem buscar la seva projecció. I la projecció arriba fins i tot a Argentina. Sí, perquè a l'Argentina hi ha un grup que es diu Pacífica, format per Inés Adam i Martina Nintzel, que es van conèixer anant a un concert dels Strokes a New York City, mostrant així ja la seva veneració per aquest grup. Ara mateix estan girant, fent una gira mundial que ha passat ja pels Estats Units i també per Europa i Catalunya, i són absolutament fascinants de veure. Aquesta és una cançó del seu disc In Your Face, que es diu What You Doing?

L'específica, des d'Argentina, mirallant-se amb el cançoner dels Strokes, igual que fan els 100 Plus Club, els quals afegeixen un toc gòtic, sobretot amb la veu del Adrian, però que s'emparenten amb els Strokes principalment per aquests riffs esmolats i aquesta bateria gairebé metronòmica. Això es diu Gobsmacked.

El Gobsmack dels 100 Plus Club. A veure, estem parlant aquí de la influència dels Strokes i fins ara hem escoltat grups bastant mimètics i clarament desconeguts. Però com explicàvem abans, molta part de culpa de l'èxit de certs grups britànics venia de copiar el llibret d'aquesta banda referencial nord-americana. I un exemple claríssim seria el primer disc dels Arctic Monkeys.

0: You probably couldn't see for the lights, but you were staring straight at me. Si tot això és el títol d'aquesta cançó del disc de debut dels Arctic Monkeys, el Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not. I si no n'esteu convençuts de que van escoltar molts Strokes, el mateix Alex Turner, en una cançó del seu penúltim disc, iniciava la lletra dient: jo l'únic que volia era ser un d'ells, un dels Strokes. Una frase que segurament firmaria també a l'Àlex Capranos, el líder dels Franz Ferdinand.
1: Here we go with riff one.

0: Odeixes, Franz Ferdinand, un altre grup influït clarament pels Strokes en aquest cel obert que vol fer un repàs generós dels artistes que s'han nodrit de la personalitat sonora d'aquest grup de Nova York. Va, fem una petita pausa, però no patiu que encara me'n queden uns quants més, eh?
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant grups hereus dels Strokes i ara ens anem als Països Baixos. Sí, sí, han passat per Argentina, Canadà, però l'explosió strokeana no té fronteres. I si no, que els hi preguntin als Weisses des de Groningen i aquesta cançó que podia haver format part del primer disc dels Strokes. Això es diu At Least That's What They're Saying.

At least that's what they're saying. Els Vices des de la Known Affairs. Un disc publicat el 2023. O sigui, 21 anys després del debut dels Strokes, demostrant que la seva influència no ha disminuït en absolut en aquesta darrera dècada. Un altre exemple, doncs, els Walkmen,

Els Walkman, que aquests sí que són de Nova York, com a mínim poden dir que comparteixen contaminació, taxis grocs i línies de metro poc recomanables. De fet, els Walkman es van separar fa 8 anyets, però el 2023 van tornar a tocar plegats gràcies a la iniciativa del seu líder, el Hamilton Lighthizer. I si els Walkman sonen Strokes i no se n'amaguen, el mateix els passa al Symposium.

The Symposium, mostrant la vessant més pausada i melòdica del cançoner dels Strokes. Va, que em queda poc temps i vull aprofitar-los. Si més no, perquè aquesta és una de les cançons més Strokes que he sentit jo a la meva vida sense ser del mateix grup. Qui ho fan es diuen Tennis, que segur que ho sonaran perquè són un grup de culte format per marit i muller, on el Patrick Reilly s'encarrega de les guitarres i els teclats i la Lana Moore de les veus i els sintetitzadors. Això es diu 10 minutes, 10 years.

strung together and held dearly. Ten Minutes, Ten Years, els Tennis, en un cel obert que ha volgut rescatar tots els grups influenciats pels Strokes i que encara té temps per reivindicar uns altres hereus, els Always, aquest grup d'indie del Canadà amb la veu etèria de la Molly Rankin i aquest Adult Diversion.

Els Oldies i el Adult Diversion passant el testimoni ara als Stone Jackals, que, bueno, els Stone Jackals són d'aquells artistes als quals els agraden les coses espontànies i poc treballades. No és que sonin de garatge, és que sonen al lavabo en una apologia del lo-fi que a mi em sembla encantadora. Aquesta és una de les seves primeres demos i si algú no és capaç de trobar-li similituds amb el grup del Julian Casablanca, que em truqui perquè té un problema a l'orella, eh?

Els Stone Jackals i el seu I Wish I Stayed Sedated en aquest cel obert que ara sí que arriba al final del programa i ho fa amb els Change Cooters, un grup de garatge indonesi, sí, sí, d'Indonèsia, nen, que els hauries de veure amb el trajo que porten, vermell de dalt a baix, llampant. Una barreja entre els Hives i un grup de K-pop. Bueno, amb les seves ulleres de sol també, que fa molt cool. La qüestió és que els Change Cooters també han decidit apuntar-se amb aquest programa, ni que sigui per declarar el seu amor absolut a Julian Casablanca, l'Àlex Valenci, l'Albert Hammond Jr. i tota la resta de membres d'una banda que ha creat escola. Amb aquest I Love You Baby, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes i cas.
1: Andrea, Irene, quin llibre recomaneu llegir aquest estiu?
2: Doncs mira, Marc, el que la gent vulgui, novel·la, assaig, poesia, teatre, còmic, fanzine. Avui la recomanació és que no hi ha recomanació que valgui.
3: Jo diria que facin cas en el seu instint i si fallen, i de, que provin amb un altre, que en el final se tracta d'això.
1: Doncs sabeu què us dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: 44 programes i dotzenes de llibres recomanats després, la Pila Dicat arriba al final de la temporada. Una temporada on hem après que l'Andrea és una mala mena amb un gust literari i superbi, que la Irene li flipa en un munt de coses i que també en cremaria unes quantes altres, i que un servidor, Marc Cerrudo Boada, és un individu que llegeix molt perquè no va poder ser futbolista professional i que per això mateix considera a Héctor Bellerín la persona més afortunada del planeta. Avui tancarem la temporada els tres plegats amb una conversa distesa i extensa on repassarem alguns dels llibres que més ens ha agradat recomanar al llarg de la temporada i on també comptarem amb notes de veu de gent maquíssima que en algun moment o altre de la temporada ha passat per la Pila. Andrea, Irene, això s'acaba.
1: Molt fort?
2: Doncs sí, estic tristíssima.
0: Però, a veure, intentem pujar una mica el to, Andrea, que no pot ser això, que sembla que ens morim aquí els tres un cop acabi l'hora de programa.
1: De calor segur, eh?
0: De calor podria ser, això sí. Hem arribat els tres desfets aquí.
3: Sí, però com a mínim aquí tenim aire condicionat, que això s'agraeix bastant.
1: Ara volem treballar cada dia, saps?
0: 44 programes més, eh?
1: Sí. Es trobarà a faltar aquest estiu, no xerrar, no sé, no ficar-nos els uns amb els altres, no dir que la música que poses no m'agrada, no sé. Quantes coses.
0: Fixa-t'hi que no has mencionat els llibres en cap moment, eh? De coses que t'han agradat d'aquesta primera temporada de la Pila.
3: Sospit que potser aquest estiu no llegireu?
1: És que calla, que jo no vull llegir molt, eh?
0: Jo m'he proposat llegir un únic llibre.
1: Ah, sí, eh? Clar, segur que serà
0: que
1: molt
0: ja començat. No, Solenoide, del Carteràs.
1: Ah,
0: que són 200 milions de pàgines, en porto 150 i encara em queda, jo què sé, 600
1: més.
0: Perdona,
1: 250, però si te l'acabaràs ja, carinyo meu, 250.
0: 150 porto.
1: Ah, bueno, però, per exemple, Ferrocarrils a Mèxic vas trigar 8 hores o 7, un vol a Colòmbia.
0: Sí, però me l'agafaré diferent, aquest de Solenoide. Vull llegir en pausa, perquè aquí, durant la temporada, el que hem fet és llegir moltíssim, que ens agrada molt, però al final la sensació és d'urgència, d'acceleració, sí. I al final llegir dos llibres a la setmana, doncs els gaudeixes, però no tant com no. T'agradaria gaudir-los. Per tant, aquest estiu jo dedicaré 3 mesos al senyor Carteresco, serà el meu company de fatigues estiuenques.
1: Saps que no guanyarà el Nobel l'any que ve, no?
0: Per què no?
1: No ho sé.
0: Jo començo a fer campanya ja.
3: Li toca una dona.
0: És veritat.
3: Crec que... Bé, no sé, ja veurem què passa, però...
0: Qui va guanyar aquest any? Ja no me'n recordo.
3: El Kazna Horkai.
1: Ah, que és veritat!
0: Oh, quina vergonya! Veus, és que he llegit tant que m'he oblidat fins i tot el Kazna Horkai guanyant el Nobel.
3: Jo m'he pres el seu nom de memòria per fer vídeos. Però no penseu que és un nom que digui jo molt habitualment, tampoc. Vull dir que...
0: Home, és que estaríem fotuts, eh? Si haguéssim de parlar amb gent hongaresa tota l'estona.
1: Buf! Per pisca el pilesc.
0: Tu llegiràs, Irene, aquest estiu?
3: Jo llegiré, sí. Tenc algunes coses...
1: No,
3: tenc algunes coses pendents. Jo, el meu objectiu era llegir-me Els Miserables, aquesta nova edició que va treure Club Editor. No sé si passarà. Jo ho intentaré. Però, clar, endur-me aquest llibre de vacances... en fora, és que clar, només aquell llibre ja se me passa de quilos.
1: És que a mi em passa que jo no penso en quilos, penso en temperatura, i penso, val, aquest llibre a 40 graus,
3: yeah.
1: O sigui, t'ha d'arrossegar molt per no estar patint.
3: Ja. Yeah. Jo tinc ganes, no sé què passarà, perquè tenc, òbviament, com tothom, tenc una pila ja a casa nostra de coses que he anat deixant... Sí, ja m'ho llegiré... Però l'objectiu, el llibre gros d'aquest estiu, volia que fos...
0: Els Miserables.
3: Els Miserables, o 2666, que havia de ser de l'estiu passat,
1: sí.
3: Però el vaig deixar pel final i ja vaig dir, ja no.
1: Recomano, Irene, jo crec que abans dels Miserables... Sí.
0: I me'l vaig
1: llegir, que jo flipo, o sigui, crec que tenia 16 anys.
3: Hòstia.
0: Què dius?
1: T'ho juro, la meva mare em va dir, aquest llibre, tothom està parlant d'aquest llibre, que era quan la tapadura, aquesta col·lecció, no sé, es va fer com un best-seller d'aquest llibre, realment,
3: sí.
1: Quan va sorgir. I em va flipar.
0: Jo amb 16 anys encara llegia La penya dels tigres.
1: I jo era la Quica Superbruixa.
0: No, tu Bolaño, ho acabes d'admetre.
1: Sí, la Quica Superbruixa també.
3: Sí, no.
1: I Pesadillas. Us han recordat aquests llibres que eren com Pesadillas, que eren com tots de por i que tenien com...
3: No.
0: Sí,
1: sí,
0: que
1: era una col·lecció.
0: Sí, que el disseny de la coberta era així com amb colors molt, molt estridents.
1: I les lletres d'aquestes com que es fonen.
3: Ah, sí, ara m'has dit lletres que se fonen i m'ha vengut.
1: Sí, i colors com verd, groc...
3: Ja, sí. Jo, perquè aquestes coses de poma mai m'han fet molta gràcia, llavors no... No els hi feia molt de cas, la veritat.
0: És que és un tema també aquest, el de les sagues de llibres així com juvenils, que sí, llegeixen unes coses que anys després ho recordes i dius, mare meva, jo llegia Animorphs, no sé si us sona.
1: No,
0: ara faran una sèrie. És una saga de llibres on hi ha una invasió alienígena del planeta Terra i ha de salvar el món un grup d'adolescents que té l'habilitat de convertir-se en animals. D'aquí el títol, Animorphs. Ah. I de cop, un xaval de 16 anys de Connecticut es transforma en un cavall. Wow. I suposadament això salvarà el món dels extraterrestres.
1: Però què és Connecticut?
0: Un estat dels Estats Units.
1: Pensava que, hòstia, pensava que era una pàgina web, però Connecticut.
0: Connecticut. No. M'he inventat a l'estat, perquè he dit Kentucky, Virginia...
3: Això va ser l'avançada dels Therians, no?
0: Sí, és veritat, mira, està aquí l'origen dels Therians.
3: Mira.
0: No descartis que ara facin la sèrie, clar, perquè hi ha hagut el boom dels Therians.
3: Clar, eh? És que quan has dit la sèrie dic, aquí han agafat Sí, té tota la pinta.
0: Quin animal seríeu si fossiu un Therian?
1: Què és? Que no sé de què esteu parant, em sento com
0: a venir
1: d'Esplugar i parlàveu d'Evangelion, tio. O sigui, què és això?
3: No, però ara mos demana quin animal...
1: Ah, els Therian és el que va passar l'altre dia, que la gent anava per... Però eren animals normals, no hi havia tigres i lleons...
3: Vols? No ho sé, oh? Bueno, en pintura tiren més cap a guineus i coses
0: sí,
3: així, no?
0: Com més furris, sí.
3: Sí.
1: Però que són normals, no són com d'una altra... O sigui, no són fantasiosos, aquests animals, no?
3: No, però és que aquest dels llibres que diuen Marta en pot se convertien en animals.
1: Clar, clar, clar. I estiguen com a l'inculta, sisplau. O sigui, crec que em fotran fora en l'últim programa.
0: No, sí. Therians, bàsicament, és gent que es disfressa com d'animal i actua com a tal.
1: O sigui, aquella gent que es va manifestar a sortir d'aquest llibre... Bueno, manifesta, que anava pels carrers aquell dia vestit d'això.
0: No originalment, però hi ha una correcció aquí, evident, sí, que ha vist molt bé la
3: Irene. Jo el que deia, perquè ell diu que faran una sèrie, i jo he dit que no sigui per rotllo dels Therians.
1: Vale.
0: Com ja t'enterien, ara recuperen Animorphs.
3: Diguin, vinga, això funcionarà. Saps?
1: Que el meu món és el País Basc, ETA.
0: Gran Bretanya. ETA, d'acord. Vols matitzar les teves paraules,
1: sí,
0: Andrea?
1: Sí, per si un cas. O sigui, el costumisme del conflicte polític basc.
3: Sobretot perquè demà l'Audiència Nacional no se presenti a Càtel.
0: Però va molt bé que diguis això, Andrea, perquè lliga amb un bombardeig que vas anar a veure l'altre dia, poètic.
1: I vaig anar. Mira, o sigui... Poca paraula he tingut jo com aquesta en ma vida. He arrossegat fins i tot una amiga en la qual està com en qüestió la meva amistat, perquè, o sigui, vam quedar que això que era a les 5:30 de la tarda, estàvem allà a la catedral esperant, un munt de penya esperant.
0: Hi havia molta gent, eh?
1: Molta, tio. O sigui, semblava com de qui era el Primavera Sauna.
3: Uau.
1: Sí. A veure, tot el que diré d'ara en endavant no serà entusiasta, vale? És a dir, o sigui, si fan una segona edició, ho dubto, però si la fan, no ho sé, crec que als oients els agradaria anar, perquè... Bé, només que puc dir, la catedral a rebentar, tothom mirant cap amunt tota l'estona, perquè clar, què passa? Que això ho llançava un helicòpter, llançava, tornem a dir, com un munt de poemes, val? Que eren, tu sabies el nom exacte, érem, no sé, la meitat catalans, la meitat xilens, no? Sí. Perquè era com una acció d'un col·lectiu artístic xilè, no?
3: Ah, d'acord.
1: I bueno, era com aquesta cosa de, bueno, en comptes de llançar bombes, doncs del cel, doncs llançem poemes. Molt bé.
0: Ai, amb la idea està bé, vull dir, posats a triar, millor poemes que bombes.
1: Tampoc aquí hi ha hagut un gran director creatiu, eh?
0: Mare meva. Segueix, Andrea.
3: Andrea fent amics.
0: Havíem anat cap això, sí. Podria ser un podcast, també.
1: O sigui, sí, però vull dir... No es guanyarà un cans de la publicitat. Bueno, llavors, què passa? Que clar, tothom mirant amunt... O sigui, ja la meva amiga estava paranoiada, la Leti, que la saludo des d'aquí, perquè realment, o sigui, no... Menys mal que després... Bueno, és que li vaig dir que li convidaria a birres, acabo de recordar que li vaig convidar. Pobre. Però clar, ja mirant cap amunt, dient que viene l'helicòptero, que viene l'helicòptero, perdó, és que és basca, ho va dir en castellà perquè és basca, que viene l'helicòptero, llavors, clar, la gent ja s'emparanoiava, no venia un helicòpter, però tothom estava allà com entre la calor, allà amb bòlia i tot el riu, que vingui ja el puto helicòpter. Llavors, total, que va començar a venir i venia, doncs, diguéssim, direcció, o sigui, no sé com dir-ho, en comptes, o sigui, en comptes de direcció... Cornellà, direcció Besòs, val? Clar, llavors, jo crec que els tirava des d'allà perquè vinguessin pel vent. És igual, total. Que comencen a caure una mena de flyers que eren com punts de llibre amplis, val? Amb els poemes allà.
0: Ah, que n'has portat.
1: I tant, n'he portat. És que ja... No, és que era la cabalgata. Era la cabalgata, jo. era cabalgata.
0: Estàs amb el paraigua del revés, per agafar tants poemes com podies.
1: O sigui, clar, què passa? Que queien amb el vent i queien així com ondulant, saps? Vull dir, clar, no queien allà com si fos una pluja de caramels amb un cert pes. Yeah. Llavors, clar, la gent ja estava com saltant abans que pogués tocar la mà amb el poema. Rotllo el famós quadre aquest de la mà de David, saps? O sigui, sí, sí. Llavors, clar, la gent ja s'estava barallant una miqueta i ja hi havia una certa tensió.
3: No.
1: Home, clar, tia, sí. I a sobre, clar, tocaves el braç suat del maromo del costat.
3: Uau.
1: Doncs no era tot molt, molt que et venia de gust. Què passa? Que jo... O sigui, el que em va passar... Jo vaig agafar un que es diu Límites, Joaquín Prieto. No el conec, aquest poeta, val?
3: Jo tampoc.
1: Però només començava així. Són quatre versos, els puc recitar, Marc.
0: Sí, sí, endavant.
1: No em mireu que s'agrada. Estem malament de temps. I vaig dir, hòstia, just m'ha tocat aquest, val? I em deia... Por su propio bien no fumé más. Y prendí un cigarro al llegar a casa. No paré en todo el día. Acuéstese temprano y descanse. Mientras salía de casa a mi segunda pega después de cocinar para mañana. Tómese usted tiempo para usted. No, tómese tiempo para usted y me quedé dormida en el metro. Camino al turno de la noche. Aprendí a decir que no y acepté horas extras para llegar a fin de mes. Mañana empiezo. ¿Bastan vacilant?
0: Bueno, potser no vas tenir sort. Ja.
1: No és que no vaig tenir sort, és que jo crec, de fet, que m'estaven dient, aquest és el teu reflex, perquè després a la Leti li va tocar un en català a sobre, crec que era del Brossa, no ho sé, molt maco, parlava de flors, no sé, alguna cosa floral. Jo ja volia anar a fer una birra, veig, Leti, marxem. Llavors, vam començar a travessar tota la marabunta de gent, que continuava, no sé, clar, els poemes continuaven sortint, perquè, clar, no ho sé, suposo que per alguna prescripció mèdica doncs anava tot a poc a poc perquè no es fes allà com un enrenou i la gent morís. Llavors, torno a agafar un, i dic, va, torno a agafar un, tinc un segon. I quin és? El mateix.
0: Oh!
1: El mateix de tots.
3: No.
1: De tots els milers de 50.000 o un milió que va
3: tirar l'helicòpter. Ostres, mira que hi ha poemes.
1: I una altra vegada... Por su propio bien no fumé más. I jo anant a fer una birra. I jo, mira, no puc més. A jo no torno.
0: Doncs dos cops no és casualitat, Andrea. Aquí l'univers està intentant
3: dir alguna cosa. T'està dient algo.
1: Sí, m'està dient moltes coses. O sigui, m'està dient... Ah, bueno, no ho sé. Després no vaig tornar a passar per la plaça. Per tant, no puc saber com era l'estat de la plaça. I si bé CNN va haver de fer molts esforços a través dels nostres impostos o no, només dic que, no sé, que tothom anava amb el Banu... 5 de la tarda, 6, en plena onada de calor i que no ho sé, que jo penso, la lectura pot ser una cosa íntima, no? També, ja, perquè sí. No ens poden deixar algú a la bustieta.
3: Jo sí que vaig veure qualque vídeo de gent per Via Laietana, que clar, degueren arribar també alguns, i penya per allà per Via Laietana agafant això, que semblen punts de llibre.
1: I amb perdó, ja, bueno, aquí jo ja sé que aquí ja m'estan fotent fora de Catalunya directament.
0: No ho diguis tant, Andrea, veies el tercer cop que ho dius en el que portem del programa, al final algú t'escoltarà i et fotrà fora de veritat. Tu tira les coses.
1: És que el punt de llibre és una mica lleig, o sigui, és blanc amb un logo blau, vull dir, amb una P blava, vull dir, no és molt vistós, que per punt de llibre jo potser no me'l quedaria.
3: Ja.
0: És sobri, Andrea, no siguis tan hater, és que la calor et converteix en una hater, ja ho ets de per si, però ara que estem a 40
3: sí,
0: graus
3: sobri,
0: a l'ombra...
3: És broma,
1: no vaig anar.
0: A mi no em desagrada.
1: No vaig anar.
3: Ah, no vas anar?
1: Que sí,
0: m'estava... Et fotia fora jo de l'estudi, ara sí.
1: No vaig anar.
0: Minuts explicant una mentida.
1: Tot això ho sé per stories a Instagram. No, és preciós. No sabia què fer el dissabte a la tarda, realment ningú sap fer què un dissabte... No, ningú sap què fer un dissabte a la tarda i ja està.
0: Doncs un comparteig poètic.
3: Una activitat més d'aquesta
0: sí.
3: Ciutat cosmopolita.
0: Sí, estem així de convertir-nos en PortAventura,
3: sí?
0: Realment. O sigui,
3: sí,
0: què
3: sí.
0: Més es pot convertir en performance a Barcelona?
3: Total.
0: Ara hi ha la poesia també.
3: Ara la poesia també.
0: Fa por saber quin
3: després,
0: serà el segon
3: ni
0: estadi.
3: Cristo compra llibres de poesia, però anem a fer un bordeig poètic.
0: Sí,
3: molt bona idea.
1: L'helicòpter, tio.
3: En lloc de destinar aquesta pasta, que qualque poeta per Instagram vaig veure que ho deia, en lloc de dedicar aquesta pasta... a la promoció de la poesia o no.
1: Però és que un helicòpter val molts diners, eh?
3: Sí.
0: Són idees esbojarrades que deixem caure aquí. En lloc de estar tapant en un helicòpter, doncs
3: no sé.
0: Dona una mica de diners a les editorials que publiquen
3: exacte.
0: Poesia, subvenciona poetes...
3: Com a idea.
1: És que jo no vull buscar-ho, però si... És que també, una acció poètica d'un col·lectiu poètic, normalment no l'associo a molta pasta.
3: No, jo l'associo sí, a autogestió, bàsicament.
1: I llavors, clar, llavors de sobte que passi això, bueno, suposo que estarà subcontractat
3: sí.
1: Per la cosa pública, però que això són molts
3: ara
1: diners.
3: Ara ho
1: investigarem. Anirem aquí a posar una miqueta...
0: Bé,
1: més de mala maro. No.
0: Moltes gràcies per aquesta crònica.
1: Us ha agradat?
0: Hi ha hagut molt detall, hi ha hagut un moment fins i tot que has explicat d'on venia el vent. Venia del Besòs en lloc del Llobregat. No esperava aquest nivell de detall i t'ho agraïm molt.
1: He concretat també perquè l'helicòptero es deia en castellà, perquè la meva amiga era del País Basc, és a Donosti, vull dir, i o sigui, com que he puntualitzat abans que em surtin també com crítiques, no?, de si jo xerro o no en els meus espais quotidians. Per tant...
0: Ets una cronista impecable.
1: Impecable.
0: Andrea, i molt sòbria, també. I ara el que farem, un cop acabada aquesta...
1: He promocionat l'alcohol també 30 vegades, en fi, perdoneu.
0: Bueno, és l'últim capítol de la temporada. És com, no sé si ho feu vosaltres, jo em quedava a dinar a l'escola i l'últim dia que es dinava a l'escola ens donaven com un postre especial, com un gelat, un no sé què.
3: O una pizza de cop.
0: Sí, alguna cosa així, que ara està prohibidíssim tot, però als anys 90 encara ens deixaven fer aquesta mena de coses.
3: No sé si està... Jo crec que és darrere d'escola hi ha una mica de màniga ampla.
1: Sí, jo crec que hi ha aquelles tarines de gelat que és xocolata i vainilla i que ho feies amb aquella collareta de plàstic. Sí. Que són molt de la sirena.
3: Sí.
0: Coses així.
1: Sí. Doncs, total, què vam fer?
0: No, simplement, tu estàs amb aquesta actitud d'avui. És l'últim dia, Andrea.
1: Però si és el dia que em sembla que m'hagin posat verdura bullida.
0: Andrea, de veritat, no t'està bé res avui.
1: És broma.
0: I ara intentarem canviar una mica l'actitud de l'Andrea, fent un repàs, Andrea, d'alguns dels llibres que més ens ha agradat recomanar al llarg de l'any a la Pila. Hem fet una selecció, tant tu com jo, i tenim a la Irene com a guest star per anar comentant tot el que li sembli, sí. Dir si els ha llegit, si no, si li criden l'atenció.
1: Que hi ha una cosa, que és que acabo de caure, que sempre que ve la Irene, com ve després, mai sabem la seva opinió dels llibres que hem recomanat. I estaria bé que ara ens diguessis si a tu t'ha agradat o no.
3: I si me'ls ha llegit.
1: Team Marc, Team Andrea.
0: Venga. Vols que puntui, eh?
1: Vols que competim?
0: Mare meva, no tenia previst això per l'últim programa, però potser acabem aquí amb la rivalitat que s'ha estrenyant al llarg de tota la temporada. Tenim el nostre mundial particular, Andrea. Però primer escoltem una cançoneta i després ja anem amb les recomanacions.

0: Doncs, Andrea, el més lògic és que comencem parlant del primer llibre que cadascú de nosaltres va recomanar a la Pila. El teu quin va ser?
1: Abans de començar, et vull dir una cosa. Tu recordes que recomanàvem
0: que
1: dos?
0: Que tu vulguis, Andrea. Sí, és veritat, recomanàvem
1: dos.
0: És que dos.
1: Això és fort. Sí. O sigui, estàvem amb un llistó i amb una ambició que, òbviament, no vam poder mantenir si volíem fer una lectura de qualitat.
0: Estàvem molt crescuts, sí. I ben aviat vam veure que no hi havia manera humana de continuar amb dues recomanacions per cap cada setmana.
1: Clar. Per això jo vull dir que els primers dos que vaig recomanar va ser La prova d'oïda i Quatre grapes de Miranda Julai. I ara recomanaré o tornaré a xerrar del de Miranda Julai, perquè clar...
0: Xerra.
1: Ui, és que s'ha parat la música de còpia, que és com un...
0: És que l'Andrés és tan malòmana que sense música, o sigui, no té bateria, no es para de cop.
1: Doncs a veure, va ser un fenomen de l'estiu passat, no? I a moltíssima gent crec que li va agradar, va ser una opinió bastant generalitzada. Mm. Va ser també una traducció feta per Dibello Lit, que també va ser com, bueno, bastant curiosa perquè no tenia, era el gènere neutre, no? No tenia gènere, era tot a mi. Per tant, és a dir, va mantenir un llibre, una novel·la que són... És bastant extens al final, sí. Gairebé 400 pàgines, sí. Amb aquest tipus de traducció que jo no l'havia llegit fins ara al català i que tractava de, bueno, d'un artista, si la protagonista era una artista famosa d'uns 45 anys, no? Obsessionada amb la feina i que decideix un viatge en cotxe a Los Angeles. Des de Los Angeles a Nova York. I allà, doncs, té una mena d'afer i es redescobreix amb la seva sexualitat i, òbviament, trontolla el seu matrimoni, trontolla també com la seva vida, com s'havia projectat, que era d'una forma estàtica, bàsicament, fins que morís a la tomba. Però també va posar molt en el focus protagonistes de dones premenopàusiques o amb la menopausa. Sí. No sé si premenopaus, ho he dit bé,
2: sí,
1: el terme?
2: Perimenopausa.
1: Sí, crec que en català ho he dit malament, sí. Mm-hmm. I llavors també això va originar bastant com debat a la premsa. Després just vam tenir la Gemma Ruiz per la que vam entrevistar aquí, no? Amb una dona de la teva edat que també posava aquest tipus de problema, sinó problema que no s'ha visibilitzat i que pateixen les dones d'aquesta edat en la ficció, i a mi em va agradar moltíssim. Era un tipus de road trip que realment tornaria a recomanar, perquè tot i que el tema podia ser aparentment una mica dens, era una prosa molt, molt amena, i bueno, jo crec que prova d'això és que va agradar moltíssim a molta gent.
0: A més, ella té una forma d'escriure molt divertida. A mi m'agrada molt la Miranda Julai perquè és molt àcida, o sigui, no s'està de fer certa
1: crítica
0: social.
1: És zero autocompassiva, sí. Zero victimista.
0: Molt crua, i és d'aquestes que es llegeixen fàcil, malgrat que el llibre sí que té 400 pàgines,
1: sí, però...
0: o així.
1: Sí.
0: Tu l'has llegit, Irene?
2: Jo el vaig llegir, sí. Jo el vaig llegir i m'ha agradat, però tampoc me va flipar. Bueno, jo crec que no...
0: Havia de sortir el verb flipar a l'últim programa.
2: Havia de sortir aquest verb. No, jo crec que el que m'ho va passar va ser que sí que... Jo hi ha una cosa que m'ho posa una miqueta nerviosa, que és estar massa classe. Llavors ja, quan veig protagonistes que tenen molta pasta, que se poden gastar no sé quant de milers de dòlars per decorar una habitació d'un motel, que ni li va ni li ve aquella habitació, en realitat... Que tot bé, jo crec que és un llibre... La ciutat invisible, jo el vaig recomanar, molta gent el venia a cercar. Però sí que és vera que... No, això també va passar amb el de... Un any de... Com era? El de la Otessa Mosfec? El de un any de...
0: El meu any de repòs.
1: No et va agradar? Sí. És veritat que és una pija.
2: Sí, però clar, me passa això, que quan ja pens que és un snob, ja pens, vale, ok. Tens pasta i pots fer excentricitats, ok. Que en el final, és ficció, són novel·les, vull dir, no passa res. Però sí que aquestes coses, jo després, quan m'acapa el llibre, que m'ha pogut agradar i m'ha pogut agradar com està escrit, el ritme que té, etcètera, etcètera, m'ha quedat una mica en plan, ok, una altra persona rica que se pot permetre fer moltes coses, saps?
1: Ja.
2: Però és un llibre que està bé, és molt divertit, i crec que és un llibre molt d'estiu també, vull dir que la gent que no se l'hagi llegit, pentura aquest estiu és un bon moment.
0: Ja, tu te'l vas llegir durant l'estiu, de l'any passat, de fet.
1: Sí,
0: que és una lectura estiuenca, i en el meu cas, el primer llibre que vaig recomanar a la Pila va ser Ferrocarril de Mèxic. Que també va estar en el meu top de l'any. Què?
1: No,
0: jo he estat aquí aguantant com un senyor, mentre tu parles de la Miranda Julai, escoltant atentament...
1: No,

0: per lo que sigui.
1: Doncs en aquest cas, l'editorial això, té una col·lecció que publica llibres que perquè són molt llargs o són molt estranys o són molt densos, saben que no funcionaran. I realment aquest Ferrocarril de Mèxic va vendre 200 exemplars al primer mig any, que és poquíssim. Però després va venir una mena de miracle de boca orella, que la gent va començar a recomanar-lo, i va acabar finalista el Premi Estrega, allà a Itàlia, venent milers i milers de còpies, i llavors es va començar a traduir ja a un munt de llengües, entre elles el català, aquí a la segona perifèria, que és quan em va arribar a mi les mans, i és que és brutal el llibre. Això.
2: Ara el traduiran al castellà, potser?
1: Ah, sí? Qui?
2: No ho sé, per això t'ho pregunto. És que em sona que sí, que aquest ressò havia arribat a...
1: Podria ser, i molt entardat, també, et dic.
0: Sí? M'estranya.
1: Sí.
0: És un... I a més, té moltes pàgines.
1: Sí, aquest sí que són 700 pàgines o així. M'he posat molt pesat amb ell, segur que ja el coneixeu, m'heu sentit parlar del llibre, però és la...
2: Ha guanyat traducció, no? No va guanyar un premi de millor traducció. Quin premi va guanyar, que ho vam comentar?
1: Pues m'estàs pillant amb totes les preguntes, Andrea. Al final no seré tan fan de Ferrocarril de Mèxic com pensava.
2: Però si
1: vam xerrar
2: la pila, carinyo meu, te'n recordes?
1: Són molts programes, Andrea. I tinc la memòria molt deteriorada ja, que tinc 35 anys des d'ahir.
2: És veritat!
0: Arbaró. Molt d'anys, Marc.
1: És raro felicitar-me perquè això sortirà d'aquí uns dies, ja haurà passat bastant des del 24 de juny, però bueno, s'agraeix. I ràpid, Ferrocarril de Mèxic, la història d'un pobre soldat italià, un desgraciat que treballa com a ferroviari, que li ordenen fer un mapa ferroviari de Mèxic, des d'Itàlia. I el tio s'ha de buscar la vida com pot, es va trobant milers de personatges superdivertits, i la veritat és que és un periple ridícul i grotesc, on a sobre li fot mal el queixal, li fa mal tota l'estona, saps? Es va marejant, s'ha de prendre tota mena de medicaments, i és brutal, la veritat que el llibre és brutal. Surt Hitler també per allà.
2: M'encanta.
1: Especial, i la veritat és que és un llibre divertidíssim que jo sempre el foto en els tops de qualsevol cosa, i el programa aquest de recap del que portàvem fent al llarg de l'any, doncs havia de sortir,
0: clar que sí.
1: Andrea?
0: Jo no me l'he llegit.
1: No te l'has llegit?
0: No.
1: Vaja. També és molt d'estiu, mira.
2: Abans és que parlem, és un llibre extens, t'hi has de fotre.
1: Sí, però es llegeix molt ràpid, perquè els capítols són molt diferents entre ells, es llegeix ràpid...
0: Té molt ritme,
1: no? Sí, és divertit i és un bon llibre per llegir a la platja, a la piscina o només us vingui de gust. Andrea, quin és el llibre que més gent ha dit aquest any? Hòstia, quina bona recomanació.
2: Doncs mira, flipo, perquè no és el llibre que tampoc més m'ha agradat, però...
1: La veritat per davant, sí.
0: Ell ho diu. Ell és sincera.
2: Sí, però a vegades passa. Però és per al tema que toques, que és el de l'aniversari de l'Andrea Bajani, és a dir, es va publicar també com a cap a l'octubre a Periscopi en català i Anagrama en castellà, i és un llibre que tracta sobre bueno, el protagonista, no sé si és en clau autobiògrafica, Andrea Bajani mai ho ha reconegut, però tot apunta que sí, doncs que decideix activament com trencar vincle amb la família. I no és d'una família desestructurada, però sí com que emocionalment carent, no? És a dir, ella s'hi trobava malament per molts problemes de comunicació constant, per moltes dinàmiques, i ja d'adult, quan té una filla i una parella, se n'adona compte que necessita com tallar amb la seva família per no repetir els mateixos patrons de la nova que està construint, no? I decideix, doncs, que hi haurà un dia que serà l'última conversa i no sabran res. I, per tant, no és una distància, és un trencament radical, no? És com si s'haguessin mort, de fet, els seus pares, no? Qui tampoc coneixerà la seva neta, etc. I molta gent, com va xerrar d'això de la família i de la possibilitat de que tu no t'identifiquis amb ella fins al punt de que tu la vulguis treure del teu dia a dia, de no saber-ne res, doncs molta gent, o sigui, li va ressonar molt i li va ressonar com si fos un desig reprimit, jo crec. Ah. I em deia, ostres, has xerrat d'això i vull llegir-ho, com que tenia aquesta cosa com de fons, de dir, segurament m'encantaria no saber res de la meva família o em sento culpable per a vegades desitjar això, no? O realment no els trobo a faltar o podria posar-hi més atenció, però és que no em ve de gust ni ho desitjo. I tot això que passa i que no ho diem i no ho verbalitzem perquè és com molt dur de dir, no? Sí. Moltes vegades, o sigui, quan no tenim vincles amb la família, o sigui, no els cuidem molt, ens fem els despistats, no? O els, ai, és que ho hauria de fer. Ai, si soc tan mal fill o filla, però no, és que no ho faig perquè no em ve de gust, perquè són persones que no m'aporten independentment del vincle sanguini. Llavors, clar, en aquest llibre, doncs, s'explica això d'una forma com amb zero culpabilitat, és a dir, com una persona que fa aquest procés de decisió i l'aguanta, el sosté sense culpa,

0: i al final acaba vivint i acaba dient, ha estat una bona decisió. I clar, molta gent em va preguntar per aquest llibre, perquè jo crec que necessitava com trobar o escoltar-se en unes pàgines i en un espai que segurament no el tenia amb ningú més. I fins i tot el vam deixar una persona d'aquí que no direm qui, perquè llavors potser la seva família ens escolta i entén
1: veritat,
0: coses.
1: És veritat, jo anava a dir el nom abans.
0: És que no diguem el nom, estava pensant. Però una persona d'aquí ens estava escoltant i va dir, sisplau, deixa mal, així que li vaig deixar el meu exemplar, que encara no m'ha tornat, però no passa res. I res, doncs aquest ha sigut un llibre que a la gent li ha ressonat molt per la forma en com l'he explicat.
1: Clar, i també crec que és un tema tabú que no és massa obvi i total, que potser la gent al veure'l, així trobar-se'l de cara, ha fet el clic, no? Connectat sí. Ostres, doncs això pot ser bastant similar al que sento jo o al que total, gent propera a mi ha sentit en algun moment respecte a la seva família. Jo crec que és clau de l'èxit d'aquest llibre del Bajani, que és un autor italià també, que m'ha agradat molt. Clar, és que jo crec que de literatures internacionals la que més hem parlat aquesta temporada és italiana. Sí, li hem fotut molta canya als italians.
2: Jo vaig començar, el meu primer programa va ser amb italians i amb Calvino.
1: És veritat? Sí. Són molt italians aquí.
2: Sí.
1: Voleu fer, mira, queda mitja hora de programa.
0: Jo no soc molt italiana, jo vaig per vosaltres.
1: I aquest aniversari, tinc curiositat, a la llibreria s'ha demanat bastant.
2: Se va vendre bastant. Sí, sí. També és vera que jo crec que hi ha un públic molt de periscopi, és a dir,
1: sí, és veritat,
2: que tenen una confiança cega amb l'editorial, i en periscopi això passa molt. Hi ha gent que ve a cercar lo darrer que ha tret periscopi. Vull dir que no se fixen tant, jo crec, amb el tema, sinó que venen... bueno, que sí, he vist que periscopi ha tret algo tal. I sí que és vera que crec que en el cas de la nostra llibreria és una de les editorials que té un públic més fidel,
1: eh? Ja, això és un tresor, per una editorial, el fet de tenir un públic que es fiï pràcticament a cegues del teu catàleg.
0: Jo quan treballava a llibreria, molta gent venia i em deia els llibres que tenen la sinopsi en la coberta... O sigui, ja no sabia ni el nom de l'editorial, saps?
2: Molt fort.
1: No, és que també m'ha rascut, Periscopi.
0: Home, aquell disseny en aquell moment, ja fa més de 10 anys, va ser com molt innovador, amb molt bon gust.
1: I el català que tenen és espectacular. El Cartarescu que parlava abans, Solenoide, publicat també per Periscopi.
2: Sí, Arbaro.
1: En el meu cas, el llibre que més gent m'ha vingut a dir, hòstia, que bo aquest, que me l'he llegit, i em va sorprendre molt, és Jamila, de l'autor kirguís, tinc per què el nom, ja no me'n recordo tampoc, Chingiz Aitmatov, que és un llibre, és molt curtet, és la història durant la Segona Guerra Mundial allà al Kirguistan, d'un soldat que torna del front, que està anafrat i comença a treballar amb una noia jove i el seu gendre, una cosa així, un xavalet molt, molt jove, i que bàsicament la història d'ells anant amunt i avall amb un carro, i un dia per l'altre aquest soldat, que està sempre com molt trist, molt ofuscat, suposo per tot el que he vist a la guerra, es fot a cantar i canta increïble, no? I la història et va relatant com és la relació entre tots tres. La veritat és que és preciós. Una novel·leta que està traduïda a més de 100 idiomes.
0: Uau!
1: Sí, que estem parlant d'un èxit universal que jo no coneixia. I l'autor, l'Aitmatov, a la seva obra està traduïda a més de 170 llengües arreu del món. Que jo quan vaig descobrir aquesta dada va ser en plan, hosti, com pot ser que no em sonés de res aquesta persona, perquè no hi deu haver tants autors i autores a la història de la literatura que s'hagin traduït a 170 llengües. Doncs mira, una bona explicació de l'èxit d'aquest senyor és precisament això, no? Que tanta gent que em va sentir recomanar el llibre se'l va llegir després i li va encantar. Una sorpresa d'aquestes agradables.
2: Quina editorial era?
1: Carwan.
2: Ah, és vera.
1: Que és també una editorial molt xula, petiteta, però que publica coses interessantíssimes. Poesia, també, que dèiem abans, té coses de poesia superinteressants, així que mireu aquest Jamila i tot el que fan la bona gent de Carwan. Andrea, no seguirem ara recomanant llibres, perquè, com sempre, ens hem extès. Sempre tenim aquí un guió molt ambiciós i acabem fent la meitat de la meitat del que volíem. I abans de seguir recomanant llibres, hem demanat que diferents persones que han participat al llarg de la temporada a la Pila ens enviïn àudios comentant algunes cosetes per poder xerrar-ne aquí els tres. Abans, però, posem una cançoneta de l'Andrea.

0: Andrea, recordes qui va ser el primer entrevistat de la història de la Pila?
1: Daniel Genís.
0: Daniel Genís, autor del Dimoni abans de nosaltres, un llibre que va publicar al setembre de l'any passat a Males Herbes. Una novel·la que ha tingut molt bon recorregut perquè ha guanyat el Premi Ictineu enguany a millor novel·la fantàstica de l'any. Així que des d'aquí felicitem
1: a Daniel.
0: Bueno, depèn de la confiança que li tinguis.
2: Sí, depèn de la confiança, sí, exacte.
0: No està malament, o sigui, Daniel o Genís. I també ens felicitem una mica nosaltres mateixos, perquè
1: és veritat,
0: ens agrada presumir quan
1: tenim
0: un ull
1: amb els pioneros, amb el
0: llibre. I evidentment, com va ser la primera veu que es va sentir en aquest programa, que no pertanyia ni a l'Andrea ni a mi, li hem demanat al Daniel, o al Genís, depenent de si és l'Andrea o no, que ens fes un petit àudio.
3: Hola, soc en Daniel Genís, l'autor del Dimoni abans de nosaltres. En primer lloc, dic que estic molt content que l'Andrea i en Marc m'hagin demanat aquest àudio per tancar la primera temporada de La Pila. Quan al setembre vaig intervenir en el primer episodi del programa, feia 4 dies que acabava de sortir la meva novel·la, com qui diu. Avui, en plenes calors infernals, ja fa 9 mesos que roda pel món donant-me alegries. Les històries circulars sempre m'han agradat. La Mila pujant cap a dalt de la muntanya amb en Maties, el primer capítol de Solitud. La Mila baixant tota sola a l'últim. Quina meravella. En el final sempre hi ha un nou principi, fent la història inacabable. Tant de bo passi el mateix amb La Pila i aquest final i tots els finals siguin només l'anunci d'un nou principi. Perquè no sé si calen més llibres, però sí que estic convençut que calen més programes que parlin de llibres. En fi, Marc, Andrea, Marc i tot l'equip, per descomptat, per molts anys i per molts programes més. I per molts llibres. I que això no s'acabi.
0: Fixa-t'hi que és un àudio que té to de novel·la fantàstica.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Podria ser l'inici d'una novel·la fantàstica, la veu del Daniel.
2: I crec que seria una persona... Crec que Males Herbes no fa audiollibres, però si en fa, que se plantegi contractant aquesta persona...
1: És veritat.
0: Però ja no pel seu llibre, per tots els de
2: Males Herbes. Per tots, o sigui, pel seu, òbviament, perquè jo crec que, a més, si te deu fer il·lusió locutar el teu llibre, però per tots té una veu increïble, aquesta persona.
0: I ha dit una cosa que ens ha agradat molt, que és que fan falta molts programes on es parli de llibres. La ràdio, la televisió, xarxes socials, a plataformes com YouTube. Així que no només La Pila, sinó que n'hi hagi molts a tot arreu.
1: Piles de programes.
0: Hòstia, Andrea, avui m'estàs posant a prova, eh? Jo crec que estàs calibrant fins on puc aguantar, eh?
2: Increïble.
0: Doncs, més enllà del Daniel, també li hem demanat una nota de veu a una altra convidada de La Pila, que ens fa molta il·lusió, perquè era una persona que va venir a parlar a La Pila sobre gent que escriu però que no aconsegueix publicar llibres pel motiu que sí, que ho va intentant, o bé perquè una editorial li rebutja, o bé perquè no estàs prou content amb el que has fet i ho deixes en un calaix, doncs mai acaba sortint publicat aquell llibre, tot i que tu exerceixes com a escriptor o escriptora, perquè les teves hores les poses
1: i
0: allà.
1: I moltíssimes hores, llibres.
0: Fas cursos. Doncs aquesta persona és l'Andrea Rovira, que en el transcurs d'aquests mesos ha trobat editorial per la seva primera novel·la, que ha sortit fa una setmana.
1: Sí, justament. I la va presentar també just fa una setmana.
0: Es diu Fins a tocar el cel, publicat en Fanbooks, i és una història, una rom-com, dins de l'ambient casteller, dins del món casteller.
1: Uau.
0: Un romanç prohibit entre un noi i una noia de colles castelleres rivals.
1: És que jo crec que és llibre d'estiu, eh?
2: Entre La Vella i les Joves de Valls, que bueno. M'encanta aquest l'Oreo.
0: Hi ha molt suc aquí, i evidentment li vam dir a l'Andrea que ens expliqués una mica com ha anat tot i que fes un resumet del seu any literari.
4: Hola, Andrea, hola, Marc. Res, només dir-vos que al final doncs, resulta que sí que sóc una escriptora publicada. M'ha sortit la meva novel·la que es diu Fins a tocar el cel, en Fanbooks. És una història juvenil, una rom-com, una comèdia romàntica sobre un noi i una noia que s'agraden molt una nit i volen seguir-se veient, però el dia següent descobreixen que pertanyen a colles castelleres rivals. I jo li dic que és una rom-com nostrada i molt, molt catalana. I res, em feia molta il·lusió dir-vos sobre aquest final de temporada final de temporada de La Pila i que siguin molts, molts més. Una abraçada.
1: Ai,
0: rom-com nostrada.
1: Rom-com nostrada és un gènere molt guai, que jo el veig a llibreria. A La Ciutat Invisible, una etiqueta. Rom-com
2: nostrada. Ostres, que fort.
1: És que és veritat, potser fan falta rom-coms nostrades. Bueno, no ho sé. Jo és que jo no manejo molt el món de rom-com, però jo no sé si hi ha molta rom-com catalana ambientada a Catalunya.
0: Home, el que està clar és que és un gènere que té un públic massiu,
2: sí.
0: I per tant, si sí, es fa en català, vol dir que moltíssima gent llegirà en català. Mm. Per tant, això sempre és una bona notícia.
2: Sí.
0: I a més, les històries dins el món casteller estan de moda. Vam tenir Pubertat, la sèrie de la Letícia Dolera, ara tenim aquest Fins a tocar el cel de l'Andrea Rovira.
1: Ai, ara entenc el títol. Enxaneta.
0: Però d'enxaneta només n'hi ha una, eh? No hi ha lloc per dos.
1: Aquí ja estem en territoris penals.
2: Sí.
0: Doncs molt contents per l'Andrea, la
1: doncs
0: veritat.
1: Sí, felicitats.
0: Òbviament llegirem el seu llibre, aquesta doncs rom-com il·lustrada.
1: Pues, a mi em ve de gust, jo m'he llegit una rom-com en la meva vida i em ve de gust iniciar-me i crec que m'iniciaré amb el de l'Andrea, ben segur.
0: No ho he dit mai, que tu, Andrea Genovar, amb lo alegre que ets habitualment, no t'haguessis llegit mai una rom-com.
1: És que jo crec que és l'única alternativa ja que em queda. No tinc més diners pel psicòleg.
0: És el que et queda per remuntar, eh?
2: És el darrer consol, ja.
0: Doncs
2: ara,
0: et receptem Fins a tocar el cel de l'Andrea Rovira, publicat per Fanbooks. També li hem demanat un àudio a la Rosa Rey, no?
1: Andrea. Ai, sí, també, Rosa Queen.
0: Però explica'ns una mica.
1: Ai, sí, vale, us explico. Doncs la Rosa Rey, com... Si no ho sabeu, ara ho sabreu, és una de les millors editorials d'aquest país nostrat, d'Angle Editorial, i ja la vam convidar aquí, en l'especial Sant Jordi, que també hi eres tu, Irene, a parlar una mica de tot el que és el mercat editorial i com vas preparar Sant Jordi, causes, conseqüències, pros, contes... I ens ho vam passar molt bé en aquell programa, realment. És més, l'altre dia, Marc, tu no em vas dir off the record que et van dir que era un dels millors programes de la pila?
0: Sí, justament ho anava a dir ara. També és un dels programes que més gent m'ha comentat que li va interessar molt, perquè gent que no està ficada dins el món del llibre no coneix tot el que suposa Sant Jordi, i gràcies a aquest programa, doncs mira, posem aquí la medalleta a tots tres.
1: I jo també vaig aprendre molt, també.
0: Sí,
1: aquestes coses de... Quan vinc a la llibreria a fer un Sant Jordi, no?, que deia el comercial de punxes, jo, què és venir a la llibreria a fer un Sant Jordi? O sigui, com si fos un...
0: No tornem a Sant Jordi, que li he canviat la cara a l'Irene.
1: Ja
0: ha passat Sant Jordi, fins l'any que ve no ens hi tornem a posar, però sí que escoltem a la Rosa Rey.
5: Soc la Rosa Rey, d'Angle Editorial, i escolto la pila des del primer dia perquè, per començar, vam parlar d'un llibre que acabàvem de publicar, de Miranda Julai, de Quatre Grapes, l'estiu de l'any passat, i des de llavors m'agrada molt la pila. M'agrada perquè entre l'Andrea i el Marc tenen lectures diferents, visions diferents, i m'agrada escoltar-los, i de vegades vaig amb un secretament i de vegades vaig amb l'altre, i això doncs, em fa molt feliç. I a més, resulta que em van convidar a parlar de Sant Jordi enguany, amb uns quants, amb la Núria Joanico, amb el Jordi Montilla, amb la Irene Jaume, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, així que només estic aquí per dir-vos que si us conviden a la pila, feu el favor d'anar-hi. I també que molt bon estiu i molt bones lectures. Petons.
0: Un àudio que són exclusivament floretes a la pila.
1: Sí, és que maca,
0: tant,
2: meravellós.
0: És meravellós.
2: És millor, no, Rosa?
1: I és que a més és veritat que ens escolta, perquè ha dit molt bon estiu, molt bones lectures, com ens acomiadem.
0: Has vist?
1: O sigui, ens escolta fins al final.
2: Sí. I damunt publica Dani en català.
1: Clar, és el que anava a dir, que no hem parlat una... Que és que hem recomanat molts llibres d'Angle Editorial. També la Sheila Haiti, te'n recordes que la vam
0: llançar
1: en comú?
0: Sí. Gran editorial, també,
1: sí, i com es diu, de Maggie Nelson, Diaris Vermells, que em va encantar la nova publicació aquesta que vam fer, que jo era... Ui... Quina vagueta, nois, així ningú lliga. a Berlín, que la vaig xerrar des de Berlín. En fi, que molts títols hem publicat. Ai, hem comentat d'Angle Editorial.
0: La pila editorial, eh? Ja,
1: imagina't, la editorial.
0: Pues ojo el que podria sortir d'aquí, eh?
1: Ai,
2: quin perill.
0: Se li ha posat els pèls de punta a l'Andrea només de pensar en la càrrega de feina que suposaria, i els disgustos que ens podria donar, també.
1: I ja... després de xerrar del Sant Jordi no vull una editorial.
0: Ja no, justament no. Doncs per acabar hem demanat un àudio a una persona que no ha passat pels micròfons de la pila, però que sempre ha estat a l'altra banda, perquè al final aquest programa, doncs sí, el fem nosaltres, aquí estem tota l'estona parlant els uns dels altres, de qui ha vingut de convidat, de què si tal, però el més important també és qui l'escolta, són els nostres oients, i tot i que en podríem haver destacat uns quants, jo, per exemple, no em vull oblidar de la meva sogra, que ens ha portat aquí més d'un llibre firmat per la pila. Ella va a presentacions i diu, si justa, firma'm això per el Marc i l'entrega de la pila, i ens el dona.
2: Que mona.
0: Sí, la veritat que la Bego és un tresor i podria haver estat ella, però en aquest cas vam decidir sortir una mica de l'àmbit familiar perquè, no sé, també està bé saber que la gent sàpiga que ens escolta algú més que les nostres famílies, i evidentment no podíem no demanar-li un àudio al Guillem Seba. El Guillem és llibreter de Dona Llibres, i la veritat és que ens escolta cada setmana religiosament, i no només això, sinó que comparteix per xarxes cada capítol que publiquem, que això ajuda moltíssim, perquè més enllà d'escoltar-nos, si feu l'esforç de publicar-ho a les vostres xarxes socials, doncs evidentment s'amplifica el nostre públic, i volíem que ell fos també protagonista d'aquest comiat de temporada a la Pila, i li vam demanar que ens enviés un àudio, i diu això el Guillem.
6: Doncs per mi la Pila ha suposat un imprescindible cada dimarts, una perfecta combinació d'actualitat, les recomanacions d'en Marc i l'Andrea, les bones entrevistes, les sempre interessants accions de la Irene Jaume i, en definitiva, descobertes lectures que ens ajuden molt els llibreters a l'hora de recomanar i ens posen molts deures, pel qual la Pila va creixent cada setmana més i més. Gràcies Marc, Andrea i equip per aquesta temporada i esperem que en vinguin moltes més.
0: Tant de bo, tant de bo, Guillem.
2: Tant de bo. Moltes gràcies.
1: Un dia el convidarem.
0: Sí, home, sí, tant.
1: Un dia li farem un caixa o faixa.
0: Ha de venir. Caixa o faixa llarguíssim. 50 preguntes de caixa o faixa.
1: Una hora de caixa o faixa, un trivial del que sap sobre la Pila.
0: Podria ser un nou format, això, caixa o faixa fins a esgotar a l'entrevistat i que marxi de l'estudi.
2: Fins que s'ha entrevistat, se
0: n'hagi d'anar. Sí, exacte, mira, nois, ja està. Suficients dilemes per avui. Ens queden encara 15 minutets de programa. Si us sembla, el que farem ara és petar-nos algunes de les recomanacions que us volíem fer i anirem directament, Andrea, al que considerem que és el millor llibre que tant tu com jo hem recomanat al llarg d'aquest any a la Pila. La Irene, si li ve algun així al cap, pronto, que ho digui també. Així que ara anirem a això, amb el millor del millor d'aquesta temporada a la Pila. Abans per això, una cançoneta, va.

0: Doncs, Irene, comença tu mateixa. Si ho tens clar, quin creus que és el millor llibre que has recomanat aquí a la Pila aquesta temporada?
1: Clar, com que n'hi ha hagut tants, però en puc dir uns quants, però jo crec que el primer, que de fet va ser el primer programa, que va ser Les ciutats invisibles, jo és un dels meus llibres preferits de tots els temps, perquè sí que és vera que jo, en Calvino, clar, el vaig conèixer per aquest llibre, també perquè jo, abans de ser sòcia de La ciutat invisible, ja hi anava molt, llavors és quan, doncs, quan m'haig d'enterar que era... Que la ciutat tenia aquest nom per aquest llibre, doncs me'l vaig voler llegir. I crec que és un llibre guapíssim, que se pot llegir qualsevol, vull dir, perquè és un llibre molt especial i crec que és una meravella. I l'altre, que fa poc que el vaig recomanar, va ser un dels darrers, però que és un llibre que jo m'ha de tocar molt, que és el d'un metre quadrat de la Llucia. Aquell llibre m'ha deixat molt tocada perquè, a més, vaig tenir la genial idea de llegir-me'l a Mallorca, un cap de setmana que hi vaig anar, i me'l vaig acabar, de fet, a l'aeroport, que tornava cap aquí, cap a Barcelona. I és un llibre que crec que és molt xulo, no només per la gent que som de Mallorca i vivim a Barcelona, que també, perquè crec que na Llucia diu una, li posa paraules a coses que mos han passat a totes les mallorquines que hem travessat el Baciot per venir aquí. Però crec que també és un llibre molt interessant per la gent que teniu amics i amigues, que no fa falta que siguin de Mallorca, però que sí que viuen a Barcelona i no són de Barcelona. Perquè vegeu també certes coses que d'aquesta migració interior, no?, que han fet. I perquè crec que el tema de l'habitatge, pues ara mateix crec que és el corcó que tenim totes, a no ser que siguis tu una persona amb un pis en propietat. I crec que... sí, crec que me quedaria amb aquest dos. Després, si se m'acut qualcun altre, vos ho diré, però jo me quedaria amb aquest dos, la veritat.
0: Són dos bons, perquè més, un és un clàssic i l'altre és una novetat. Sí. O sigui que crec que queda ben compensat. El de la Llucia Ramis, ja ho vam dir amb l'Andrea aquí, que ens va agradar moltíssim. L'entrevista va ser molt i molt interessant, i les ciutats invisibles del Calvino, pues, poca cosa es pot dir.
1: Sí, o sigui, sí.
0: Em sembla una mostra de genialitat i originalitat literària absolutament brillant, que jo també, quan el vaig llegir per primera vegada, és d'aquests llibres que vaig tenir la sensació que llegiria una segona, una tercera o una quarta amb el pas dels anys, i així ha estat, perquè a mi també em flipa. Com dius, tu mira, has vist?
1: Has vist?
2: Calpilés.
1: I a més, una de les ciutats invisibles se diu Irene. Calvino, sense saber-ho, m'agafa aquest homenatge.
2: I també sents o sigui de la teva llibreria, carinyo.
1: Sí, això és vera.
0: Andrea.
2: Doncs mira, Comiats, de Julian Barnes.
0: Tu segueix ser amb angle, eh?
2: Sí, jo vull treballar angle.
1: Rosa Rey.
2: No, però mira, el que ha passat amb aquest llibre, és a dir, és un llibre que, a veure, no em va flipar, val?, quan el vaig llegir. O sigui, per exemple, un llibre que em va flipar quan el vaig acabar de llegir va ser com Playback de Mirena Moriza, o sigui, que va ser com, buah, per mi arrossegador, com fascinant, superemocional. O sigui, vaig tenir una relació molt emocional amb aquest llibre. Però aquest llibre, en concret, o sigui, des de que l'he llegit, o sigui, ha obert una pregunta en mi que no he abandonat. És com que ja no sóc la mateixa en el sentit... O sigui, ja no penso de la mateixa manera determinades coses, saps? I per tant, és que m'ha marcat. O sigui, vull dir, m'ha deixat molta empremta. I bé, pels qui no conegueu el llibre, és com l'últim llibre que escriurà i publicarà Julian Barnes, no? Té un càncer terminal diagnosticat. Per tant, li queden pocs dies, tot i que ell, és a dir, no és que se sàpiga quants dies queda, però bé, ell decideix com fer com una espècie com d'homenatge al que és la memòria, a través també d'anècdotes personals i sobretot d'una història en concret, que és de la història... Perdoneu, últimament la veu que tinc, us ho juro que no he sortit, teus els aires condicionats. A partir d'una història que té, no?, amb una triangulació amorosa i d'entre amics, etc. Però és igual, el que a mi m'ha captivat molt d'aquest llibre és que moltes vegades, o sigui, hi posa en dubte el que és la memòria, el que recordem. Primer, que la memòria no és fiable, i segon, que no ens és tan útil per sobreviure. I aquesta idea última a mi m'ha trasbalsat molt, perquè normalment la gent que està en contacte amb la lectura o amb l'escriptura, com que homenatgem en tota l'estona la memòria, no? De fet, per exemple, Anir, no és un homenatge a la memòria, a la pròpia memòria de tu mateix, per explicar-te qui ets, per explicar-te qui ets a l'altre, per no repetir errors de la humanitat, com que la reivindiquem moltíssim. Però, clar, aquí Julian Barnes, o sigui, de fet, moltes vegades la premissa és no podem sostenir tants de records, no? I no ens expliquen perquè tampoc són fiables. Llavors, és una idea que últimament doncs, defenso bastant i he canviat de parer gràcies a aquest llibre i jo crec que estaré molt de temps amb aquesta idea en el cap, que és la idea de Julian Barnes a comiats, no? Que també és molt com una mica paradoxal i com, bueno, com graciós que t'acomiadis dient que la memòria no és per tant. No?
0: Això és important, llibres que et fan canviar d'opinió.
1: Uf,
0: és tot
1: sí.
0: Un tema, eh?
1: Sí.
2: Sí.
0: Perquè no n'hi ha tants, tampoc.
2: No. I sempre és com que, bueno, com que la meva constel·lació conceptual ha canviat arran de llegir aquest llibre. I és que jo crec que tampoc hi haurà molta volta enrere.
0: Creus que no trobaràs un altre llibre que d'aquí 20 anys potser et torni a fer canviar
2: d'opinió? No, això sí, però amb la idea de la memòria. Saps? O sigui, és veritat que ara que jo penso que tenim, a més, en aquest món amb tants estímuls de tot tipus, vull dir, que saps, o sigui, que has esmorzat el teu ex cada matí simplement perquè heu de tenir una relació com cordial per xarxes, vull dir, és informació que no et cal, estem com carregats de memòria que no ens cal més que mai, que no anem a buscar, que consumim de forma passiva, que ens arriba sense voler, i jo penso, és que per què ens cal tanta memòria i ens està explicant qui som tota l'estona el que sabem, ara, tanta banalitat, tant tal, doncs no ho sé, li dono moltes voltes a aquest tema i per això és el que, bueno, més m'ha agradat i no, és que és el més important.
0: Doncs era el que estàvem comentant aquí,
1: sí. Sí,
0: era el llibre que tu consideres més important dels que has recomanat al llarg de la temporada, que són uns quants realment, perquè 44 programes que hem parlat de...
2: He dit
0: dotzenes, al principi potser hem parlat de centenars de llibres diferents.
2: Entre els autors que m'han entrevistat, que fèiem des del principi, una ara, efemèrides, vamos.
0: Sí, no, una passada realment, també una altra medalleta que ens posem. Era el nostre dia, per tant, ens ho podem
1: parlar. Medalles per tothom.
0: Doncs en el meu cas, noies, el llibre que més m'ha agradat, jo crec que el millor que he recomanat al llarg de tot l'any, me'n torno a la literatura italiana, a risc de ser pesat, és un assumpte personal del Pepe Fenoglio, publicat per l'Hebreu Edicions i traduït pel Xavier Llogueres, que és un llibre que em va fascinar. Bueno, metafòricament em va assassinar una mica.
2: Perquè va morir un Marc del passat per renéixer un...
0: Sí, no, és un llibre justament que et mata una mica al final, perquè és un d'aquests finals que és un cop de puny a l'estómac brutal, que sense tu adonar-te'n t'està preparant tota l'estona per l'hòstia final. I en el fons és una història molt senzilla, és una obsessió amorosa, el que passa és que t'ho situa en un context de guerra, la Segona Guerra Mundial, les trinxeres, els partisans italians, amb un partisà que s'obsessiona per saber si la noia del qual està enamorat, ella a la vegada tenia un altre enamorat, un altre home, i descobreix que és un company partisà, no? I tota la història és ell creuant les muntanyes italianes plenes de boira, amb regiments nazis per tot arreu, anant a buscar el seu company per trobar una explicació final respecte a aquest tema amorós. És una guerra íntima dins d'un context bèl·lic espectacular. Jo no coneixia el Fenoglio i em va semblar un llibre fascinant, i ja us dic, ho remata amb un final d'aquests que et quedes mirant a la paret uns quants minutets.
1: Ostres.
0: El vaig trobar brutal, no m'extendré més, perquè tampoc ja tenim més temps, estem arribant ja als últims 4 minuts de l'últim programa de la temporada.
2: No, ploraré!
0: Així que moltes recomanacions teniu sobre la taula, realment, no només d'avui, sinó de tota la temporada. Aquests capítols estaran a Lletrescat, recupereu-los quan vulgueu, també són una mica atemporals, tot i que parlem de novetats, així que teniu molta teca per triar aquest estiu, i ara anem a escoltar l'última cançó de l'Andrea d'aquesta temporada, i ja acomiadar la pila.
3: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Com no podia ser d'una altra manera, l'Andrea ha triat Soroll per l'última cançó que ha sonat aquesta temporada.
1: Dels 90.
0: Soroll dels 90. 100% Andrea Genovart. Doncs res, l'últim minut el dedicarem a donar les gràcies a molta gent, evidentment a tots els que han escoltat aquests 44 programes de la Pila, hagin estat tots o només un de tant en tant. També, molt important, als nostres tècnics, a tots els que han passat per al programa.
1: Dani Campillo, us estimem. Gràcies per la paciència.
0: Exacte. El Dani, la primera meitat de la temporada, el Campillo, la segona. Sense ells no hauria existit el programa, no existiria la ràdio en general, així que molt agraïts. I a nivell personal, evidentment, agrair-vos molt, Irene, Andrea, a tots aquests programes, perquè m'ho he passat de l'hòstia, permeteu-me ser una mica incorrecte. I el que m'emporto, el millor que m'emporto aquest programa, més enllà de moltes recomanacions lectores, sou per altres grups. Així que ha estat un plaer.
2: Jo, moltes gràcies. Jo també m'he passat superbé. Ha estat una experiència superxula. I a més hem gaudit d'aquest refugi climàtic, perquè quan feia fred aquí s'estava bé.
0: No és cosa menor.
2: I quan fa calor s'està fresquet. Llavors, escolta, així com estan les coses, també has d'agrair.
1: Jo també agrair a tothom que hem mencionat, ja també a totes les persones que han passat pel programa i han dedicat el seu temps, moltes vegades suant, corrents, agafant taxi perquè anaven d'un lloc a un altre, era la seva hora del dinar, en fi, tota la gent que ha passat per aquí d'una manera o altra. I res, jo sobretot dic que del que m'enduc ja no és ni música, Marc, ni llibres, és riure's, tio. No, però crec que és molt important riure sempre, o que hi hagi alguna cosa que, tot i que estiguis parlant d'un tema doncs inclús dramàtic, seriós, no? M'estic allargant?
0: Queden 30 segons de programa, Andrea.
1: Vale, doncs gràcies, us estimo.
0: Ah, això és el que volia sentir. Un us estimo per acabar la temporada. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies per escoltar la Pila, i aquest estiu i a la vida en general, llegiu moltíssim, que és el més important.
3: La Pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Acalorats, suposo, eh? Déu-n'hi-do, quins dies portem. Benvinguts a un Delicatessen que avui girarà al voltant del producte interior brut, diguéssim-ho així, quilòmetre de proximitat, quilòmetre zero, producte de proximitat. Li hem posat 1.000 etiquetes per parlar de la música que es fa aquí a casa nostra. Música com la de Soc un Bohemio, amb la que hem començat avui programa, amb aquest nou single que es diu Un dia qualsevol d'agost. Un Soc un Bohemio que està, doncs, en les files d'aquest segell discogràfic o acompanyament artístic que té la gent del Vida, i un Vida que és d'actualitat, evidentment, perquè comença aquesta setmana. A partir de dijous ens anem fins a Vilanova i la Geltrú i farem un programa el mateix dijous en el que repassarem tota la programació del Vida. Entre partit i partit de futbol d'aquest Mundial, doncs hi ha festivals també. Estem distrets, molt distrets. I si us agrada el Tour de França, a partir d'aquesta setmana també, distracció absoluta, i a més perquè comença la ciutat de Barcelona. Deixem actualitat a banda i anem amb el que ens pertoca avui, que és escoltar música d'aquí, de casa nostra.

acords. Milions s'han fet milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

una dupla que era inevitable que s'acabessin trobant i fent alguna cosa plegats, el Nico Roig i el Joan Colomo, amb aquesta última cançó que es diu Ets un colom. Això són singles que s'estan publicant. Últimament hi ha molts singles que queden així perduts en l'aire i els hi hem d'anar seguint la pista després a veure si desemboquen en un àlbum. De moment, això són cançons sueltes, que han quedat així en l'aire i que potser ens portaran cap a algun cantó, com per exemple també aquesta que fa l'Adriano Galante al costat de Warren Walker. L'Adriano Galante ja fa molt temps que viu a la ciutat de Barcelona, ell és argentí i sempre fent coses molt i molt delicades. L'última es diu Què dijiste y no dijiste.

Li heu anat seguint la pista, segant no, segant seria una altra cosa, seguint la pista el que fa el bo de l'Adriano Galante. Unes cançons que va publicant en forma de single, algunes d'elles amb col·laboracions. Hi havia una cançó preciosa que havíem estat sentint molt aquí al programa, al costat de l'Irai Afonso, un timplista canari que també resideix a la ciutat de Barcelona, i aquí al costat de Warren Walker, amb aquest que dijiste i no dijiste. Sensibilitat absoluta, com la que destila també el bo de Víctor Partido.

Víctor Partido, un home implicat en moltes coses dins del món de la música, director, per exemple, del Festival Altaveu de Sant Boi, del que jo em vaig ser director durant uns anys, també. I va ser també programador fins que van arribar els problemes amb els veïns i la insonorització al Molino. I, en definitiva, un tipus hiperactiu, també involucrat amb la gent de Great Canyon, el segell de Vic, amb la Joana Serrat, amb la Juana Everett, amb Ferran Oriols i amb un llarguíssim etcètera de bons artistes. I ara presentant també les seves pròpies cançons. De moment aquest primer single que es diu That Inner's Park i que em sembla una meravella i amb ganes d'escoltar-ne unes quantes més. Avui estirarem del fil del producte de proximitat i no us havia dit que l'aparador del programa justament també hi tindrem això. Anirem fins a Menorca. De Menorca és el Cris Juanico, el que havia estat cantant durant molts anys del Ja t'ho diré i que porta també molts anys fent carrera en solitari. I acaba de publicar un últim disc que es diu Rosa dels Vents. Cada una de les seves cançons està dedicada més o menys a un vent i, a més, cada una de les cançons també té, o moltes d'elles, la gran majoria tenen col·laboradors. És un disc que per aquells que us agrada, Ja t'ho diré, jo crec que us agradarà, perquè fet com una passa enrere nostàlgica, no passa enrere en quant a creativitat ni en quant a imaginació, ja que el disc a mi em sembla extraordinari. Anem amb la primera. Això es diu Només són paraules, dedicat a la tramuntana, Cris Juanico, amb Carles Belda.

Sentíeu l'acordió diatònic de Carles Velda acompanyant aquí a Cris Juanico amb aquest Només són paraules, Tramuntana. De fet, com us deia, cada una de les cançons de l'àlbum està dedicat a un vent, Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn, Llebeig, Ponent i Mestral. D'aquí la Rosa dels Vents, a la que canta el bo de Cris Juanico. I hi ha moltíssimes col·laboracions. Hi ha una d'elles, que ja l'havíem conegut en forma de single, i que jo en el seu dia vaig dir, ja era hora de que algú digués les coses clares, perquè vivim en un món al que passen masses coses com perquè els artistes continuïn parlant de que bonic és l'estiu i que bé ens ho passem amb un gelat a la mà. I la veritat és que de tant en tant, home, es poden seguir fent cançons boniques d'amor i d'amistat i de lo bé que ens ho passem a la platja, però de tant en tant un punt de ràbia no està gens malament.

Doncs això, dir les coses clares i cridant, si és necessari. Condemna, dedicada al vent de llevant, amb la presència de Jacint Belacent. Hi ha un munt de col·laboradors en aquest Rosa dels Vents, que és l'últim treball que avui estem repassant aquí a l'aparador del programa del Cris Juanico. Hi ha, per exemple, en sentit de Carles Belda, Jacint Belacent, el Pep Boblet, saxofonista històric de l'escena musical catalana, el Xavi Lozano, es va fer famós perquè en el Tiny Desk va sortir la Maya fent allò que bufava coses estranyes. Ja sabeu que el Xavi Lozano és qui va inspirar la Maya, ho van explicar, perquè el Xavi Lozano porta la vida bufant coses imbufables, com les tanques de les obres, com qualsevol cosa, de qualsevol cosa, o d'una fruita, d'una verdura, te'n fa un instrument musical de vent. I a banda també hi ha la Marina Babyface, la Laia Gluck i el Francesc Sans, i també Maria del Mar, o MDMAR, així és com s'escriu el seu nom, qui col·labora amb aquesta última cançó dedicada al vent de Gregal i que es diu Tot mirant aquest paisatge.

recorden en aquells orígens tan brillants, dels Ja t'ho diré. Uns Ja t'ho diré, doncs, que molts enyorem, que alguns vam celebrar el seu retorn i molts vam plorar també la mort del Sente. El Sente Fontestà, que era el seu bateria. I avui em venia de gust, ja que ens hi havíem posat amb això el Chris Juanico, doncs escoltau un parell de cançons, només de Ja t'ho diré. Una és Inevitable, perquè segurament molts consideren que és la millor cançó que han fet mai, Jo t'ho diré. Jo no us ho discutiré, però jo en tinc una que potser m'agrada més. La primera és aquesta, Si vens.

0: Doncs segurament la cançó més celebrada dels Ja t'ho diré, un disc meravellós en el que hi havia no només aquesta cançó, aquest Si vens, sinó que hi havia moltíssimes coses tremendíssimes. Un disc de l'any 1995, ha plogut moltíssim, es deia Moviments Salvatges. Però a mi hi ha un disc que potser ha passat més desapercebut així per al gran públic, que era aquell àlbum anomenat Es blau és fester. I no, Es blau es fester, o sigui, al revés, ho he accentuat al revés. I en aquest disc hi havia cançons tremendíssimes, i per mi la millor aquesta, Suspès en l'aire.
1: Sembla que un vol a la parada es gran, quan no hi ha més llavor que sembrar, quan la mar

Doncs aquí teniu la meva cançó favorita dels Ja t'ho diré. Venia de gust, eh? Un dia potser podríem fer un especial de Ja t'ho diré, així, sense excusa que valgui. Això es deia Suspès en l'aire. I estem ja cap a la meitat del programa, per tant podem dir perfectament que en aquesta segona part seguim en territori de proximitat amb quilòmetre zero.

De moment tenim tres cançons en un EP que acaben de publicar Supergegant, una altra d'aquestes bandes que continua fent les coses la mar de bé. I és que a vegades ens quedem només amb allò que ja coneixem i amb allò que... Jo ho dic perquè tinc la sensació, ara que estem en plena època festivalera, que molts festivals tenen els mateixos cartells i es repeteix una i una altra vegada la presència dels mateixos artistes, cosa que per aquests artistes deu ser una meravella per fer calaix i passar una bona temporada, però que després, en quant a... no ho sé, en quant a donar visibilitat a altres bandes, és complicat. Jo entenc la feina dels promotors, perquè entre altres coses exerceixo també aquesta bonica feina, i entenc que hi ha d'haver artistes, caps de cartell, que siguin els que venen entrades. Però després els festivals es poden acabar farcint amb moltes altres propostes artístiques, com podria ser, per exemple, la presència de Supergegant o qualsevol altra, eh? Però no anar a recaure sempre en el mateix, perquè és que hi ha cartells que són repetits una i una altra i una altra i una altra vegada. Ja està, ja he fet la meva proclama, i seguint així, dir-vos que tenim ja noves cançons de Remei de Calafresca. Estaran presentant el disc, a mi em fastidia, perquè han posat la data coincidint amb el Festival Feroe. M'estaran a... però vaja, se'ls ha d'animar a la gent que vagi a tot arreu. De moment, de Remei de Calafresca coneixem aquestes dues cançons en una, que es diuen Aiguaneu i La Insurrecció, que ve 2026.

sempre entra algú a la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Un dos, tot, ens vides les mans. Deixem marxar, d'acord? ¿Vale?

amb ganes de sentir moltes més coses de les que estan preparant i fent la gent de Remei de Calafresca. I més cosetes de les noves que hem sentit interessants. Aquesta banda, últimament us l'estic posant molt perquè és que m'agrada molt. De moment hi ha poques referències, 2 singles publicats, però ja us he dit sempre que podeu trobar més coses a través de YouTube. Es diuen Quitus.

són de Sabadell. De moment es coneixen poquet, però jo crec que val la pena que els escolteu, perquè ja sé que hi ha poques coses, però és que és una banda que a mi, sobretot la veu del cantant i la manera com té d'expressar les coses, em té atrapadíssim. Tomàquets confitats, últim single que han publicat, en tenen un altre, els podeu anar a buscar, estan a totes les plataformes. Es diuen Quitus, i aquest senyor no necessita tantes presentacions perquè ja el coneixeu sobradament, i a més el seu àlbum el vam posar a l'aparador fa 4 dies. És el bo de Joan Miquel Oliver, que té noves cançons i nou disc.

0: Camino ja distret i relaxat.
1: Un disc orgànic, ja us ho vam dir, en el que no hi ha massa floritura, però em sembla extraordinari. Realment les coses senzilles a vegades són les més boniques de totes. Es diu Roisos, l'últim treball de Joan Miquel Oliver. I Siete, no perquè sigui el setè, sinó perquè té set cançons, així han titulat l'últim àlbum amb col·laboracions, i el primer que canten en castellà, fins ara ho havien fet tot en anglès, els Rambalaya, des de la ciutat de Barcelona.

Rambalaya, al costat de Carlos Tarque, el cantant dels M-Clan. 2 minuts ens queden per arribar avui al final del programa, una miqueta menys, i volia fer amb el Sergi Maraster, però és que em fa fins i tot ràbia de que es quedi tallada la cançó. Per tant, doncs, acabarem amb el protagonista del dia, amb el Cris Joanico, que, com que ja l'us han dit així més a fons, doncs no farà tanta ràbia. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Quina borrada el que acabo de dir. Mira, estic per no acabar ni amb l'un ni amb l'altre. Bueno, sí. Adeu, fins demà.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els he durat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. Everything fine.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...